I un cop ens hem posat el dia del cinema, doncs el que fem és escoltar el millor de la temporada, perquè seguim celebrant la diada, fent una miqueta de pont, hem fet aquesta aturada en el pont per poder explicar-vos el cinema, i ara us deixem amb els millors continguts de la temporada, aquí, a Nits de Ràdio.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és que el que ens tocarà és passar una bona estona, que riurem perquè tindrem els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Som-hi! Vinga! Una sintonia sobre la IA és una sintonia igualment, perquè acaba, acaba amb la IA, tot acaba amb la IA. Bueno, escolteu una cosa, hem fet un comitè d'urgència, per això els estem...
1: Un comitè de crisi?
0: Estem en comitè de crisi, per això els hem avançat un dia, més que res, perquè demà, com que ja és entre dijous i divendres i la part despertador doncs ja és festiu, doncs hem dit, escolta, convoquem-los abans perquè ens hem de... Hi ha aspectes que necessitem analitzar amb els nostres tribuneros. Entre ells, tota l'expectativa creada d'ahir que... Bueno, que semblava que havia de ploure molt, que què passa, que just a les zones on no havien enviat l'avís és on sí que ha plogut més, on havien enviat l'avís doncs no era per tant, els nens no han anat a l'escola, estaven a casa passant-s'ho bomba i feia quasi sol. Al final...
2: Opa, amb els avis
0: Estaven avisats i fins i tot doncs, pares i mares s'han quedat a casa teletreballant. Precisament perquè semblava doncs, que s'havia d'acabar el món o alguna cosa d'aquestes. Llavors, clar...
2: I no s'havien comprat el donut.
0: Exacte.
2: Per poder esmorzar i poder treballar.
0: Exacte.
2: No s'havien fet el còpio de víveres.
0: De víveres.
2: I en sèries. No.
1: A veure, sèries, a mi em van arribar dos cops l'alarma. Ja vaig començar a construir-me l'arca de Noé per si de cas.
0: Oh, clar. És que, a veure, quan t'arriba una segona,
1: això
0: dius...
1: Això serà un diluvi.
0: Sí, sí, això serà una cosa que bueno, que sortirà els que sobrevisquin, que ho expliquin.
2: És que aquí hi ha el problema de...
1: Vaig començar aquí a inflar la canoa, a treure els flotadors...
2: Sí.
0: Digues, Sergi.
2: Doncs això,
1: i res, i al final el que he hagut de treure són les ulleres de sol.
0: Sí.
1: I...
0: Sí.
1: I no ha plogut.
0: Has de tenir un kit per si passa i un kit per si no passa, una mica, eh?
2: Al final... Sí, l'ombrella, la nevera i el gel.
0: Exactament.
1: Això que era un avís fake, no, això? Era
0: bueno, et van fent avisos. El problema és que, clar, el dia que passi la grossa, doncs, llavors, clar, serà com el cuento de... Que viene el lobo. Clar, jo en aquests casos, Sergi, no es podria programar un missatge... Pots fer com en el WhatsApp, que borres el missatge, saps? Allò com si no l'haguessis enviat, eh? Allò de... Se ha borrado para todos.
2: Se esborra sol.
0: Sí.
2: El que passa és que les persones alarmistes, si són alarmistes i reben una alarma,
0: clar,
2: pues ja l'hem liat.
0: Les persones,
2: ara, si ets una persona tranquil·la... I reps una alarma, bueno, mira...
1: Jo crec que és a l'associació de meteoròlegs, que són uns catxondos.
0: Pot ser. Però si, o sigui, tu dius que hi ha persones alarmistes, hi ha persones tranquil·listes? És a dir, podríem definir un nou tipus de persona que és tranquil·lista, que és intel·ligent perquè és lista i tranquil·la, no? Seria una persona molt calmada que encara que li arribi un missatge, doncs civilitzadament ja va buscar el seu kit per si plou molt, el kit per si no plou, com deia el Marc, de ulleres de sol i tot això, i sempre està disposada o preparada per a qualsevol circumstància.
2: Sí, tranquil·lista.
0: Taxista
2: tranquil·lista.
0: Tu imagina't un taxista tranquil·lista. És que, clar, seria meravellós.
1: O darrere d'aquestes alarmes també hi devia haver-hi l'associació de professors que devien voler fer un altre dia de descans.
0: Bueno, és que, clar, aquí algú comentava, no? El dilluns no hi ha col·le. El dimarts comencem. El dimecres... No, el dimarts fem vaga. El dimecres fem vaga. Però el dimarts fem vaga. El dimecres plou molt... I el dijous, ja fem pont, no?
2: Ja,
0: o sigui,
2: clar,
0: aquesta és bona, Sergi. Si hi ha una alarma un dia i el dia següent, o sigui, en aquest cas, dimecres, i el divendres és festiu, es pot fer un pont d'alarma?
2: Sí, pont de l'alarma. Pont de l'alarma.
0: Pont de l'alarma. Amb música d'elèctrica d'arma, no?
2: Sí.
0: Un pont d'alarma, això sí. Bueno, és fantàstic.
1: I per cert, podrien canviar el tono aquest de...
0: És molt intrusiu.
1: De l'alarma?
0: Sí, és molt intrusiu.
1: Jo que sé, que fos una cosa una mica més... Menys alarmista?
0: Menys alarmista. Clar, una alarma poc alarmista no sé si és bona alarma, saps? Perquè, clar, les alarmes han de ser alarmistes o han de ser tranquil·listes, també. Com ho fem, això?
2: Les alarmes et trastoquen.
0: Et trastoquen.
2: A mi m'han trencat plans.
0: Sí.
2: A mi m'han trencat plans.
0: Sí.
2: Vaig anar a l'alarma,
0: sí.
2: Jo volia fer una cosa i la meva dona volia fer una altra i al final, doncs... Pues, es va fer l'altre.
0: Diu, de tot... Exacte. Diu, de totes formes... Misma. Exacte. Diu, això passa quan plou i també quan no plou. Saps què vull dir? Jo volia fer una cosa, la meva dona volia fer una altra i s'ha fet l'altra.
1: Sí. Com... Bueno, però és que això... És un... Acabes de fer un resum de la vida de parella.
0: De moltes vides de parella, sí, efectivament. I això ja es feia abans de les alarmes, això ja passava. Però, bueno, suposo que ara s'ha, com si diguéssim, posant més en alarma, no? tots aquests factors. Està molt bé. Per tant, si es planifiquen les alarmes amb temps, un ja es pot demanar pont, doncs, dèiem, o fins i tot pots fer un aqueducto?
2: És automàtic.
0: Alarma de pont també pot sortir? És a dir, per exemple, és festiu el dimarts i el dijous.
2: Però el dibuix del pont.
0: Pots fer el dibuix del pont, no? T'arriba un missatge amb el dibuix del pont i et diu ojo, això l'envia sobretot als caps, no? I a les caps, que diu, ojo, que pot ser que hi hagi més d'un que s'agafi pont, no? O que s'agafi la baixa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, diguem. Llavors és quan darrere de l'alarma t'arriba l'avís del jefe. Pst,
0: Exactament.
1: Però a casa teletreballant, eh?
0: Exactament. I que no passi, ara...
2: Diferents emojis d'aquests. Ha de sortir el pont,
0: sí.
2: Ha de sortir l'ordinador, que vol dir que teletreballes, i ha de sortir la senyal d'obligatori, que és obligat fer això, fer el pont.
0: Fer el pont. És obligat. No, Pino Puente, no?
1: El pip pont, o què era?
0: Sí.
1: O...
0: No, si poses un arbre i després un...
2: Passa la corriente.
0: Si poses un arbre i després un pont... Doncs és el Pino Puente. Sí. Si poses un pont i aigua, és que de puente a puente y tiro porque me sale de la corriente, no? Diguem de això en sis. Jo us pregunto, ara que hi ha tanta intel·ligència artificial i tot això de les xarxes socials, que la gent ho va penjant tot el que fa, etc, no podria haver...
2: Hem posat la sintonia diferent de la intel·ligència artificial, fins i tot ho fem nosaltres.
0: Efectivament. Jo us plantejo que la IA el que fes és analitzar les xarxes socials, per exemple, a l'Instagram o els stories també del WhatsApp dels seus treballadors, perquè si veuen que han anat de concert el dia abans o han anat de festa major, d'anar a treballar, o de qualsevol cosa, i detecten que a altes hores encara estan per...

0: penjant fotografies o encara estan penjant coses, que hi hagi un alerta, alerta de baixa, eh? Alerta de, ui, hi ha molt de trànsit, no puc, avui teletreballaré, no? O alerta de, ojo, peligro amb aquest, que aquest, ja m'enteneu, que té moltes possibilitats de demà no trobar-se bé i no anar a treballar.
1: Qué fuerte.
2: Ai, senyor, és que jo ja estic esperant a veure si m'arriba l'alerta de que s'ha acabat l'alerta.
0: Aquesta és una altra. Hauria d'haver un... Vale, ja està.
2: Quedes amb un to diferent?
0: Sí, amb un to de va, que era broma, va, ei, que no era per tant, heu caigut. Sí, va, que ja està. Vinga a treballar. Però el to hauria de ser com... Bueno, vale, eh? O sigui, hauria de ser... Vamos, sí, amb les mans, no? De dir, va, au, alerta, vinga, va, tots a treballar, que era broma, va, circulen, una mica això, no?
2: Sí.
3: Ostres, tu, jo volia dir algo, però
0: sí?
3: Al final l'únic que s'ha m'acut és que, no sé si la intel·ligència artificial és el ChatGPT.
0: Sí.
2: Perquè, el Charles GPT aquest.
0: El Charles GPT.
3: Heu de fer un treball. Dic, abans els treballs es feien així, i ara es fan així, clic.
0: No, clar.
3: Ja està hecho el trabajo.
0: Ja està hecho el trabajo.
3: Un clic.
0: Sí.
3: La intel·ligència artificial s'hauria de dir le clic.
0: Le clic.
3: Perquè haces clic.
0: Sí. Quan haces clic...
2: Els clics de fa mòbil.
0: Efectivament. Doncs, però és que ara ja, a vegades ja ni clic, perquè ja amb el reconocimiento de vot ja li dius, ia, fes-me un treball sobre tal cosa, i fes-lo bé, saps? Segur que acaben dient alguna cosa així com...
3: Reconocimiento de olores, també,
0: sí,
3: no?
0: Sí, bueno, exacte, sí. A mi m'ha fet molta gràcia l'altre dia que li vaig escoltar una persona que deia, diu, no, però jo a la IA sempre li dic bon dia i com estàs i tot això, per si un dia es revelen les màquines, saps què vull dir? Que, com volem dir, com un atenuant, no? Vull dir, no, però jo sempre la traté bien, no? Aviam si això et salva davant d'un...
3: Bueno, del campo de concentració. Vinga, concentra'm aquí fora, sí, per la dreta.
0: Sí. Bueno, si la IA ens domina, el de menys serà la concentració.
3: Jugo a enganyar-la.
0: Tu jugues a... Val. Li fas per anys.
3: La obro i no li dic res, perquè
2: no existís. Sí, no? La ignora.
0: Es queda totalment boja, la IA, amb el Sergi. Va dir, m'ha obert...
3: Faig això i faig una altra cosa i ja no me ve...
0: Has provat algun cop, Sergi, ara que dius això, de dir-li no em facis tal cosa? És a dir, en lloc de demanar-li alguna cosa, és dir-li que no la faci. És que igual la trastoques.
2: Si et demano això, no em facis cas.
0: Val, aquí està. Llavors, clar, què ha de fer la IA en aquests casos? Explota, no? És a dir, però si una IA explota, on explota? En el centre de datos o en l'ordinador? On és?
3: En la olla a pressió.
0: En la olla a pressió.
3: La tapa.
2: Implosiona. Implosiona. No explota, implosiona.
0: Implosiona.
3: No sé què s'ha de pensar. No se tapa la tapa quan echa fuego eso.
0: Sí. Sí. Bueno, has de tirar una manta, no? Perquè això, si tires aigua, igual és pitjor. Bueno, no ho sé.
3: Veus? És això que es governaran. Per això, veus? Això són indicios.
0: Sí, són... Són com avançades.
3: Estamos traceándolo.
0: Sí, són traces,
3: sigue,
0: no?
3: Sigue la traza.
0: Sí. Bueno,
2: aquests que van enviar l'alerta, aquests devien ser perquè els hi van dir ells que ha de ploure, i els meteoròlegs aquests no els hi passa res?
0: No. Jo és que crec que fan servir...
2: Sí, no els hi treuen targeta groga o targeta vermella per haver-se equivocat?
0: No, bé, jo crec que fan servir... Us en recordeu d'aquells mossens que hi havia a les parets que anaven amb una vara, com si diguéssim, indicava, no? Pluja, revuelto, deia, huevos, tal, no? I ens semblava màgia.
3: S'han equivocat els núvols, ells no, ells ho han encertat.
0: Correcte.
3: Són els núvols o els vents.
0: Correcte.
2: És que era el Núvol Kingdom aquell, o Kinder, o el Núvol aquell del, de la bola de drac, com era?
0: Bueno, hi ha molts que estan en el Núvol Tinder, també, que estan tot també. El dia... Sí.
2: Estan els núvols.
0: Estan els núvols del Tinder i tot això, i s'aprofiten qualsevol alerta
3: Esto de la IA, hem de buscar un equilibri, perquè, clar... És com la contaminació. Ui, nos estamos muriendo con los gases, però anem fent.
0: Sí,
3: I la IA el mateix. Ens estem calant sense aigua i vosaltres aneu parlant de la IA, que jo vaig gastar-me l'aigua de l'Amazones.
0: Però l'aigua que gasta, què és? Perquè té molta set o com va això? No, bueno, perquè s'ha de refrigerar, no? Com si diguéssim, però bueno, hi ha coses que no caldria que fes servir aigua, vull dir que ja les pots guardar, però si després tu pregunta algú altre, per exemple, jo què sé, imagina que algú li pregunta, avui plourà? Doncs si algú li torna a preguntar si avui plourà, no cal que torni a fer servir el refrigerio i ho pensi, no, digues, pues mira, pregunta-li a tal, que ja li he dit, no? Per exemple, seria una forma. Igual l'altra persona no ha de veure i estalviem aigua així, no sé. S'ha de pensar alguna altra cosa.
2: Diríem que ha pixat fora de test, no?
0: Sí, perquè ha sigut on no hi havia... Ha plogut més on no hi havia, on no hi havia avisos, diguem, no? Pot ser que hi havia... Estava previst que plogués molt, però s'ha consultat tant a la IA que ha consumit molta aigua i, per tant, ha caigut menys aigua perquè l'ha consumit la IA? Podria ser això, una explicació?
3: Jo, bueno, no sé... He visto llover sobre mojado.
0: Sí, siempre llueve sobre mojado,
2: Sí. Bueno, no plou mai al gust de tothom.
0: Això és així, Això és així. Això és així. Perquè, clar, hi havia un punt en què el mar deia no, que no plogui, que tal, no sé què, però ja quan ja ha preparat la canoa i ja tenia tots los enseres, no, com dèieu, i ja ho tenia tot a punt, hi ha un punt de desil·lusió quan no plou tant.
2: Aquí que vingui una brigada a remullar la gent.
0: Exacte.
2: Aquí, mireu, que facin sortir els bombers amb les mangueres i mira, remullin una mica.
0: Sí, hi ha molta gent que vol que surtin els bombers amb la manguera en general a...
2: Sí. Hi ha una demanda, sobretot en el sector femení.
0: Hi ha molta demanda,
3: sobretot,
0: sí.
3: Espero jo el calendari, no?
0: Sí.
3: El calendari dels bombers.
0: Sí, exactament. Sí. El Sergi és Mister Septiembre. Sí.
3: I després, la cursa de bombers, que sempre me la miro en directe. M'encanta veure com fan la cursa de tothom vestit de bomber amb casc i tot. I
0: el casc, sí. No, és preciós.
3: És així la cursa o no?
0: En principi no, però seria el lògic, no? La cursa de bombers que fos...
3: És com el Gran Nacional, un evento.
0: Sí. O la cursa a la Mercè, que fossin tots només que es diguessin Mercè, no? Que poguessin fer la cursa, també tindria la seva cosa. Bueno, perdona...
2: Jean-Buen, què? Només poden els que es diuen Jean-Pierre,
0: o els que estan buens, saps? Sí. O que estan buens, no? Gent molt atractiva i tal. Per anar recollint, quines idees... Quines idees podríem...
3: De Cobertany,
0: sí. Sempre està millor Cobertany, que si plou, sobretot. Quines idees podríem donar per quan han enviat el missatge i veuen que, entre nosaltres, que l'han espifiat una mica, què podríem fer? Un missatge de... Bueno, és que teníem un becari nou, no? No sabem com s'ha enviat, no? Alguna cosa d'aquestes, no? Què podríem fer?
2: Algú ha tocat el botó per darrere.
0: Sí, m'he confós de botó, m'he equivocat, no volverà a passar, no? Coses d'aquestes es podrien fer, sí.
2: Lo siento, no volverá a ocurrir.
0: Exacte.
2: Pero bueno.
0: Exacte.
2: Me voy a ir de campamentos.
0: Sí, exacte. A l'Abu Dhabi.
3: De campamentos, no?
0: El què, Sergi?
3: Que se'n va d'acampament.
0: Sí, bueno, d'acampament o d'aquestes, de caceries i coses d'aquestes. Sí. Bueno, doncs escolta, idees...
3: Però de campanya.
0: Exacte, sí, és perillós com va de campanya. Idees pel d'això, dèiem, canviar el to, que sigui menys alarmant, dèiem de poder borrar missatges anteriors...
3: El gota a gota.
0: Sí.
3: Gota a gota per a la illa.
0: Sí.
3: Estilo como las plantaciones de los huertos que hacen el gota a gota.
0: Sí, señor.
3: Hem d'evolucionar al gota a gota.
0: Sí, senyor. Ja... Sí, senyor. Sí, senyor. Ja. Perquè... I que vagi guardant aigua perquè quan la gent li faci preguntes, no? I si veu que ja es queda sense aigua, no hi més preguntes, eh? Com el d'allò de no hi més preguntes. I doncs ja, així que no gasta, de més, vull dir que està, bé si ho fem d'aquesta... D'aquesta manera.
3: Això de les alarmes, com les tazes, estas, keep calm, no hi tazes d'estas, compra't una
0: sí,
3: taza.
0: Sí, una taza de... Oi, pues hoy llueve, i una altra de... Pues no llovió, no? I, bueno, sí, sí, sí. Bueno, es podrien donar tazes també a domicili. Puede contener tazes, eh? Podria ser també un...
3: Sí. Li vol fer la col·lecció de tazes,
0: sí.
3: Eh?
0: Vigile que puede contener tazas, tazas de bueno, de, sí, es que es eso, es que siempre se ha de vigilar, pero siempre
3: bueno, en las casas de los bromistas, pues un taser de baja revoluciones puede contener taser.
0: Se
3: lo coges taser. Y
0: en taser de herrero, cuchillo de palo, que siempre se había dicho. Sí. En fi, doncs seguirem analitzant com podem solucionar els avisos i moltes altres... Sí, ja és que ja... És que no t'ha arribat a l'avís de que ja... Sí, a l'avís de que ja...
3: Sí, t'han donat un avís de que s'acaba el programa.
0: De que s'acaba, és que això... El tiempo pasa volando i no ens avisen.
3: Això és una alarma, és l'alarma.
0: L'alarma. L'alarma que s'acaba, exactament. Bueno, quan s'acaba la sintonia, és que s'acaba. En fi, la setmana que ve ja en l'horari habitual tindrem més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, que venen sin aviso, venga!
1: El banyador i desinflar la barca.
0: Exacte, desinflar la barca.
3: Horari inhabitual.
0: Inhabitual.
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

Un grup d'investigadors ha publicat un estudi que conclou que els espanyols estem deixant de créixer. Actualment, l'alçada mitjana d'un jove de 30 anys a Espanya és de 176 centímetres. I tot i que fa unes dècades la situació es va revertir i vam començar a créixer, aquest estudi ha determinat que la tendència torna a situar-se a la baixa. José Miguel Martínez és catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat de Múrcia i un dels primers en estudiar l'alçada al nostre país.

0: I és que quan el nostre escriptor de capçalera es posa així de cabaretero, amb aquesta música sensual, sexual i ben suggerent per aquestes nits de ràdio, em temo el pitjor de veure cap on anirem. A veure, perquè d'aquesta música pot sortir qualsevol cosa, el nostre escriptor de capçalera, Víctor Ruiz Novel. Benvingut una setmana més, Víctor.
1: Hola, no sé si cabaretero, pero la voz como si hubiera fumado dos paquetes de Marlboro tengo. O sea que hay como un ambiente de humo, de depravación gripal.

0: Jo diria que potser és una era de contrastos, perquè per algunes coses sí sembla que ens haguem d'allò, no? Ens posem o ens escandalitzem en segons quines coses, i en canvi en d'altres tolerem uns llenguatges totalment, fins i tot m'atreviria a dir, ofensius, no? Com són moltes lletres de les cançons reggaetoneres, per exemple, no? Que directament, doncs, si les llegim, diríem...
1: Si és verdad que ahí lo que no hay es nada críptico.
0: Clar, clar, és directament el bueno, més...
1: O la sigui... batidora, no? Bueno... És una metàfora.
0: Bueno, Jordi Dan hablava...
1: No muy conseguida.
0: Jordi Dan hablava de los chorizos parrilleros, i m'entens? Vull dir, ja, cadascú ja ha fet servir el d'allò, però precisament amb aquesta creativitat...
1: Que... Joder, vamos a pasar de Lorca a Jordi
0: Dan. Jordi Dan, eh?
1: Es muy fuerte.
0: Mami, que serà lo que tiene el negro, no? Bueno, clar, sempre s'ha fet...
1: O la llenca, pa'lante, pa'lante, pa'atrás, pa'atrás.
0: Exacte. Però clar, és que ara ja és directament és obert. Llavors, clar, s'ha passat de... Allò que tenia un professor que sempre m'agradava molt de confundir la libertat con el libertinaje, no? Doncs a vegades, en aquest cas, hi ha coses que ens hem modernitzat molt i amb d'altres que potser...
1: Yo te lo juro que cada vez que escucho la frase de la libertad y el libertinaje me imagino a Agustín González vestido de cura.
0: Bueno, és que era una mica això.
1: Es que hemos confundido la libertad con el libertinaje.
0: Bueno,
1: no lo sé. No
0: algunes sé. Coses jo crec que estem molt més oberts i amb d'altres molt menys. Jo no sé com ho veus tu, Víctor.
1: Yo creo que, de alguna manera, en algunos aspectos, el hecho de creer que somos más libres es síntoma de una nueva edad puritana. Es decir, en el sentido de que hay un puritanismo, esa necesidad de que haya una especie de beyoncénismo constante, que la mujer esté mostrando sus pechos, o que los hombres necesiten quitarse la camiseta para tener seguidores en Instagram, es un claro ejemplo de que el receptor está reprimido. No, perquè necessites això per a l'èxit.
0: Bueno, però és que això suposa seguidors. Doncs estem també a l'era...
1: Estos seguidores es como antes que veías un tobillo, ¿no? Ahora tienes que ver el culo de Beyoncé o ver el tío que te está explicando algo sin camiseta para seguirlo. Porque, però... ¿qué pasa? ¿Que no has visto camisetas?
0: Però és l'era en què fan més diners amb l'OnlyFans, també.
1: Pues eso de hacer dinero, claro, pero es hay muy buena prostitución en las edades puritanas.
0: ¿Qué es eso? Es que es eso.
1: De la mejor, diría yo. Sí, está sí, mitificada.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, es que al mateix temps s'està posant, intentant posar moltes lleis per prohibir la prostitució i al mateix temps es permet OnlyFans. A mi que m'ho expliquin una mica, no?
1: Clar.
0: Vull dir, jo crec que
1: no
0: ja...
1: no, lo que no gusta es la estructura, el concepto, no el hecho.
0: Correcte, però vull dir que crec que hi ha moltes contradiccions en si mateix, no? I que estem mostrant precisament un camí que mostrar, o sigui, per això dic que a vegades crec que hem fet passos enrere, en el que ensenyar et dona èxit.
1: Mira, jo crec que és el hecho de que cualquier persona puede, a través de las redes sociales, exponerse, le hace pensar a la gente que con la educación, el background que tenga cada uno, cree que puede saltarse, porque somos el ser humano es un ser bastante necio. El ser humano puede saltarse la pantalla, va a vencer él al medio. ¿Vale? Y entonces, pues yo creo que en ese de... Ah, pues ya te han atrapado. ¿No? Sí, y se dan cuenta y de repente alguien dice, por ejemplo, pasó el otro día, alguien dice, ah, yo es que me pongo fotos nudistas, ¿no? Y luego pongo un osito donde sale debajo del ombligo, un icono de un osito. Y entonces la gente empieza a mandarle mensajes guarros a esta
0: claro,
1: persona.
0: Claro.
1: Siguiente mensaje de Instagram, no, pero es que yo lo hago porque soy naturista, pero en realidad tal y que cual. Pero entonces hay que ver que eres un guarro. Claro, quiero decir, ¿hay algo de tu acercamiento a esto que no es exponerte?
0: Mira, jo et poso... Sí, sí, és que estic totalment d'acord amb l'exemple que poses, jo te'n poso un altre. Jo veig molt a les pistes d'atletisme, doncs, gent jove que ara fa molt més màquines i tal, que no està sí.

0: pista, perquè les màquines es poden fer fotos fent màquines.
1: Sí, la pista és menys lucida.
0: Exactament. I què és el que comparteixen a les xarxes? Doncs aquestes fotos on, a ple hivern, estan sense samarreta. Sí,
1: claro.
0: Sí, estan quadradíssims i quadradíssimes. Sí, sí, però és que fa molt de fred. Ja si m'entens. Jo també faig atletisme i vaig ben abrigat a l'hivern. Menys quan competeixo, però quan estic entrenant vaig ben abrigat. Per tant, no entenc aquesta manera d'entrenar si no és amb una càmera fotogràfica. Digue-li mòbil al costat. Per tant, alguna cosa estem exhibint, estem fent apologia de l'exhibicionisme, diguem-ho així, no? Potser no tant del sexe o la sexualitat com l'exhibicionisme. Com ho veus, Víctor?
1: Estoy de acuerdo que estamos vaciando el hecho de la sexualidad, digamos. Es decir, el mero hecho de la exposición, es como esta gente de hoy en día que dice que quedan, pero que no haya penetración, para entenderlo. Es decir, estamos en la contemplación. Y yo creo que en esta contemplación también la contemplación es un síntoma de edad puritana y es un síntoma de que hay unos deseos internos que son muy sexuales y que la sociedad lo reprime, como lo ha reprimido siempre. No es nuevo, sino la gente iría en pelotas en la playa. Pero no, hasta el punto de que te puedan grabar todo el rato es un poco la nueva represión. Es decir, que en esta generación audiovisual tú puedas ser en todo momento grabado.
0: És veritat, és molt interessant això que dius. És molt interessant això que dius. Perquè...
1: de precaució, repressió, diguem.
0: Anem a dir, per seguir un exemple que ens has ficat abans i que el podem estirar, el del naturisme, no? El d'algú que vol ser naturista i, per exemple, està en una platja i vol estar tranquil·lament nu, sense problemes. Correcte. Això fa 30 anys, jo t'ho compro absolutament, perquè també tenies més llibertat en quin aspecte? En el de que qui trauria una càmera fotogràfica ja per fer-te una fotografia? Saps què vull dir? Es notaria molt, es veuria molt. Avui dia, tot mòbil, m'entens? Té una càmera fotogràfica. Per tant, realment on tu et puguis sentir lliure sense que ningú et faci una fotografia, no existeix cap lloc ja en el món. Per tant, és inevitable que hi hagi un punt d'exhibició en tot això. Perquè si tu fas de portes a dins, dins de casa teva, dins de casa teva és la teva casa i ja està. Quan estàs en un espai públic, ja hi ha un punt d'exhibició. I entenc que hi ha molt naturista, absolutament. No hi tinc res en contra. Però també hi ha molt
1: d'exhibició. El naturista real no és molt exhibicionista.
0: Això és el que jo crec. Jo el que dic és que hi ha molt exhibicionista. Llavors, clar, aquí ja estem entrant en... ostres, ara que som...
1: Però a lo mejor es que es la época del espejo porque la gente en realidad es poco colectiva, que es un poco el síntoma de hoy en día.
0: És veritat. Té molts factors en això. Negar que som sers sexuals és un gran error. I per començar, perquè som animals, som éssers vius. I jo dic, escolta, si podem ficar tota la cultura i tot el d'allò que vulgueu, però mireu els gossets quan es veuen de seguida. A la que et despistes ja s'estan muntant. I són adorables els gossets i les gossetes. El que vull dir és que això forma part d'allò que nosaltres li fiquem tota la cultura i tot el coneixement per frenar-ho, em sembla fantàstic. Però, a veure, no podem negar que som éssers sexuals, reproductius.
1: Con lo cual el sexting es una complejització del ser humà.
0: Correcte, correcte.
1: Que no ha logrado otro animal.
0: Exactament, exactament.
1: Que refina el gusto, digamos.
0: Exactament, exactament.
1: Es lo que yo... Perdón, hacía la última pregunta. Que esta generación básicamente audiovisual, que a duras penas comprende una sintaxis compleja,
0: para entendernos.
1: No es que en mi generación no fuera la generación de la sintaxis, que tampoco había tanto Quevedo, ¿vale?
0: Sí.
1: Pero esta generación, ¿cómo va a hacer sexting? ¿Escribiendo el verbo haber sin H?
0: Sí, sí.
1: ¿Es eso sexy?
0: Sí. No.
1: ¿Sabes?
0: És que, clar, perquè jo el que vull dir és que tot això que ens deies, no, i ens llegies fins i tot alguns exemples, venia a dir, la pulsió segur que és la mateixa, val? O les ganes segur que són les mateixes, però fomentava la creativitat, fomentava la imaginació, fomentava el desig, si tu m'expliques, no? Ara no hi ha desig possible. És a dir...
1: Sí lo hay. Lo que pasa es que es como se canaliza.
0: Bueno, que si totalment.
1: Para entender el deseo hay que ser un poco intelectual. Intelectual.

0: Que meravellós el George Michael, que tenia aquesta capacitat de donar aquesta força, a la seva veu i
1: sempre con su corazón blues que tenia ell.
0: Sí, absolutament. Quin
1: però clar, tu no notes com un cert tono gospel
0: d'aquesta canció? Absolutament. És
1: pues
0: que...
1: aquí és com que el todo por el todo, una tal Sandra San Víctor, que va com al gospel d'aquesta canció.

0: Això és més de Louisiana ja quasi, eh? Quina
1: total,
0: maravilla.
1: Total.
0: És preciosa, preciosa.
1: I d'aquí nos vamos a un rapero llamado Chance the Rapper en un unplugged que hizo. Mm-hmm. Vamos.

0: Víctor, quin final que m'ha deixat.
1: És un regalo, esta noche es un regalo, esta canción en sus múltiples versiones és brutal.
0: És absolutament impressionant tot el que ens ha portat. I amb quina et quedes, Víctor?
1: Mira que es difícil en esto, pero porque pues mira, me gusta mucho la versión de Chance the Rapper en la que desnuda la expresión de la canción.
0: Sí, sí. Tot i que jo em quedo sorprès per aquesta darrera, com
1: sí, és brutal, l'operística és brutal.
0: Quasi operística, però m'he de quedar, no puc evitar-ho, amb el George Michael, perquè la seva veu sempre em sembla meravellosa.
1: I la echamos de menos.
0: Absolutament, absolutament. I amb quina...
1: Tenia com acaba, mira.
0: Mira.
1: El fondo de la ópera detrás.

0: Doncs amb aquesta Gènesis acomiadem el nostre escriptor de capçalera, a qui ens ha regalat una nova setmana de bon debat, de bona música, i aquí esperem ben aviat, aquí dues setmanetes, el tornem a tenir nosaltres, i que es cuidi aquesta grip que
1: gràcies,
0: esperem. Una abraçada, Víctor.
2: Otra, adéu.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Al maig de 1816, una promesa de l'escriptura anglesa va viatjar al llac Ginebra per estiuejar amb el famós poeta Lord Byron, entre altres. Una tarda, el grup de joves intel·lectuals i poetes van decidir muntar una competició d'històries de fantasmes. Després d'aquesta trobada, Mary Shelley va tenir un malson, en el qual va veure, literalment, un pàl·lid estudiant de males arts agenollat davant l'ens que acabava de crear. Així va néixer Frankenstein, inspirat també per altres mites i pel propi caràcter de Shelley. Una història que pot explicar-se de moltes maneres.
1: Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres.
2: Sueño con un mundo donde la esperanza sustituya el miedo. Donde un tullido pueda volver a caminar. Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece. Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
3: Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
2: Está vivo.
4: Un trabajo sorprendente. ¿Podría crear otro?
2: Y podría hacer mucho más.
5: Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada.
4: Sueño con un ejército inmortal de 1 millón de soldados. Víctor, me prometió que esto iba sobre la vida.
2: Es mucho más que eso.
4: ¡Es un asesino!
0: Acabem de sentir el tràiler de Víctor Frankenstein, una pel·lícula contemporània sobre la història creada per Shelley. Però podem viatjar a la nostra infantesa i sentir-ne una altra versió. Us sonen aquestes veus?
6: Oh, ja té vida! Es diu! Es diu!
7: Sentiu el soroll que fa? S'hi està roncant!
8: Nano! Ja n'hi ha prou. És hora de llevar-se. Desperta't, que tenim molta feina per fer. Au, va, lleva't. Incorpora't. Molt bé, i ara prova de posar-te dret.
7: Compte. Hola, nano. Que et ve de gust un got de llet.
9: Got de llet.
7: Compte.
8: Oh.
0: Hi ha pocs personatges que les tres bessones no hagin arribat a conèixer. I Frankenstein no és un d'ells. Tot i que una mica més descafeinat que l'obra original de Shelley. Frankenstein, malgrat ser una obra del 1818, està encara molt present. De fet, d'aquest llibre neix l'arquetip del científic boig que es desenvolupa en moltes altres obres. L'autora, fortament influïda pel pensament feminista de la seva mare, ha fet història. I no és ni de lluny l'única dona que s'ha fet un forat entre les icones de la literatura universal. De fet, a molt més petita escala i per tornar al nostre temps present, les escriptores han aconseguit que els seus personatges estiguin entre les icones més populars de l'actualitat. Recordeu aquest tràiler?
10: Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
11: Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.
10: Primrose Everdeen.
7: ¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo!
0: La trilogia dels Jocs de la Fam, escrita per Susan Collins, analitza moltes de les problemàtiques que afecten el nostre present, com ara l'espectacularització del patiment aliè. De la mateixa manera que Shelley, des d'una posició molt més destacada en el marc de la literatura universal, explorava temes com ara la moral científica, la creació i la destrucció de la vida o la relació entre la humanitat i Déu.

0: estès ha mantingut el primer dia d'aquest curs per al dia 8. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria aturar-me un moment en aquest tema, Míriam, en el de la vaga del cos docent de Catalunya, que, pel que m'expliquen algunes mares, ha provocat la modificació d'activitats que s'allarguen durant tot el curs, com ara les colònies o les excursions. No sé si això a l'escola que portes les teves criatures ha passat.
1: Aquí no, la nostra escola no ha passat, però em sembla preocupant que passi, perquè al cap i al fi afecta els més petits i això sí que no es pot permetre.
0: Sí, de fet, ara escoltarem una mare que ens diu això. En qualsevol cas, algunes mares agraeixen no haver d'assumir aquesta despesa extra i és que s'han anul·lat també algunes excursions, com deia.
2: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi. I, bueno, clar, no fan, no, com és un tema de projectes, doncs, clar, no ni quaderns, ni llibre, ni res. Però esperem que aquest any, doncs, que aprieten, por favor.
0: Que aprieten, diu aquesta mare, que aprieten los docentes, vol dir. I és que veu que la cosa no rutlla, que la canalla, el jovent català, no acaba de despuntar. Així ho informa, ho diu l'informe PISA i altres informes. Tantes lleis educatives, tan amunt i avall, tanta formació per projectes, doncs, esclar, fa ferida. En qualsevol cas, que aprieten, diu aquesta mare. Jo, com diria aquell, us diré, quedeu-vos amb aquest detall, que més endavant serà important. I és que del tema central d'avui se'n desprèn un subtema molt interessant que de seguida abordarem. Tornem a aquest tema que comentàvem ara fa un moment. Les colònies no són barates, no. O algunes com a mínim no ho són. Hi ha famílies que de fet no se les poden permetre, les han d'obviar perquè és una despesa que no es poden permetre. He buscat la dada i el preu de les colònies escolars a Catalunya se situa de mitjana entre els 150 i els 250 euros per alumne per una estada estàndard de 3 dies i 2 nits amb pensió completa i activitats incloses. El cost real per a cada família varia significativament segons diversos factors, principalment el nombre de dies, l'època de l'any i els serveis contractats.
1: Estem parlant de les colònies, deixa'm apuntar, Robert, a banda d'aquests 150-250 euros que poden costar, que és veritat que es va fraccionant al llarg del curs i tens temps per estalviar, però també el sac de dormir, si és el primer cop que se'n van de colònies, banyadors, xancletes, bueno, tot el que demanen que es portin a les colònies, així que és una altra despesa extra. Una despesa que si acabes fent la suma és el que tot el que ens explicaràs ara mateix.
0: Sí, deixem les dades, va. La tornada a l'escola també té la seva pròpia factura. I aquest curs, 2026-2027, a Catalunya torna a ser especialment elevada. Segons l'última enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris, les famílies catalanes preveuen gastar una mitjana de 2.994 euros per fill al llarg de tot el curs. Si en tens dos ja, vaja, la cosa puja moltíssim. És la segona xifra més alta de tot l'Estat, només superada per Madrid, i queda més de 500 euros per damunt de la mitjana espanyola, que se situa als 2.484 euros anuals. És important, però, distingir dues factures. Una és la de tot el curs, i l'altre és el que arribarà pràcticament aquest mes de setembre, que arriba tot de cop, no, Míriam? Uh-huh. Aquí pels fills per la tornada a classe, és a dir, les sabates, les bambes, l'uniforme, el de la xandall de la gimnàstica, llibres, material escolar...
1: Més el primer mes...
0: Més el primer mes de l'escola,
1: la quota. L'escola, que es cobra sencer, tot i que no es fa sencer.
0: No? Ah, clar, però falta una setmana, és veritat. Bé, en qualsevol cas, hi ha famílies que la cosa se'ls fa realment molt complicada.
3: La verdad es que la vuelta al cole es un auténtico sablazo. Yo tengo la sensación de que llega septiembre y empiezas a pagar por cosas y no acabas nunca. Los libros, que si el material, que si las mochilas, que si el uniforme. Y es que además después de verano parece que todos los niños se han puesto de acuerdo para crecer a la vez y no les sirve nada de ropa, lo que te guardaste en junio. Y bueno, luego están los pequeños gastos, que son los que te van rematando. Que si ahora necesitan una libreta concreta de tal marca con un cuadrito de tal medida, que si abra un bolígrafo para la pizarra, para no sé qué, color verde, color azul, color rojo, que si para la actividad de pintura necesitan las acuarelas de tal marca, 12 colores, con todos sus pantones. Bueno, en fin, que intentas reciclar todo lo que puedes de un año para otro, pero aún así septiembre es un mes que se nota muchísimo en casa. De hecho, yo siempre digo que la vuelta al cole da mucha alegría para los padres, pero sobre todo cuando ya has acabado de pagar todo lo que tenías que pagar.
0: jo de debò no em vull imaginar que una família mitjana d'aquest país, amb un salari mitjà, vull dir, mitjà de 1.500 euros, posem, per anar molt a la mitjana, no es pot permetre certes coses. Algunes
4: totalment.
0: Segurament no. Han de reciclar moltes d'elles. De fet, algunes diuen que reciclen coses del curs passat. L'OCU calcula que aquest desemborsament inicial se situa de mitjana als 548 euros per alumne, només al mes de setembre. Una altra anàlisi, en aquest cas del comparador Idealo, situa la cistella bàsica de tornada a l'escola en 505 euros. D'aquests, 372 corresponen només als llibres de text en paper. És a dir, pràcticament 3 de cada 4 euros de la seva cistella. I preparar la tornada a les aules costa avui gairebé un 19% més que el 2022. Hi ha una mare que em deia... A mi em fa la impressió que fa 3 anys que pago molt més. Ja ho té.
4: Totalment, sí. Però molt més.
0: És el que ens diuen algunes mares, que consideren que la cosa va a l'alça i que el val escolar de 60 euros per alumne en dues tandes de 30 i 30 no és suficient.
5: El val escolar sempre és benvenido i, evidentemente, és de agradecer perquè supone una ayuda para las familias. Pero, sinceramente, tengo la sensación de que, al menos en nuestro colegio, el coste de los libros y del material va aumentando cada año. Yo pienso que las maestras se han aprovechado un poco de la existencia de este vale para escoger los libros un poco más caros. El primer año quizás no lo notas tanto porque tienes el vale y parece que te ahorras dinero, pero a la larga, al cabo de 2 o 3 anys, acabes pagando más de tu bolsillo.
6: El val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza material, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
7: Tenim dues nenes, una primària, l'altra secundària, en centres diferents, però en tots dos casos la despesa en material puja bastant més de l'import del val escolar que dona el govern. Per posar un exemple, la gran, que farà tercer de l'ESO, només en una assignatura hem gastat 80 euros. A més, sense possibilitat de tirar de llibres de segona mà ni reciclats, perquè tots els llibres són en edició de l'any passat. Per tant, nous, impossibles de reciclar. Crec que és d'aquelles coses que hauríem de mirar.
4: És una d'aquestes coses curioses, que els llibres no es puguin reciclar perquè tant canvia la història, no canvia, vull dir, per exemple.
0: Sí, no? Jo recordo que a la meva època...
4: O les matemàtiques.
0: El meu veí, que anava un curs per darrere meu, li cedia els meus llibres, vull dir que s'ha fet tota la vida així.
4: Hem de dir que hi ha diferències importants, no?, segons el tipus d'escolarització, Robert.
0: Clar, les diferències són enormes segons el tipus d'escola, perquè l'OCU ja calcula una despesa mitjana de 1.294 euros per alumne en un centre públic, 3.450 en un concertat i fins a 8.761 euros en un centre privat. I la factura no s'acaba, com dèiem, al setembre, perquè les famílies que utilitzen serveis de tot l'any els han d'anar pagant. Per exemple, el menjador, no? Doncs hi ha una mitjana de... 100...
4: Que és el més car de l'escola.
0: És la despesa més cara del dia a dia? 111 euros al mes. I les activitats extraescolars, que també són 78 euros mensuals, això amb una mica de sort. I després, els ordinadors i les tauletes, que també han entrat a la motxilla. Tu n'acabes de pagar un, no?
4: A nosaltres ens ha tocat aquest any, a cinquè de primària, doncs ens hem gastat uns 500 euros.
0: Molt bé. Doncs és una despesa més. Quan l'alumne necessita un dispositiu d'aquestes característiques, com el del fill de la Míriam, doncs l'OCU calcula una despesa addicional mitjana de 236 euros anuals. Per tant, les xifres dibuixen una tornada a l'escola cara, però les estadístiques expliquen mitjanes i no famílies concretes. Hi ha una mateixa família pot tenir diferents punts de vista, hi ha diferents famílies, també la manera d'abordar-ho, de si es recicla, si no es recicla, n'hi ha alguns que no ho noten tant.
8: Jo tinc dos fills, un que ha començat quart de primària i l'altre que ha començat segon d'ESO, i per nosaltres, familiarment, la tornada a l'escola actualment no suposa una gran despesa, perquè, per una banda, doncs, l'escola on van els meus fills no tenen llibres de text, sinó que l'escola és qui fa tot el material didàctic que utilitzen durant el curs. Llavors, no, aquesta despesa doncs, no l'hem de fer. A més, els vals escolars es poden donar a les escoles que compren material escolar amb massa, amb més quantitat i que baixa una miqueta més el preu, llavors amb els vals ho cobrim.
9: Jo estic content perquè a l'escola on anem hi ha tota una sèrie de despeses, la de llibres, la de material escolar i a més que estan socialitzats, es compren tots des de l'escola o des de l'associació de famílies i d'aquesta manera s'abarateixen molt els costos, s'abarateixen els problemes d'haver d'anar i comprar exactament el material o els llibres que et demanen. A part, molts dels llibres es reutilitzen i la veritat és que els costos són molt més econòmics del que m'imaginava.
4: Doncs totes les escoles haurien d'anar cap aquí.
0: Sí, és que a més això de...

0: comprar llibres de text nou, nous cada any a principi de l'escola, els compra, doncs els ha de reciclar pel curs que ve. Totalment. I així anar fent. Aquests pares que deien també de la despesa de les sabatilles, de les bambes, no? Sí. Que també és una despesa important. Totalment. Perquè en gasten moltes, no?, al cap d'any.
1: Bueno, unes quantes. Sobretot els nens petits.
0: En qualsevol cas, hi ha despesa per una banda o per una altra, encara que algunes famílies apostin per aquest reaprofitament. Però, deia fa un moment, quedeu-vos amb aquest detall perquè després ens sortirà un subtema que arriba de tot plegat, que és la tornada dels llibres a l'aula. I jo li preguntava a la Míriam, has notat que amb el teu fill hi ha hagut un auge del llibre en les aules? I em deia, potser respecte a la meva filla sí que ara té més llibres al Max que la Daniela.
1: Bueno, perquè l'objectiu és, han vist que no poden fer-ho tot amb l'ordinador, amb la qual cosa han vist que havien de tornar als llibres, cosa que m'encanta.
0: Ens ho expliquen, i estan d'acord amb tu, docents de primària i de secundària.
2: Tornar als llibres de text, de fet, a Suècia ja fa anys que estan tornant al llibre, perquè està més que demostrat que les pantalles afecten l'atenció de l'alumnat, redueix la seva capacitat de comprensió lectora, amb la qual cosa hem de tornar als llibres de text, a la llibreta, al boli, i que els alumnes, si d'alguna cosa en tenen prou, precisament és de pantalles, i han d'estar una miqueta o molt allunyats de les pantalles.
3: Ara hi ha molta diversitat, moltes maneres d'ensenyar, i com cada escola o cada centre s'adapta una mica al que ell creu. Nosaltres, personalment, a la nostra escola es va creure, doncs, de digitalitzar i utilitzar aquestes eines de manera educativa. Sí que hi ha hagut molts pros i molts contres, però nosaltres continuem treballant amb aquest entorn digital i, a la vegada, combinant-lo també amb el tradicional.
0: Clar, és que hi ha diferents països d'Europa que ja han fet passes enrere en aquest sentit. Hi ha 5 països d'Europa, Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia, França i fins i tot Itàlia, que han implementat restriccions a l'ús dels dispositius mòbils, això primer, i a més que han reduït la presència de les tauletes i dels ordinadors a les classes. No només això, sinó que hi ha països com Finlàndia i com Suècia que aposten obertament per la tornada del llibre a les aules i per deixar enrere les pissarres digitals i els ordinadors, perquè diuen que els nens i les nenes no saben escriure en paper i amb un llapis a la mà. Per tant, tornada al llibre i al paper, i tornar a escriure les llibretes, que em deia una d'aquestes mestres de primària, ja no porten llibretes, ja no porten llapis, no porten enlloc on apuntar-ho, que no sigui a l'ordinador o la tauleta que els hem donat. De fet, una d'aquestes mestres que treballa en una escola que es va digitalitzar per complet, ara s'està desdigitalitzant. La conclusió de tot plegat és que és una despesa molt important aquest inici del curs, però ens diuen els docents que ells fan un esforç perquè es redueixin les llicències dels llibres que cada any s'han de canviar, i per algunes coses més, però diuen que l'educació hauria de ser la prioritat de les famílies.
3: Penso que hem de prioritzar l'educació dels nostres fills, no? Perquè poder, no sé, és un dir, poder molta gent es gasta molts diners, jo què sé, a l'estiu, amb les vacances, i vinga, i doncs a l'hora de gastar-se els diners al setembre per la tornada a l'escola, doncs ens queixem tots. Però això sí que cada família sap el que com ho ha de fer-ho.
0: Cada mestre ja té su librillo, seria en aquest cas. En qualsevol cas, aquesta docent que porta 40 anys en l'ensenyament, que se'n jubila ja aviat, em deia que no t'imagines com ha canviat la manera de no només ensenyar, sinó també dels nanos d'aprendre i de com els arriba la cosa. Jo, el tema dels projectes aquests per emocions i això està molt bé, però hem d'aprendre a llegir i escriure, que i a sumar i a restar, que si no, el dia de demà no ho sabem fer res.
1: Totalment. Ànims a totes aquelles famílies que estan en plenes despeses de setembre.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España.

0: portat tàper avui?
1: Avui ens convertim en nens. No, avui sí. No he portat tàper.
0: No, doncs mira, així agafes idees. A vegades és complicat donar de menjar als nens.
1: Sí.
0: A una li agrada la verdura, a l'altra la ceba.
1: Un dia li agrada això, l'altre als més petitons, ara que tinc
0: així
1: una petita.
0: Així que va, agafem idees.
1: Sí. Vinga, agafem idees.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
0: Home.
2: D'aquelles que faig amb carn de vedella i de porc, que després hi poso l'ou i la farina de galeta, que després les enfarino, però el secret és que les mides de les mandonguilles són com olives.
0: Oh, que...
1: Com olives?
2: Aquestes,
1: que petites.
2: Un cop fregides, se separen i faig un sofregit. Hi poso tot tipus de verdures, és a dir, com un pisto.
0: Mm-hmm.
2: Un cop estan ben cuites el xup-xup, les poso a la cassola amb les mandonguilles, mida d'olives. Encara a vegades els hi faig, perquè és un motiu de celebració.
0: Mm-hmm.
2: Una anècdota.
0: A veure.
2: Va venir quan eren petits uns amics i quan van tornar els seus pares els hi vaig dir: han menjat mandonguilles, però si no en volen. N'he menjat 12, deia un. Mida d'olives. Que tingueu un bon dia, bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: Bon
0: Igualment.
3: Dia.
0: Hola.
3: Pues mira, mis hijos ya son mayores, pero yo había una cosa que siempre les daba, que a mí me gustaba muchísimo, es el hígado de ternera,
0: ¿sí?,
3: encebollado. Siempre me ha gustado muchísimo porque era un plato que me hacía mi madre allá en Colombia y a mí me encanta, me encanta. Entonces yo se los hacía a mis hijos, pero yo no les decía que era hígado, yo les decía que era carne. Carne muy blandita, porque el hígado si lo dejas bastante se queda muy, muy blandito. Es que para los niños es súper bien porque no se te hace bola ni nada. Total, que yo recuerdo que siempre se los hacía y ellos me decían: ay, la carne está blandita, mamá, hazla. Y yo, vale, la hacía. No sé por qué un día dije: ay, voy a comprar el hígado para hacerlo. Pff, cagada total. Porque ya nunca más lo volvieron a comer, ¿eh? Yo se los decía: ay, pero si siempre lo habéis comido. Mamá, qué asco, ¿cómo nos has dado esto? Pero les encantaba, ¿eh? Pero hasta que yo les dije que era hígado. Cuando les dije que era hígado, nunca más volvieron a comer. Así que a los niños hay que irlos engañando para que coman de todo.
1: Totalmente.
3: Eso sí que lo he sabido siempre. Adiós.
4: Mireu, els meus fills no s'han assemblat mai gens a Mafalda. Ells adoraven la sopa. La sopa que em va ensenyar a fer la meva mare, sopa de pollastre, bàsicament, amb ossos de pernil, amb una mica de verdureta, amb cigrons, i sobretot, la pasta que més els encantava eren els fideus fins, el cabell d'Àngel. I sempre estaven demanant sopa. Vull dir que... Després també recordo molt l'arròs a la cubana, recordo una, per sopars, doncs unes pites que feien pa de pita obert, torradet gratinat al forn amb formatge parmesà i oli d'oliva ben torradet, i això era ja, bueno, una cosa que els encantava. En general, sempre han estat bons menjadors i continuen de grans. I em continuen demanant sopa. Vinga, que vagi molt bé.
1: Que no falti la sopa.
0: Saps que jo no menjava sopa per la Mafalda?
1: Ah, sí?
0: Jo, la petita, he llegit, bueno, sempre, i llegia Mafalda, i jo odiava la sopa. I era per la Mafalda.
1: Fins que la vas provar, no?
0: Bueno, no, m'obligaven a menjar-la. Cada dimarts a casa meva hi havia sopa i peix, i jo diumenge ja estava malalta, pensant en el dimarts que tindria per sopar sopa i peix.
1: És que és tan bona, la sopa.
0: M'ha costat tants anys menjar sopa.
1: Doncs mira, de moment, la meva petita, la Bruna, un dels seus vicis
0: sí.
1: és sopa amb cabell d'Àngel.
0: El meu petit,
1: i
0: també.
1: Cigrons. Sí, sí, sí.
0: Quan
1: sí.
0: faig sopa, festa gran, sempre
1: sí,
0: menjar.
1: Sí, sí, sí.
0: Fins i tot a l'estiu, dic, sopa, ara no, no, tal. I el del fetge. Al meu germà li encantava el fetge amb ceba. I clar, la meva mare li feia, m'obligava a mi.
1: Jo sóc bastant aprensiu, tinc molta barrera psicològica.
0: Ara no me'l menjaria.
5: No
0: ho sé, jo no me'l menjaria, però he menjat molt,
5: La casqueria ja no es menja, no?
0: Jo crec que sí.
5: Bueno, a Madrid mengen gallinejas i entresijos, que és del xai.
0: Bueno, i els callos.
5: Els callos, sí, sí.
1: Sí, sí, directament.
0: Déu-n'hi-do, doncs, ens heu deixat amb molta gana amb aquests secrets per fer menjar als més petits. Triturar molta verdura a la salsa de tomàquet per la pasta, és un clàssic.
5: La setmana que ve farem venir a l'Anna Riera, aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí, ja queda total, oficialment convidada a aquesta secció Quins fogons.
5: Un dia podríem fer la cuina d'Espanya. I veuràs com això...
0: Home...
5: Lo va petar.
1: La cuina d'Espanya.

0: Ojo cuina, que...
1: Cuina del món.
0: Necessitarem quatre programes,
2: també, per exemple. Doncs ens heu deixat amb molta gana, així que només ens queda resumir el programa amb una paraula. Jo diria gana. Ara mateix diria gana, perquè, clar... 13:59.
0: Vinga, gana. És que els dijous és el dia de la gana.
2: Ja.
0: Los sempre... Los jueves de l'hambre, no?
2: Molt bé, Gerard, Estàs inspirat avui, Doncs totalment.
1: Quina llàstima que no hagi demà en la ràdio que et mereixes.
0: Sí, no?
2: Sí. Nosaltres tornem demà, com que és 11 de setembre, dia de Nacional de Catalunya, doncs ja sabeu que farem un repàs de tot el que de moment ens està deixant aquesta temporada, que hem tingut històries molt, molt xules. Recordarem algunes d'elles demà. Això serà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda i sobretot demà una molt bona diada.

0: Como país, Cataluña gana.
1: Estas palabras se produjeron después de que ayer los Mossos cargaran en el Born de Barcelona, donde coincidió un acto de simpatizantes de Alianza Catalana y una contramanifestación de grupos antifascistas y de la izquierda independentista, que terminó con 3 manifestantes detenidos y otros 7 investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos. En el exterior, la fiscal de París ha confirmado la identificación de 26 víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein en el estado galo, de los cuales 13 no habían aparecido en ningún expediente antes. La Fiscalía ha asegurado que cuentan con los nombres de posibles reclutadores, aunque no ha revelado sus identidades. Corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
2: Las pesquisas avanzan en la vertiente francesa de esta trama de abusos y tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Hasta la fecha son 26 las víctimas identificadas, de las que 13, dijo ayer la Fiscalía de París, no aparecen en ninguna de las investigaciones abiertas contra varios hombres encargados en su momento de captar mujeres para el depredador y millonario estadounidense. La fiscal anunció que se han identificado a su vez otros potenciales captadores y reconoce lo tentacular y laberíntico de esta red que va de Nueva York a Cannes o Saint-Tropez. Tras la muerte de un sospechoso este verano sin ser interrogado, algunas víctimas denuncian la lentitud de la justicia gala.
1: Y esta noche se han vuelto a suceder los ataques entre Rusia y Ucrania. La ofensiva del Kremlin sobre un edificio residencial en Kiev ha dejado 2 heridos, mientras que Ucrania ha lanzado drones sobre un centro logístico en la región rusa de Saratov, que ha provocado un incendio. Es todo por ahora. Se quedan en No Son Horas con Gemma Ruiz. Más información a las 6. Serán las 5 en Canarias, en Más de Uno con Rafa Latorre.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: ¿Sabes que va a ser una buena temporada? Cuando llega ese momento en la serie. Ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es...
5: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta. Estàs escoltant un recull dels millors moments de Nits de Ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: ¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
7: ¡Ojo, ojo!
8: ¡Por mi hija! ¡Mato!
9: ¡Oídos todos, eh!
5: Celebrities.
10: I és que sabeu que ens agrada la ràdio, ens agrada compartir aquests moments amb tots vosaltres perquè som com una gran família que ens expliquem les històries. Igual que moltes de vosaltres esteu, doncs quedeu els dimarts al vespre a fer un cafè amb la fulaneta, o anar a fer un croissant amb el que sigui, o anar a veure les obres, o qualsevol cosa d'aquestes, o esteu treballant ara en aquests moments, i sabeu que teniu una cita. Jo us imagino a casa treballant amb el camión, qualsevol cosa, amb un termo, amb un te, amb alguna cosa dient: ara és l'hora del Robert Calvo! Sí, senyor! Quina il·lusió, tu!
11: Quina alegria, tio. Mira, aquí una setmana més, aquesta hora, que és una hora tan, tan maca, sí, per estar despert.
10: Sí, sí.
11: Jo no sé què està fent la gent dormint. Jo tinc uns horaris tan esbojarrats, bueno, que el diumenge em llevo a les 4, el sí, dimecres a la 1, sí, me'n torno a dormir. Bueno, en fi, és una cosa.
10: De fet, jo et pregunto, perquè tu, jo perquè tinc, ja, jo m'he donat per impossible, però tu que tens horaris canviants, el mm-hmm. teu cos ja es desperta 2 minuts abans de l'alarma que has posat?
11: No, jo ara he arribat un punt d'un trimestre cap aquí,
10: sí, sí,
11: he tingut un trimestre trafegat, el de la tardor,
10: sí,
11: que m'estic tornant a dormir una mica els caps de setmana, eh? Vull
10: molt
11: dir que
10: bé.
11: Per Nadal m'he llevat cada dia a les 11, a les 11:30.
10: Sí, home, clar, normal. I és però... allò que quan et sona el despertador hi ha 5 minuts més i després, ai, que he de córrer.
11: Això em passava fins fa un temps. No sé què m'ha passat, que d'un temps cap aquí he empitjorat en aquest sentit. Però ja milloraré, ja el meu bioritme tornarà a adaptar-se, perquè a més a més porto unes setmanes, diguéssim, de poc exercici físic, això es nota.
10: Bueno, en fi. El bioritmo de la noche, que és el que
11: el tenim. De, que s'ha de tornar al gimnàs. Jo hi tornaré quan marxin els que hi han anat l'1 de gener.
10: Sí, vull dir. Sí, home, hi ha molts que hi han caigut, eh? Ja t'aviso. Sí, molta gent de l'1 de gener ja no hi va, eh?
11: Diumenge passat ens deien al programa En Bones Mans que la gent, si ho té bé, pot escoltar els diumenges de 6 a 8 del matí aquí, a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i a través del nostre web. Doncs ens deia el Pitu Sitges, que és el nostre entrenador personal,

0: tots aquells que hi van el 2 de gener a apuntar-se i que van com locos, eh?
1: Sí.
0: Pam, pam, pam.
1: Sí.
0: Van tres vegades al dia, si cal.
1: Val.
0: El 2 de febrer, per la Candelera, ja no hi són.
1: Val.
0: El 80% no hi són.
1: Això quan repassem tots els dies quin dia internacional és i tot això, perquè Candelera, doncs, ja és el dia del no gimnàs, eh? O sigui, podem oficialitzar, doncs, que és ja quan...
0: De Nadal, diuen, per la Candelera, es treu el pessebre,
1: sí,
0: i es treu també la quota del gimnàs.
1: La quota del gimnàs, està molt bé. Està molt bé, perquè, bueno, és això, la gent hi posa ganes, però pensa, ah, ja ho faré l'any que ve, eh? Ja ho faré l'any que ve, o ja, però, bueno, en fi, qualsevol cosa... Mira, avui el nostre coach, en Jordi González Guillem, ens vol parlar d'això, d'aquests reptes que volem fer, i pel que m'ha dit, em sembla que ens explicarà que qualsevol dia és un bon dia per iniciar alguna història, algun repte.
0: És això, eh? Que qualsevol dia és, sí, un bon moment per dir, ah, avui començo. Mira,
1: sí, sí,
0: jo li deia una persona fa uns dies que és el típic que volia deixar de fumar, de avui me'n fumo tres, demà me'n fumo dos, i vaig dir, no, això ho has de deixar en sec.
1: Ja.
0: T'has de comprar un paquet, sí, de tabac, deixar-te-lo,
1: sí,
0: al calaix,
1: sí,
0: i no tocar-lo.
1: Sí, sí, sí, escolta, i l'endemà dir, mira, ja porto un dia. Al cap de dos dius, mira, ja porto dos dies.
0: A mi em sembla meravellós que els fumadors posin a les seves xarxes socials, ja porto cinc dies sense fumar.
1: I tant, em sembla bé.
0: És majúscula, això, eh?
1: Sembla bé. Jo no he pogut mai deixar de fumar perquè no he fumat mai, però vull dir que si em passés, jo crec que ho faria així, aniria comptant. Home, jo he de portar uns quants dies sense fumar.
0: Sí, clar, si et passessis... M'ho has posat a huevo, David.
1: Vinga.
0: Abans.
1: A veure.
0: Parlat. Avui, senyores, senyors, les persones que escolten aquest programa de ràdio, jo cada setmana parlo amb en David i dic, aquesta setmana podríem parlar d'això.
1: Anirem per aquí, anirem per allà, sí.
0: He decidit que aquesta setmana no li diria res.
1: És cert.
0: Ja s'ho trobarà, tu. Com que té aquest talent natural per parlar de qualsevol cosa, perquè té un bagatge i una experiència que l'avalen, sabrà parlar d'això perquè, a més, s'ho ha mamat. Com deies això, sense passar-se, no?
1: Sí.
0: Sense passar-se, no?
1: Sí.
0: Sin passar-se...
1: Oh, no!
0: I és que avui, David, amic David, la celebrity convidada al Nits de Ràdio és un home que tu coneixes bé.
1: Home.
0: Tan bé que t'has treballat una imitació que té a veure amb ell. No és ell, té a veure amb ell. Perquè avui també volem destacar la persona que l'ha acompanyat a la nostra celebrity i que, en el fons, també és una celebrity. Per tant, avui és doble celebrity!
1: Wow!
0: A veure, la gent escolta aquesta sintonia, que ara, sí, tornarem a escoltar d'aquí un moment,
1: sí,
0: i es transporta a una època daurada de la televisió, que són els anys 90, del segle passat, quan a la tele hi havia un concurs que es deia, com es deia, David?
1: El precio justo!
0: I és que aquesta veu que ens fa el David, amb el seu talent, que s'ha treballat aquesta imitació al llarg de la seva carrera i amb el seu talent i amb la seva meravella radiofònica que sap fer qualsevol imitació quan li demanes. En fi, doncs aquest home, el que imita el David és en Primitivo Rojas,
1: sí,
0: que potser molta gent no l'ubica, però és la icònica veu del concurs del qual estem escoltant la sintonia, que és El Precio Justo, que va tenir unes etapes meravelloses a Televisió Espanyola i que ara desgranarem. Però avui, evidentment, la nostra celebrity convidada és el presentador d'aquell programa del qual encara no havíem parlat en aquesta secció.
1: És veritat, és veritat.
0: De televisió, David? Jo ho he pensat i dic, escolta'm, em va venir el cap l'altre dia, no sé per què em va venir el Joaquim Prat, i dic, no n'hem parlat mai amb en David Cervelló.
1: Sí, senyor.
0: Joaquim Prat, que és una institució, la televisió d'aquest país.
1: Era, bueno, va fer mítica la seva frase dins del concurs, però les generacions més antigues el recorden precisament junt a Laurita Valenzuela.
0: Ai, si ara parlarem d'això.
1: Meravellós, sí, sí. O sigui, una trajectòria molt extensa, de diverses generacions.
0: Sí, sí, i va néixer, sí, perquè té els fills col·locats a la tele. Joaquim Prat va néixer a Xàtiva, a València, el 27 d'abril del 1927. Es va llicenciar en dret, eh? No va fer res de comunicació ni d'actor.
1: Mira, l'any que ve farà 100 anys, doncs, a la seva, del seu naixement.
0: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: I abans de fer-se famós, va treballar com a administratiu.
1: Què em dius? Això no ho sabia.
0: Sí, sí, sí, aquest home no va arribar a la televisió així de primeres, diguéssim, no? El 1959 va arribar a Radio Nacional d'Espanya i després va fer molts programes de ràdio i després se'n va anar a la cadena SER. Jo això ho sabia abans d'investigar la seva figura per aquesta secció, perquè fa un temps vaig fer un reportatge de la història de la ràdio

0: Era un tall d'ell a Carrusel Deportivo.
1: Sí, totalment. Sí,
0: i que
1: sí.
0: Joaquim Prat ha fet també retransmissió esportiva, va estar a la cadena COPE, i allà també va fer moltes coses per tornar després a Tiempo de Juego a Radio Nacional d'Espanya. Però Joaquim Prat el recordem sobretot per la televisió, on va debutar l'any 1968. Jo no hi era, tu tampoc, no? Som massa joves, però potser ara hi ha algú a l'altra banda de la ràdio que, si li diem el nom de Joaquim Prat, recorda que ell entregava cada setmana un millón para el mejor.
2: Televisión Española presenta...
3: El mejor hasta ahora es don Rafael Canalejo Cantero, alcalde y jefe local del movimiento de Belmez.
4: ¿Preparado? ¿Animado? ¿Cree usted que se va a llevar una buena cantidad?
5: Espero que sí.
4: Espero que aprovechemos el tiempo porque va a ser un programa muy difícil para todos y deseamos que lo corone el éxito para usted.
6: No hay una sola prueba concluyente que nos diga que han venido...
0: Se feia una mica de showman, ¿eh?
1: Sí.
0: Un millón para el mejor. Feia moltes coses, a part de presentar, feia de showman i cantava, i era un programa meravellós. I a més m'he fixat en una cosa, veient vídeos del programa, que és que els decorats que es feien abans no tenien res a veure, no tenen res a veure amb els que es fan ara, que són tot pantalletes de LED, un terra brillant, i ja en tenien prou.
1: Allà hi havia molts fusters, treballant.
0: Sí, molts fusters, evidentment, sí. I també em recordaven aquests escenaris, els d'aquest programa de Joaquim Prat, Un Millón para el Mejor, em recordaven els primers escenaris de l'1, 2, 3, amb el Chicho Ibáñez Serrador.
1: Absolutament,
0: que també... sí. Tenien una superproducció cada setmana.
1: Sí, bueno, i no paraven de treballar els fusters, la gent de Trezzo, tot això, no paraven de tota la setmana,
0: Sí, sí. Aquest home, Joaquim Prat Carreras, va ser un dels presentadors més icònics de la televisió en aquest país, sobretot a la segona meitat del segle passat, principalment en aquella segona meitat. El vam conèixer, com et deia, a finals dels anys 60, en aquest programa Un Millón para el Mejor, un home que portava a gala, per cert, la seva terra.
7: Aquí en València.
8: En València.
7: Sí, parido por una señora que es una maravilla, que todavía a lo mejor me está viendo, que es mi madre.
8: Un abrazo muy fuerte, señora
7: de Prat. A mi padre, que era un hombre encantador. Los dos me hicieron, pues soy el mayor de cuatro hermanos. Somos yo, mi hermano Enrique, perdona que me llamamos, es que vamos por orden.
8: Sí, por orden, por orden.
7: Enrique, Maruja y Raúl. Cuatro hermanos, educados en los mejores colegios. No, como ven ustedes, no han sacado mucho a punta de mí, pero vamos, tengo unos recuerdos inolvidables del colegio mío, de los jesuitas. Y no me arrepiento nunca de decirlo. Lo pasaban grande, mira mi ciudad.
8: Ahí tienes tu ciudad en
7: tengo
8: homenaje.
7: Tengo el Mediterráneo, tengo la playa, tengo el puerto. Me iba con mi abuelo a pasear por el puerto. No, sí. Claro, ya está la Torre de Santa Catalina. No es en Micalet. ¡Santa Catalina es esta!
8: ¡Santa Catalina!
7: Cerca de la plaza del... Uy, esto es antiguo ya.
0: Estaba repasando imatges de la seva ciutat, de València. Bé, ell és de Xàtiva, però de València. I portava gala sempre la seva terra. Tot i que va viure la major part de la seva vida a Madrid i va treballar allà. De fet, va morir a Madrid, està enterrat al cementeri de l'Almudena. Un home que als anys 60... És que jo estava pensant en això, David.
1: Sí.
0: Ostres, és que en aquella època... Ara ens ho diran els de l'altra banda de la ràdio. Hi ha algú que estava aquí en aquella època, i dirà, sí, jo me'n recordo. Als anys 60, David, un milió de peles...
1: Sí, era molt.
0: Eren molts diners, Molts diners.
1: Jo no el vaig veure, aquest programa, però sí que recordo dels meus pares i dels meus germans que parlaven d'això, de l'un milió per al millor, que era com volent dir, bueno, és que si deies un milió, ja et retiraves, perquè llavors existia el concepte de ser milionari, que amb un milió ja eres ric. És a dir, hi havia aquesta associació entre ser milionari i ser ric, però de pessetes. Ara torna a ser el mateix, però amb un milió d'euros, no?
0: En aquella època, als anys 60, un milió de pessetes era moltíssim.
1: Sí.
0: L'any 2002, quan vam fer el canvi amb l'euro,
1: sí.
0: Eren 100.000 pessetes.
1: Sí. Bueno, més o menys, sí. Bueno, un milió eren 6.000 euros, 6.000 euros.
0: 6.000 euros, volia dir.
1: Sí, 6.000 euros.
0: Era un premi molt gran pels anys 60, molt minso, seria digna de la ruleta de la suerte, aquest premi, a dia d'avui.
1: Sí. Allò ha caído en la casilla de ser... Oh, saps?
0: Aquest home va ser un emblema, com et deia, de la televisió, i es va guanyar, diguéssim, l'efecte de tot el país, abans que arribés el precio justo, fent de partener, de parella. Jo crec que és la parella més mítica de la televisió de l'època, sobretot, i que crec que ha deixat empremta després, i que no hi ha hagut cap parella de la televisió que els hagi pogut superar. I és que Laurita Valenzuela, de la qual ja hem parlat aquí en alguna ocasió,
1: i
0: Joaquim Prat van ser els encarregats d'animar el dissabte a la nit amb Galas del Sábado.

0: España también.
1: Así
0: adelante.
1: Que, si estan dispuestos,
0: vamos.
1: Passen.
2: I així començaven les gales del sàbado. Una sobrietat, una
3: sí,
2: cosa.
3: Sí, sí.
2: Molt sòbria. En altres presentacions se'ls pot veure doncs, fent, diguéssim, el relat de tot allò que passarà en el programa, els convidats que
3: sí,
2: hi haurà,
3: sí, sí,
2: les estrelles que els visitaran.
3: Amb aquell parlar-cantar, que feien una mica.
2: Sí. Ara que dius això de cantar, ara els escoltaràs cantar i t'he portat aquest fragment perquè avui en dia això no passa a la televisió. Quin presentador d'entreteniment, diguéssim, s'atreveix a cantar en directe en el seu programa, després segueix presentant, de cop i volta fa una entrevista més o menys seriosa, torna a cantar, fa un número de màgia. Això no passa avui en dia a la televisió. No hi ha figures com la de Joaquim Prat. Jo les trobo a faltar. En fi, és una altra història. Han passat molts anys.
3: Sí,
2: en Joaquim Prat, que s'atrevia, com et deia, amb tot, fins i tot amb la música, cantant així.

0: I a més a més estava veient aquest número, David,
1: sí.
0: I pensava el mateix, de, el mateix que penso del seu fill, més o menys. El fill presenta ara un programa a Telecinco, fa molts anys que és allà, i penso el mateix. Tenen aquesta bellesa com picassiana, tios guapos, però tenen una cosa que no saps el que és.
1: Sí. Però, jo saps que amb qui el compararia ara? Aviam si em compres el paral·lelisme. Per la terra d'on són, i perquè cauen bé, i perquè presenten bé concursos i programes, jo el veig una mica Arturo Valls.
0: Ah, sí, sí, és veritat, eh?
1: Que hi ha aquesta... És com, sí, o sigui, el Joaquim Prat seria l'Arturo Valls d'ara, o sigui, per popularitat, perquè cau bé a tothom, perquè és simpàtic, perquè és atractiu, perquè serveix, o sigui, pot fer qualsevol cosa, i sí, mira, me l'ha recordat. Sí.
0: I a més m'agrada aquesta figura del presentador d'abans,
1: sí.
0: Que va fer-te gairebé qualsevol cosa. Era un presentador de varietats, i per tant varietats volia dir de tot. Des de xerrades amb artistes fins a fer-los cantar, o cantar tu amb ells, o tocar la guitarra. En fi, abans els presentadors de televisió eren això, presentadors. Recordo aquí aquella frase que sempre que hem parlat de Laura Valenzuela, de Laurita Valenzuela, va explicar en una entrevista que ella, quan va arribar a Televisió Espanyola, li van dir que feien unes proves.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Per ser presentadora. I ella va dir, presentadora què és?
1: És que és meravellós.
0: No hi havia televisió en aquest país. La van obrir ells, com aquell que diu, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs Laurita Valenzuela va fer la prova a Televisió Espanyola sense saber per què feia una prova.
1: És fantàstic.
0: I van dir, la presentadora és una senyorita que sale per la pantalla i cuenta les coses que passen en el programa.
1: Clar.
0: En fi. Gales del Sábado, que va ser un programa, pel que m'expliquen a casa, una sensació de programa, eh? Perquè
1: bueno, clar, és que ho veia tothom. És que hem d'entendre. No és que diguis, ah, és que només hi havia una cadena a la tele. No, no, és que no hi havia res més que la tele. O sigui, hi havia la tele, la ràdio, el cinema, evidentment, però el teatre, però clar, la televisió ocupava el... Bé, era l'entreteniment amb número 1, no? Per tant, era tota la família veient allò, no?
0: Sí, sí, i va aconseguir això, reunir tota la família, de sí, totes sí. Les edats, de tots els gustos, ho havia fet abans amb Un Millón para el Mejor, i després us oferia amb el concurs de concursos, que a més ha marcat la seva carrera. Però és que aquest home, Joaquim Prat, a la tele va fer moltes coses. Mira, l'any 1971 va presentar un programa titulat A la Española.
1: Uh-huh.
0: Després va fer Siempre en Domingo, l'any 1971. Canvia su suerte, que aquest també em sonava a mi, de Canvia su suerte, que és del mateix director o de la mateixa, el mateix creador d'Un Millón para el Mejor.
1: Uh-huh.
0: Després va fer un programa de Destino Argentina, un concurs sobre la Copa Mundial, el Mundial del 1978. Després va presentar Coses amb la Mònica Randall i Marisa Abad. I després va fer Otras Coses amb la Lola Martínez, amb Elena Escobar i Isabel Bauzá. I després ja, als 90, va fer Noches de Gala amb Miriam Díaz-Aroca i va acabar fent un concurs que es deia Como lo ves.
1: Uh-huh.
0: Era l'edició espanyola de Family Fot.
1: Ah.
0: Però entre tot això, el 1988 va arribar amb un concurs que faria història a la televisió, que mai no

0: passava, o a vegades es passaven els concursants, de El Precio Justo. És que a mi no em surt com tu, David, a mi no em surt com tu.
1: És que a mi se'm posa la pell de gallina quan escoltes de sintonia.
0: És una sintonia d'aquelles que tampoc ja no es fa, eh?
1: No, és que... És que això era... Bueno, pero ojo, y adelante porque va a tener. Tienen que acertar el precio de una casa con jardín, con una piscina municipal, con un edificio entero, pero ojo, sin pasarse, del precio justo.
0: Aquesta veu, la de Primitivo Rojas, va ser la icònica veu de, sí, d'aquell famós concurs d'El Precio Justo, i va estar amb Joaquim Prat als anys 80 i 90 immortalitzant aquestes frases com «Pero ojo, sin pasarse, sí, del precio justo!» i també el «A jugar!».
1: Que de fet, t'he de dir una anècdota, que és que, en veritat, el Primitivo Rojas no ho deia sobre aquesta sintonia. Jo ho he hagut de fer tota la vida, perquè sí, la sintonia de veritat de la subhasta, bueno, de l'escaparet final, era una altra. Era com una música... Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Pues sí.
0: A veure si és aquesta. Escoltem el fragment de «La jugar».
1: A veure... Si...
2: María Aurelia Gallardo Javier, a jugar. Estas zapatillas conducirán al escaparate final.
1: Ahí está.
2: Aquel de nuestros concursantes que sin pasarse más se aproxime a su precio justo.
0: Aquesta és la veu de Primitivo Rojas, la que escoltàvem ara fa un moment, i acompanyava Joaquim Prat en aquest programa, que era un programa que era... La mecànica és molt senzilla. És, et posen objectes al davant i has de dir quin preu tenen, no? Mm-hmm. I hi havia un escaparate final que et, sí, podies emportar un cotxe, una barca de rems, no?
1: Sí,
0: hi havia,
1: sí,
0: de tot allà. Sí. Era com la... com una subhasta, com una... Com
1: sí,
0: una...
1: La mecànica, no?, estava molt bé, perquè sortien com molts, molts productes, és a dir, doncs, per exemple, un menjador, no?, amb tot, amb, con la televisió, con el no sé què, con el sofà, i després, i este cotxe, con tal, no sé què. Llavors, clar, tu havies de dir el preu total de tot, i em feia gràcia perquè tots es posaven a sumar, el candelabro, el no sé què, i deien 15.622.342 pessetes. Escolti, això no ho ha pogut sumar en un minut. Llavors, clar, si s'hi acostaven sense passar-se, però molt poc marge, no sé si eren 100.000 pessetes, una cosa així, s'enduien tot l'escaparate. I si no, qui guanyava s'enduia, crec recordar, un només dels productes. Però clar, molts pocs cops van encertar l'escaparate sencer, clar.
0: Aquest programa, El Precio Justo, que no és original d'Espanya, és un format que arriba dels Estats Units, un concurs que allà es deia, no sé si es segueix emetent a dia d'avui, es deia The Price is Right, i que es va emetre a la primera etapa de l'any 72 a l'any 73, i després va seguir moltes temporades més. Mira, veig que la darrera... No, segueix ara mateix, perquè està fins la present temporada a la televisió nord-americana. El presenta Adam Sandler.
1: Ostres!
0: The Price is Right. Sí.
1: Imagina't.
0: Sí.
1: Allà, als Estats Units, són molt de mantenir els programes. És a dir, que les tradicions es mantenen molt, de programes que segueixin, etcètera, o la tradició. És a dir, no, aquí anem molt més per modes. Ara anem a fer un late night, ara el traiem, ara ja no està passat de moda, ara fem stand-up comedy. No, allà les coses es fan sempre o no es fan. I em sembla interessant determinades coses.
0: Crec que tu, Cervelló, i jo, Calvo, algun dia haurem de fer... Mira, ara que fem aquí a la ràdio Video Podcast...
1: Sí,
0: la direcció de l'empresa, que ens deixi fer un videopodcast.
1: Sí, senyor.
0: Fent numerets com si féssim El Precio Justo.
1: Oh. Així,
0: mira.
2: Señoras y señores, una semana más aquí comienza El Precio Justo.
1: Efectivamente, con Robert Calvo, con David Cervelló y con este maravilloso público que nos acompaña.
2: Sí, Joaquín Prat.
1: Va, Joaquín Prat també, va.
0: Quina meravella, David. Quina meravella que ens quedi, que et recorda la televisió que vam viure, tu i
1: sí,
0: jo,
1: senyor,
0: i tants altres, però que tenim en aquesta memòria sentimental. Tu deies, escolto aquesta sintonia i se'm posa la pell de gallina. A mi també, David.
1: Total. Tu recordes quin dia de la setmana era? És que ara no sé si dimarts o dijous. Ves què et dic, que el feien.
0: No recordo el dia de la setmana, però jo sí que tinc gravada la imatge d'estar amb el meu pare al sofà veient-ho.
1: Sí, sí.
0: Per tant,
1: sí,
0: jo l'he vist al sofà amb el meu pare. Aquest,
1: sí,
0: aquest,
1: sí. Jo era allò del límit de que ja t'has d'anar a dormir, però sí, sí, que jo vull quedar fins al... el fins a l'escaparate, i allò una mica ja quasi abandonant el menjador, saps? Allò de dir, bueno, quasi m'estic anant, doncs intentar veure'l perquè em tenia fascinat. I tenien molta gràcia, recordo, els jocs, és a dir, quan feien encertar el preu d'un producte per, com si diguéssim, classificar-te. I llavors havies de fer com unes proves que eren curioses, major a menor, recordo una de major a menor, ordenar els preus de diverses coses. Eren molt... És a dir, era entretingut pel que, com a espectacle, però perquè des de casa podies jugar també una mica, a dir, a veure si aquest serà més alt o més baix, una mica enfadar-te amb els concursants, a dir, que no ho veus, que és això. Vull
0: a,
1: dir que...
0: a casa tot és molt fàcil, ja.
1: Home, jo, i tant. Jo
0: li dic al meu pare que ell fa passapalabra, fa el rosco cada dia, bueno, sencer no, eh? Però la meva mare li diu, però si haces el rosco, vete a la tele. I dic, no, la tele todo es muy distinto.
1: Eh? Bueno, tot i així l'animem, tu. Escolta, sí. Que... Eh?
0: Que vagi a la ruleta, que és més fàcil.
1: Val, doncs també.
0: Concursos. Bueno, és que ell posa Antena 3 a les 6 del matí.
1: Se la sap de memòria.
0: I ja no treu Antena 3 fins a les 10 de la nit o les 11.
1: Pot fer d'apuntador, no? Si algun cop s'equivoquen allò que no saben què va.
0: Fins que arriba l'intermedi del Wyoming que se'n va a la Sexta.
1: Ah, molt bé.
0: Ell és la seva programació diària.
1: Escolta, les rutines de la vida, que cosa més fantàstica no pot haver. Com la gent que ens escolta a aquestes hores o que t'escolta en bones mans els diumenges de 6 a 8.
0: Perquè sense ells i elles no seríem res i aquesta feina no tindria sentit.
1: Totalment. Ho fem per la nostra gent que podem acompanyar i crec que per això ens agrada tant recordar aquí a les Celebrities amb en Robert Calvo aquells programes que ens han fet a nosaltres la funció que intentem nosaltres plasmar com a professionals. Eh? Seguir aquest llegat, si ens permeten l'orgull i l'honor, no? De seguir aquest llegat d'aquests grans professionals que ens van alegrar la vida i que nosaltres intentem doncs, seguir-ho fent de la millor manera que podem. Eh?
0: Tu deies abans que fa això 100 anys, farà 100 anys l'any que ve, sí, l'any que ve que mm-hmm. va deixar Joaquim Prat, aquest any el 25 que hem deixat enrere, n'ha fet 30 de la seva mort.
1: Imagina't, doncs fixa't, eh? I d'aquestes persones que, com dèiem, eh? Quan et queda un bon record i veus que no hi ha ningú que hagi de parlar malament, perquè bona senyal, eh? I al final jo crec que és de les coses que hem d'intentar, no? Que el record en la gent doncs, sigui el millor possible, com és el que ens deixes totes les setmanes, Robert, quan passes pel programa, que jo em poso el pitet, els oients no ho veuen perquè no hacemos televisió, no hacemos ràdio.
0: Perquè no, aquesta hora no puc fer altra cosa que prendre'm un cafè.
1: Però ens posem el pitet per escoltar el Robert Calvo. T'escoltem en bones mans i a la ciutat. Que vagi molt bé, Robert.
0: Ciència. I per tu.
3: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la temporada de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Va, avui en aquest tram escoltem les reflexions que ens fa la Flàvia Codines sempre en els nits de dilluns, de dilluns a dimarts. Avui ho escoltem a aquesta hora, que ens ha deixat en format de nota de veu, que és d'aquelles notes de veu que val la pena escoltar a velocitat normal per veure i per notar i per escoltar cada una de les reflexions que ens va fent i que ens explica sempre a nits de ràdio. A veure a què li dona voltes avui la Flàvia Codines. L'escoltem.
1: Avui vull que tots plegats mirem de front un tema que normalment intentem esquivar. Una paraula que evitem fins i tot dir com si fos una mena de Voldemort per tots nosaltres. Estic parlant del fracàs. Aquest concepte una mica incòmode, podríem dir, poc instagramable, i que no surt, evidentment, a les entrevistes de feina, però és que tampoc ho fa a la majoria de converses quan es parla d'èxit. Però si som honestos de veritat amb nosaltres mateixos, ens travessa segurament moltes més vegades de les que estem disposats a admetre. Fa temps que hi dono voltes a aquest tema i en una mena de serendípia hi vaig tornar l'altre dia escoltant el discurs de David Uclés quan va guanyar el Premi Nadal 2026, fa ara uns dies. Si ens quedem amb el titular, el relat és clar, una història

d'èxit fulminant. Procles, en un exercici d'honestedat, que li agraïm per cert, va explicar que en realitat s'havia presentat 8 o 9 vegades des de que tenia 22 anys, això entre el 2010 i el 2020. Any rere any, sempre rebent la mateixa resposta, no, no, no. Fins que va arribar un moment en què va fer el que molts de nosaltres faríem, deixar-ho estar, passar una altra cosa, tirar la tovallola, i amb ella tirar moltes il·lusions i esperances, no? I anys més tard es va tornar a il·lusionar i es va tornar a presentar. I estem parlant d'aquesta novel·la, La ciutat de les luces muertes. I aquesta vegada sí, Premi Nadal aconseguit. Quantes vegades anomenem fracàs el que en realitat és només temps? Temps per madurar, temps per provar, temps per fallar, però tornar-ho a intentar una mica millor, temps d'arribar tard, sí, o d'arribar just a temps quan tot toca. Amb aquest tema al cap, vaig anar a veure Valor sentimental, la nova pel·lícula de Joachim Trier. I allà estava el fracàs un altre cop. O jo vaig voler trobar el fracàs allà un altre cop. Perquè en aquesta pel·lícula, que ja sona com una de les pel·lis de l'any, es parla, entre altres coses, o millor dit, el fracàs està, entre altres coses, molt present. Vaig sortir de la sala amb aquella sensació incòmoda però fèrtil que et deixen les pel·lícules que no t'expliquen què has de pensar, sinó que et fan rumiar durant dies. I aquest fracàs és a la Nora, a l'actriu protagonista, que també fa d'actriu a la pel·lícula i que té una carrera reconeguda però encallada d'alguna manera, i amb una vida personal que no acaba d'encaixar amb el guió esperat. No hi ha una parella estable, no hi ha una família formada, no hi ha aquesta sensació d'anar fent el que toca. I al costat de la Nora tenim un pare que és un director de cinema, egocèntric, carismàtic alhora, profundament depressiu i que també ell està marcat pel seu fracàs personal i professional i que intenta reconciliar-se amb les seves filles a través d'una pel·lícula que funciona gairebé com una carta de redempció. És cinema dins del cinema i la ficció com a darrer intent de reparar el que ja fa temps que s'ha trencat. Valor sentimental no porta grans sorpreses, però sí que s'atreveix a mirar allà on costa més, en tot allò que ens passa quan sembla que tot s'esquerda, en les ferides, en la identitat construïda a partir del que no va ser. És una pel·lícula sobre tot el que falla, sí, però també sobre la possibilitat mínima, fràgil ni que sigui, que tenim tots de que aquest fracàs no sigui l'última cosa que ens defineix. I precisament amb aquesta idea al cap, la de que el fracàs que apareix quan la realitat no coincideix amb el guió que ens van dir que havíem de seguir, m'he quedat pensant en com ens hi relacionem amb ell. No tant per evitar-lo, sinó per entendre'l millor. I d'aquí surten algunes pistes per mirar el fracàs d'una altra manera. La primera que hem de tenir clar és que no és el mateix equivocar-se que fracassar. Un error és puntual. El fracàs, en canvi, acostuma a ser una etiqueta global que ens pengem a sobre. He fracassat. Com si això expliqués tot el que som. Confondre una cosa amb l'altra és una de les formes més ràpides de quedar-nos encallats d'alguna forma. La segona, i aquí ve la part positiva, és que el fracàs acostuma a ser l'avançada a la reinvenció. Reinventar-se no sempre vol dir fer un gir radical. A vegades és simplement continuar, però de forma diferent. Uclés no va deixar d'escriure novel·les. No, va escriure una novel·la diferent a les anteriors. La va escriure millor, la va escriure amb més temps, li va donar una altra mirada, no ho sabem. La tercera idea és que molts fracassos tenen a veure amb no complir expectatives que no eren nostres en realitat. No falles en allò que vols, sinó en allò que s'esperava de tu. Una vida concreta, a una edat concreta, en un ordre molt concret. Quan això no passa, apareix aquella sensació de que algú no encaixa, encara que en realitat només estiguis vivint una altra cosa, una cosa diferent. La quarta idea, i aquesta dona molta pau, és que l'èxit no és lineal, però ens l'expliquen com si ho fos. Trajectòries netes, relats clars, moments de glòria ben delimitats no són sempre la realitat. La realitat és molt més caòtica, plena d'anades i tornades, silencis llargs i èxits que arriben, no vull dir quan han d'arribar, però sí, d'alguna manera, quan estem preparats perquè ho facin.

0: I la cinquena i última, potser la més important, fracassar no ens invalida, ens humanitza. Ens obliga a aturar-nos, a revisar, a preguntar-nos si seguim insistint per desig o per inèrcia, que això és molt important. I aquest procés, encara que sigui dur, és també una forma d'avançar. Així que potser per perdre aquesta por al fracàs o a parlar del fracàs, la qüestió no és romantitzar-lo ni de buscar-li una lliçó motivacional, sinó acceptar que hi és i deixar de tractar-lo com un punt i final, pensar-lo més com un parèntesi, com una pausa llarga. I amb això dono per inaugurada la nova temporada i us prometo que aquestes notes hauran de funcionar com una petita empenta per demostrar que hi ha una mica de felicitat enllà de tot el que veiem i que té un sentit continuar-ho intentant.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de Nits de Ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que d'uns anys ençà heu vist que cada cop hi ha més gent, perquè els que corrien fa unes dècades doncs se'ns mirava una mica com a bitxos raros. De mica en mica la cosa es va animant, ha tingut diferents booms, tot això del córrer i fer esport, però ara es comença a veure molta gent corre en grup. I això sí que és una cosa que és tendència d'aquests últims anys i volem saber si és una tendència o realment això pot consolidar-se i quins avantatges té o quines oportunitats ofereix. I això ho volem parlar amb la Jennifer Baeza Aranda. Jennifer, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Hola a tothom.
0: Ella és fisioterapeuta i psicòloga i està en el màster universitari en activitat física i salut i fisioteràpia a la Clínica Universitària de Manresa.

0: feia la Federació Catalana d'Atletisme. I, per tant, doncs, això és una cosa que observem els que practiquem atletisme de fa temps. Ens agrada veure que cada cop s'hi afegeix més gent, però jo, la primera pregunta, Jennifer, seria: això es fa per salut? Es fa per lligar? Per què ho estem veient més, això, Jennifer? Com ho veus?
1: A veure, raons, jo imagino que hi ha diverses raons, no? Però jo crec que el que està passant és una resposta a les necessitats que té actualment la societat d'avui en dia, no? Per una banda, tenim, bueno, ja sabem que la vida se'ns ha tornat molt més sedentària, llavors ja se'ns diu de totes les maneres que hem d'entrecar aquest sedentarisme, sí. Llavors la gent ha començat a decidir moure's. Després, jo penso que aquesta connexió que tenim actualment a nivell social contínua, saps? Que amb el mòbil a la mà tenim una connexió que sembla que ara la necessitem al dia a dia.
0: Sí. I que s'ha de publicar el que fem, no? I potser així en grup és més engrescador,
1: Exacte. Tens aquesta connexió de que estem en grup, et mous, que és el que ens demanen que ens hem de moure.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que el que està fent aquests grups de running és que ajunta coses bàsiques que necessitem avui en dia, que és fer activitat física, les relacions socials i la motivació, que era el que ens faltava, jo crec, abans per consolidar aquesta pràctica.
0: Possiblement, Jennifer, el que és evident, els beneficis que té la pràctica de l'esport, i quan més de forma suau i que ens pugui durar més temps i no intensament i poc temps, això és el que hauríem de buscar. El que passa és que molt possiblement el que potser afavoreix això, i això seria interessant, és que no vagi tan lligat, i això crec que seria beneficiós també, a uns accessos, a unes presses, a buscar més aquesta medalla de finisher tan perillosa que és, no? Quan no es fa ben preparat, i com a fisioterapeuta ho saps bé, i més a l'entrenar més que competir, que això ja seria bona cosa també,
1: Sí, sí, o sigui, seria molt interessant canviar aquesta perspectiva de l'esport com a rendiment i veure-ho més des d'un punt de vista més de salut, de relació, de benestar, i sobretot fer això que tu has dit, de treure de vista el aconseguir aquesta medalla o aquesta fita per sobre de tot el que faci falta i totes les meves possibilitats.
0: En tot cas, ja arribarà, però no com a objectiu, que et motiva, allò que et motiva, no? Allò que deies abans.
1: Exacte, exacte. Que la motivació sigui més el que hem dit abans, no? Pues la salut, les relacions, moure'ns, sortir de casa, que no només el rendiment en si.
0: Aquí un dels problemes, o un dels avantatges també, si està ben estructurat, és que és important que qui lideri, no?, aquests grups, o qui porti aquests grups, tingui prous coneixements, doncs, del que fa, per evitar, perquè, clar, a vegades pel risc de voler anar tots junts, com si diguéssim, no? Doncs algú pot forçar, algú pot agafar mals hàbits de la seva mobilitat. Si corre, tots pensem que en sabem, però com a fisioterapeuta saps bé que no tothom ho acaba fent bé. I les conseqüències d'una mala trepitjada, d'una amortiguació equivocada durant molt de temps, és molt impacte. I a vegades fins i tot aquesta gent que té una mica de sobrepeix i el vol perdre, clar, aquestes articulacions estan patint molt en aquells moments.
1: Exacte.
0: Per tant, seria més bo començar, jo perquè sóc de marxa i per tant jo sóc més de caminar, però vull dir que si crec que si la gent corrés més suau o caminés més al principi, també aniria molt bé, que sí, Jennifer?
1: Home, un dels problemes bàsics que hi ha en la gent que comença i que comença amb aquests grups, jo crec que el més important, l'únic risc que hi ha més important és que la supervisió no sigui bona.
0: Exacte.
1: O no hi hagi supervisió, perquè hi ha alguns grups que no hi ha supervisió.
0: Clar,
1: i
0: clar.
1: Això és que la gent que vol començar i s'enganxa a aquests grups ha de saber que hi ha d'haver una persona professional o que en sàpiga que porti aquests grups. Pel que tu has dit, per la trepitjada, la tècnica de cursa, que els hi puguin ensenyar a respirar, que els puguin assessorar amb sabates. Moltes vegades la sabata no és apropiada perquè no saps què has de portar.
0: Sí.
1: Llavors jo penso que per reduir riscos el més important és aquesta supervisió.
0: Jo m'imagino que a nivell de fisioteràpia s'ha vist molt imagino, quan hi ha hagut més d'una al llarg dels últims 30

0: anys, podríem dir, però quan hi ha hagut algun pico d'aquests de moda, no? Que de cop i volta hi havia molta gent que volia fer allò un 10.000 o una marató molt, molt de pressa, imagino que també hi ha molta més necessitat de fisioterapeutes, de que hi ha molta gent que s'ho ha pres massa pit, entenent això que dèiem, no? Que el que hauria de ser més important és poder-ho fer molts anys que no fer-ho a molta intensitat durant poc de temps, no?
1: Exacte. O sigui, nosaltres, com a fisioterapeutes, hem anat notant les diferents modes. Quan es va posar de moda el pàdel, doncs tothom venia lesionat del pàdel. Quan després va ser el crossfit. O sigui, nosaltres ho hem anat patint tot i és el que tu dius. La finalitat és poder fer-ho de manera moderada i aconseguir una fidelització, una rutina, no que sigui només nivell puntual. La finalitat és fer salut i fer-ho a llarg termini, agafar-ho com un hàbit.
0: Sí,
1: busquem
0: exacte.
1: Hàbits saludables.
0: Sí, t'anava a dir això, que just ara que hi ha, que per les èpoques de l'any en què estem, hi ha molta gent que ja ha abandonat l'hàbit d'any nou, de que volia anar al gimnàs, es va apuntar, però potser perquè genera gratis. Possiblement el que cal són hàbits més realístics, no? I que puguis ser capaç de portar, que siguin esglaonats. I precisament el córrer una estona, 3 dies per setmana, amb aquests grups, que és que clar, si vas anar sola, doncs mira, no, però si has de quedar, ostres, ja t'obligues una mica més, oi que sí?
1: Sí, la veritat és que és molt trist, però és més fàcil que ens fallem a nosaltres de dir aniré al gimnàs i deixar de fer-ho que si estàs en grup, no? De dir, ostres, no fallaré al grup. Doncs ja crees aquest compromís, aquesta responsabilitat, que és trist, no? Perquè amb tu mateix dius, bueno, ja em fa mandra, no hi vaig. Però sí, si comences una rutina així, com tu has dit, 2-3 dies per setmana, sobretot molt de mica en mica, pots començar a caminar, a córrer, si és tot ben gestionat i ben supervisat, és perfecte per fer un hàbit saludable realment. I els grups ens ajuden a això, aquesta adherència a la rutina, i que si anéssim sols, pues és més fàcil tirar la tovallola.
0: Ara també és veritat que hi ha, al marge dels grups, hi ha, per exemple, com bastanta tirada, he vist a la gent a compartir, per exemple, aplicacions com Strava, no? Per exemple, que permet doncs compartir doncs els entrenaments que fas, els circuits que fas, els quilòmetres que fas, no? I això, com sempre, pot tenir una vessant positiva i una negativa, no? La positiva és que et pot engrescar més de dir, va, vull mantenir les meves xifres, però a vegades també pot portar, i tu això ho deus saber bé, a que es sobrecarregui o es vulgui acumular quilòmetres, siguin com siguin, i al final és més important com els fas, no?, que quants en fas, no?
1: Sí. Bueno, ens anem a lo de sempre. Tenim una societat on el que fem molt és comparar-nos.
0: Clar.
1: I aquí està el problema.
0: Clar.
1: Ja sigui dins del grup, que si t'apuntes a un grup de córrer, el que has d'evitar és comparar-te, perquè cadascú és diferent.
0: Correcte.
1: Amb l'Strava, el que està passant amb aquestes aplicacions és la comparació. Mira el que ha fet aquest, pues, i com ara ho compartim tot, mira, jo aquest any he fet tants quilòmetres, doncs, ostres, hem de ser com els altres i no hem de perdre aquesta visió i saber que som diferents i no hem de forçar la màquina, perquè llavors passem d'una cosa saludable passa a ser dolenta pel nostre cos.
0: Sí, jo et volia preguntar, Jennifer, perquè clar, això és una cosa que jo insisteixo molt, però clar, des de fora no s'acaba de veure, i és que dins d'això que li diem córrer, clar, els que som d'atletisme federat, doncs clar, sabem totes les distàncies que hi ha, totes les disciplines, les diferents configuracions que et faciliten més per unes proves que no per unes altres. Però quan la gent s'apunta a córrer sense aquesta associació a la Federació Catalana d'Atletisme, per exemple, o com a seu de l'Espanyola, crec que hi ha aquest problema de que engloben tot dins del córrer, com si fos una única cosa, i entenen que és un total en què es fan 10.000, mitges, maratons, i això és lo normal, quan a lo millor s'hauria de fer doncs més aquesta anàlisi amb fisioterapeutes, de dir, escolta, anem a mirar que tu potser fins a 5 quilòmetres bé, però més t'estàs fent mal, o al contrari, algú que és molt fi, molt àgil, molt tal, i li va millor la marató i no s'acaba d'atrevir. Hauríem d'estar més ben assessorats, eh, que sí?
1: Sí, jo igual que tu, jo vinc del món de l'atletisme
0: Sí,
1: des de
0: sí.
1: ben petita i llavors a mi hi ha coses, nosaltres ho tenim molt clar tot això, no? Pues tu serveixes per això, per allò, segons la teva constitució, segons el teu...
0: Exacte.

0: teu físic, sí. Doncs a vegades hi ha coses que potser no impossibles, però no són les millors que li anirien al teu cos, no?
1: Cert.
0: Llavors, jo com a fisioterapeuta m'esgarrifa, que a vegades venen a consulta gent de dir, mira, és que he començat a córrer, he fet, doncs, no sé, alguna cursa de 5 i, mira, al febrer o sigui, al març vull fer la marató a Barcelona. I tu diuen que jo com a atleta dius, com? Però
1: sí,
0: si,
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Llavors, falta molt assessorament, falta informació, que córrer no és només córrer, saps? Córrer darrere hi ha molta... Bueno, tu sabràs millor que ningú, hi ha molta feina de tècnica, de cursa, hi ha molta feina de treball de força, que córrer no és només córrer. Llavors, jo crec que falta molta informació i més assessorament de professionals.
1: Això no vol dir que no hem d'aprofitar, i per això ho comentem amb la Jennifer en plan aquesta vessant positiva, que tant de bo que això sigui un punt de partida, però hauria de ser un punt de partida perquè tota la societat també vegi la importància que té tot això. I aquí és on, Jennifer, seria important que les institucions comencin a veure l'esport com una inversió i no com una despesa, no? Crec que cal que s'inverteixi en les federacions, com la catalana d'atletisme, però també de natació o de mil i unes, no? De ciclisme, de tots els esports que fomenten una vida esportiva longeva, que puguis estar molt de temps, perquè això és estalviar-te que vagin al cap a que tenen problemes amb 50 anys, no? És a dir, que s'hauria també d'entendre una connexió més gran, doncs amb la conselleria o amb el Ministeri, no? de Salut, per exemple?
0: Sí, sí, jo penso que s'ha començat a adonar-se de que dona molts beneficis i que és molt important fer esport o fer salut i que és millor això d'invertir en prevenció, que seria tot això, que no en actuar quan ja les persones estan tocades. Llavors jo penso que ja s'està fent veure, però que s'hauria de començar a fer això, a invertir molt més en tot això, en les federacions, en poder fer esport ben fet i ben protegits i ben guiats i ben assessorats. Llavors jo penso que s'ha d'anar per aquí a partir d'ara.
1: Hi ha una cosa, que una última pregunta que et volia fer, Jennifer, que és que, clar, ara mateix estem comentant això del córrer, de gent que s'apunta, i socialment, doncs, mira, és ideal fins i tot que es coneguin així i que s'engresquin els uns als altres, perquè això també fa un efecte crida, no? Es publica a les xarxes i això és un efecte crida fantàstic. I crec que és un camí interessant perquè molts cops s'ha criticat, i per això m'interessa molt preguntar-t'ho, s'ha criticat molt el món del córrer en concret, des del punt de vista, ai, és que tothom acaba lesionat, que no sé què, però clar, pensem que qualsevol lesió, i tu saps bé com a fisioterapeuta, doncs clar, pot haver desgast, pot haver una mala posició, pot haver mil i una coses, un mal calçat, com bé explicaves, però no deixa de ser unes lesions naturals en l'ésser humà. És a dir, del moviment natural. Podrien ser molt més perilloses, ara que està tan de moda, doncs, bueno, que sempre ho ha estat, els esports tipus com el futbol, com molts d'aquests que hi ha molt més contacte, no? I també ara, bueno, doncs mira, fantàstic que el futbol femení estigui de moda, però no és més sang quan a lesions, poden ser molt més complicades, no?, aquests esports de contacte.
0: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, eh? S'ha criticat molt sempre el córrer i no s'ha parlat d'altres esports que tenen lesions complicades com els esports de contacte, com bé dius tu. Llavors, és lògic que fer esport, sigui quin sigui, doncs hi ha uns riscos de patir lesions.
1: Exacte.
0: O sigui, sortir de casa, doncs hi ha el risc que et passin coses.
1: Exacte.
0: Però el que la gent s'oblida és dels riscos que hi ha de no fer-ho, que també que no se'n parla. Llavors,
1: exactament,
0: quanta gent, a la consulta ens ve, quanta gent tocada de l'esquena per estar treballant 8 hores davant d'un ordinador.
1: Clar.
0: I que si fessin activitat física, molts d'aquests mals redueixen. Sí que si fas esport hi ha desgast, doncs com tota màquina, si la mous es desgasta, però l'impacte al cos és important per posar força als ossos, per fer creació d'os. Llavors, no ens hauríem d'anar tant a l'extrem, perquè no fer-ne, jo penso que també ens està portant molts problemes i molts riscos.
1: I ara que estem parlant, i que per sort la salut mental doncs és un tema que es tracta, com a psicòloga també, Jennifer, és que el cos humà, el cervell, ostres, jo sempre explico coses, sé que sóc molt pesat, els meus oients ja ho saben, sóc molt pesat, però potser hauré anat en els últims 30 anys, no sé quants mils de dies a entrenar, i jo sempre dic, m'ha fet mandra, potser el 90% dels cops, però en canvi me n'he empenedit potser 3 o 4 cops en tota la meva vida d'anar a entrenar un dia. Per tant, vol dir que el cos agraeix tot això. Aquest esforç et frena per dir, és estalviador el cervell de dir, home, aquí el sofà estàs molt bé, però carai, quan ho has fet, t'està compensant. Això vol dir que per la ment també és important això, eh?
0: És importantíssim. Llavors, és una de les millors medicacions per molts dels problemes de la ment, ja sigui depressió, ansietat, és importantíssim. I és el que tu dius. Gairebé tothom, després de fer-ho, se sent supersatisfet. Segreguem endorfines, o sigui, és un xute pel cos que mentalment, ja no només físicament, mentalment és molt positiu i molt important fer-ho.
1: Per tant, ens donarà energia per les altres coses importants. És a dir, totes les coses són importants, però aquesta energia l'obtindrem d'això. Fer salut, sempre, igualment tindreu feina a nivell de fisioteràpia, perquè ens heu de cuidar, però que sigui més de manteniment, Jennifer, que no pas de falta de moviment. Ha estat un plaer parlar amb la Jennifer Baeza. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu. Fins aviat.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: De la mañana son las 5 en Canarias, como escuchaban ustedes, en este viernes 11 de septiembre de 2026. 11 de septiembre, que es una de las fechas con más resonancias históricas del calendario, por todo lo que ocurrió un 11 de septiembre. Por supuesto, se celebra el Día de Cataluña, la Diada, que será seguro menos reivindicativa este año que en años anteriores. Qué decir de los años del Prusés, entre otras cosas porque el independentismo está más dividido que nunca y, bueno, y ya languidece en las aspiraciones nacionales de esa parte de Cataluña, que tan reivindicativa fue pues hace unos años. El 11 de septiembre fue el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en 1973, y seguro que ustedes se acuerdan, no habrán olvidado, que estaban haciendo hace 25 años, porque han pasado ya 25 años desde el ataque a las Torres Gemelas. Es el tiempo que ha pasado de los atentados con aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda que contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra el Pentágono en Washington y contra un descampado del estado de Pensilvania, sin que nunca llegara a aclararse cuál era el objetivo final de ese avión que consiguieron derribar sus propios pasajeros en un motín contra sus captores, contra sus secuestradores. Claro, se especulaba si ese avión se dirigía a la Casa Blanca o al Capitolio. No conocíamos los planes de los terroristas, no los hemos conocido hasta ahora. Hoy se cumplen 25 años de los atentados del 11S que provocaron 2.977 víctimas mortales y que tuvieron consecuencias que todavía se sienten. Cambiaron el mundo. Fue la entrada abrupta en el nuevo siglo XXI que trajo nuevas guerras, conflictos que nunca llegaron a cerrarse. Este viernes dedicaremos también una parte del programa a analizar cómo ha cambiado el mundo desde entonces y cómo Estados Unidos vive la dolorosa jornada de hoy en medio del recuerdo, con los habituales actos conmemorativos, también con una profunda división social y política del país. Probablemente, ahora que hablamos de la polarización, habrá pocas naciones desarrolladas y democráticas tan polarizadas como la estadounidense. Un enfrentamiento político que además se va a agravar con la cercanía de las elecciones de midterm, en las que Donald Trump considera que se lo juega todo, todo y todo, porque si pierde la mayoría en las cámaras, puede enfrentarse a un impeachment. 11 de septiembre, Cataluña celebra hoy su diada con los independentistas en horas muy bajas y con la llamada a la convivencia que hizo ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el tradicional discurso institucional. Palabras en las que el presidente quiso señalar los discursos de odio que atribuye a una extrema derecha en auge. Luego les contamos qué dicen las encuestas. En Cataluña, el PSC está cayendo, ¿eh? Y se percibe un avance constante, sobre todo en la formación de Silvio Urriols, esta alianza catalana, que sería la extrema derecha xenófoba del independentismo. Aquí el independentismo tiene su propio sistema de partidos y el, llamémosle, españolismo tiene el suyo, Podéis votar desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha de cada una de las opciones, siendo independentista o no, sin ningún problema, ¿no? Esta es una de las consecuencias, ¿no?, del Prusés, que se han creado dos comunidades políticas prácticamente separadas. también está creciendo bastante.

0: Laura Pausini.
1: Sí, senyor.
0: Una Pausi.
1: Ah. Fas una Pausini, no, no, no, eh?
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. És 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, una diada en què el president Salvador Illa fa una crida a la unitat, a la convivència i reivindica també una Catalunya plural i integradora. De seguida, més detalls, però abans, el temps. La diada serà assolellada, tret d'algun núvol baix al sud de la Costa Brava i a la Costa Central, nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta algun plogim. Pel que en fa a les temperatures, avui s'esperen màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Girona i 28 a Barcelona i Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la unitat i a la convivència defensant que Catalunya és un territori plural i divers on, diu, ningú és més català que ningú. Aquestes han estat les línies mestres del seu missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra avui, 11 de setembre. Illa també ha reivindicat una Catalunya oberta, diversa i integradora, capaç de fer sentir part del país persones d'orígens, diu, molt diferents. A més, ha apostat per reforçar la confiança en les institucions, defensar els valors europeus i afrontar els reptes actuals amb una mirada de progrés i cohesió social. Ferran Cuixart, bon dia.
2: Bon dia, sí. El president demana unitat i sentit de país. Demana unió per resoldre qüestions com l'educació, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament.
3: En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: En aquest sentit, reitera que Catalunya ha de tenir una mirada àmplia d'acollida i de mantenir vius els vincles humans per construir camins sòlids per estar al costat de la pau a nivell també internacional.
1: Doncs els actes institucionals d'aquesta diada començaran avui a les 9 del matí amb les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova de Barcelona. La primera ofrena serà la del govern de la Generalitat, presidida per Salvador Illa, i després ja continuaran partits, institucions i entitats. Uns actes que arriben després de les manifestacions d'ahir a la tarda al Fossar de les Moreres. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, que són 2 dones i 5 nois. La policia catalana va carregar contra els manifestants antifeixistes que protestaven contra l'acte d'Aliança Catalana. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La policia ha blindat la plaça i l'ha dividit en 2 espais. A dins, els simpatitzants d'Aliança Catalana i a fora, els manifestants. L'atenció ha pujat quan els agents han retirat una pancarta i hi ha hagut empentes i cops de porra. L'escena evidencia també la divisió dins de l'independentisme, especialment per la qüestió de la immigració i com gestionar-la. Sílvia Orriols ha acusat els líders independentistes de traïdors i ha reivindicat el seu projecte des d'un fossar fortament custodiat.
5: El registre d'abusos i greuges que patim és més llarg que un dia sense pa i s'explica per la inacció, connivència i traïció dels líders en qui havíem confiat. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau.
4: El dispositiu dels Mossos s'ha saldat amb 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics.
0: Más de uno Catalunya.
1: Més enllà de la diada, anem amb més notícies. La consellera de Salut, Olga Paner, ha obert la porta a negociar millores laborals amb els metges per evitar la vaga indefinida. Joan Valentín, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Paner estén la mà al sector dels metges després que el sindicat Metges de Catalunya anunciés una vaga indefinida a partir de l'octubre. Paner insisteix que treballen per millorar les condicions i evitar que la vaga es faci realitat.
7: Es pot millorar. I si no es millora es pot canviar, vull dir que per descomptat, no? Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells.
6: I remarca la consellera que vol que aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores. Per aconseguir-ho, assegura que treballaran per millorar l'Estatut Marc, però retreu al sindicat que no vulguin seure a la mesa negociadora, un fet que des del sindicat neguen a Onda Cero Catalunya.
1: Gràcies, Joan. Més coses. Més de 500.000 de persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i que la xifra és esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït, per primera vegada en més de 5 anys, els intents de suïcidi, que han caigut un 7%. Ana Utiel, bon dia.
8: Bon dia, Montse. En paral·lel ha augmentat el nombre de consultes per ideació suïcida. Per al psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi i Associació de Supervivents, l'aparició dels telèfons de prevenció ha estat clau. N'ha parlat a Onda Cero.

0: fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat.
1: Pel que fa al detall de les dades, el 75% de les persones que van morir per suïcidi l'any passat eren homes, mentre que les dones van cometre més intents de suïcidi que no pas ells. D'altra banda, preocupen les autolesions entre els joves.
2: Canviem de qüestió. Nou cop policial contra el crim organitzat. La Policia Nacional deté el líder d'una organització criminal i requisa 644 armes de foc. La investigació va començar a principis d'any i s'ha saldat amb l'entrada a un taller clandestí de Figueres, des d'on distribuïen les armes a altres bandes. A més del líder, d'origen rus i exmilitar, la policia ha detingut 6 persones més per presumptament formar part d'un clan que posseïa un dels arsenals més grans comissats fins al moment a Espanya. Carlos Prieto és el delegat de l'Estat a Catalunya.
3: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya fins a la data. No és un simple magatzem d'armes, és tota una capacitat de foc extraordinària, una infraestructura en coneixement tècnic, logístic.
4: Más de uno Catalunya.
2: La plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació dimecres vinent a Barcelona per reclamar la millora de la seguretat al litoral després que enguany hagin mort 26 persones ofegades a les platges catalanes, una xifra rècord. També volen posar fi a la precarització del sector amb un servei de socorrisme obligatori per a tots els ajuntaments i un allargament de la temporada de Setmana Santa a octubre. Més coses. El mes de juliol es van construir més de 2.200 empreses a Catalunya, un 1,3% menys respecte del mateix mes de l'any passat. D'aquesta manera, la constitució d'empreses va tornar a experimentar un alentiment després del repunt del 9,8% interanual del juny. Si observem el capital subscrit per aixecar aquestes noves companyies, la caiguda és més pronunciada amb un descens de gairebé el 38% interanual. En paral·lel, el nombre de societats mercantils dissoltes va augmentar un 30% respecte del mes de juliol del 2025. Canviem de qüestió. Un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dijous a la platja de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà. El succés s'ha produït poc abans de les 5 de la tarda, quan a la platja onejava la bandera verda i hi havia servei de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques.
4: Más de uno Catalunya.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 28, moment per repassar l'actualitat esportiva amb en Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Continuen les bones notícies en matèria econòmica al Barça. Ahir la Lliga va fer públics els límits salarials dels equips de primera i segona divisió i el conjunt blaugrana ha experimentat un nou creixement, aquest del 34%, per enfilar-se fins als 582 milions d'euros. Tot i així, encara queda lluny del Real Madrid, que marca un nou rècord amb 832 milions d'euros. L'Espanyol també millora i ara té un límit de 61 milions. A segona divisió, el Girona és el club amb un límit més alt, 35 milions, mentre que el centre d'esport Sabadell és a la part baixa, amb només 6. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida jugarà la final de la Lliga Catalana després d'aconseguir la segona victòria a la fase de grups davant el FIEC Girona per 88-98. I a l'altre grup, triomf del Barça sobre el Morabanc Andorra per 88-84. Els blaugranes es veuran les cares avui divendres davant el Quinsanàs Manresa a les 9 de la nit amb l'altre lloc de la final en joc.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya.
2: El control tècnic, Dani Sánchez. Dani Sánchez, això és Más de Uno, és Onda Cero.
7: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar.

0: Esto nos entristece y nos crea un problema. Saben ustedes que también en esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable.
1: I afirma Santano que les obres de Montcada acabaran al desembre i el desdoblament al febrer.
2: El govern espanyol descarta entrar en el Consell d'Administració de SEAT davant el futur incert de la companyia amb seu a Martorell. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García, ha defensat l'ús d'aquesta eina en l'actual context geopolític, però considera que no és el cas de SEAT.
3: SEAT és una marca que ha funcionat molt bé, ara ha quedat, doncs, altres marques han anat millor, i han de veure què fan amb aquesta marca, però zero dubtes que aquesta marca s'ha de rentabilitzar, idealment amb nous models.
2: D'aquesta manera, García ha rebutjat la proposta llançada pel president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero. En un esmorzar informatiu a Barcelona, García s'ha mostrat convençut que SEAT pot ser punta de llança de la transformació cap als nous models elèctrics i ha augurat un futur prometedor per a la indústria de l'automoció de l'Estat. Canviem de qüestió. Aquest dijous es va commemorar el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, una jornada que ha servit perquè l'Ajuntament de Barcelona presenti una nova estratègia per abordar una realitat que continua preocupant. La ciutat va registrar l'any passat més de 1.100 episodis d'ideació suïcida i prop de 900 temptatives. Joan Valentín, bon dia.
4: Bon dia. Barcelona vol actuar abans que el patiment emocional desemboqui en una temptativa de suïcidi. La nova estratègia municipal fins al 2032 inclou 44 mesures com la formació a docents, el reforç dels serveis de suport emocional o la detecció de punts de risc a l'espai públic. La regidora de Salut, Marta Villanueva, assegura que el primer repte continua sent combatre el silenci que envolta aquesta realitat.
5: Fins ara hi havia un consens de no parlar-ne, precisament per por a que hi haguessin riscos en imitacions o problemes en aquest sentit i que poguessin, doncs, invitar-se a aquestes conductes. Però el que hem vist és que precisament això que deia, que quan no parlem és quan és tabú i, per tant, l'abordatge és especialment difícil.
4: L'Ajuntament recorda que la ciutat disposa d'un telèfon específic de prevenció del suïcidi i d'un xat de suport emocional per a joves, eines que ja s'han utilitzat diverses desenes de milers de vegades.
2: Sàpiguen que continua la investigació sobre l'origen de l'incendi que hi va cremar una hectàrea a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Les flames s'haurien iniciat a la carretera de Miramar, una zona en què hi viuen alguns sense sostre i també hi passen visitants i esportistes. Les flames haurien pujat per una zona molt escarpada del cap al castell. Això ha obligat a prendre mesures per protegir l'edifici i també a desallotjar algunes zones com el telefèric. Canviem de qüestió. La policia local de Salt ha interposat 104 multes durant aquest estiu per infraccions de les ordenances de civisme. Del total, 41 han estat per consum de begudes alcohòliques a la via pública i 32 més per consum o tinença de drogues. També s'han requisat 6 armes blanques no permeses i s'ha sancionat prop d'una desena de persones per embrutir el carrer.
6: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

0: l'espai de la costa central, nuvolades a la tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta algun plogim. Pel que fa a les temperatures, avui s'esperen màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Girona i 28 a Barcelona i Tarragona.
1: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Després de la hissada de la bandera ahir al Parlament, aquest matí els actes de la Diada han arrencat amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a càrrec del Govern de la Generalitat, institucions, partits i entitats. A les 8 ha tingut lloc la primera ofrena per part dels cossos policials i d'emergències, que han estat acompanyats de la consellera d'Interior, Núria Parlon. D'aquí poc més de mitja hora, a les 9 en punt, tindrà lloc l'ofrena floral per part del Govern de la Generalitat, amb Salvador Illa al capdavant. Per aquesta Diada, el president ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi, reivindicant que ningú és més català que ningú i defensant una Catalunya oberta, diversa i cohesionada. En el seu missatge institucional, amb motiu d'aquesta Diada, Illa ha assegurat que Catalunya destaca per la seva capacitat, diu, integradora, admirable i admirada arreu del món, i ha subratllat que les persones arribades d'altres territoris o països formen part de ple dret de la societat catalana. A més, ha apostat per reforçar la confiança en les institucions, defensar els valors europeus i afrontar els reptes actuals amb una mirada de progrés i cohesió social. Ferran Cuixart, bon dia.
2: Bon dia, sí. El president demana unitat i sentit de país. Demana unió per resoldre qüestions com l'educació, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament.
3: En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: En aquest sentit, reitera que Catalunya ha de tenir una mirada àmplia d'acollida i de mantenir vius els vincles humans per construir camins sòlids per estar al costat de la pau a nivell també internacional.
0: Com dèiem, els actes oficials d'aquesta Diada començaran d'aquí poc més de 2:15 amb les ofrenes florals del govern, partits, institucions i entitats, però els actes per commemorar l'11 de setembre ja van començar ahir. Al Fossar de les Moreres es van viure moments de tensió per les manifestacions convocades, que s'han saldat amb 3 detinguts i 7 persones més investigades per desordres públics. Amb tot, la policia catalana va carregar contra els manifestants antifeixistes que protestaven contra l'acte d'Aliança Catalana. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La policia ha blindat la plaça i l'ha dividit en dos espais. A dins, els simpatitzants d'Aliança Catalana i a fora, els manifestants. La tensió ha pujat quan els agents han retirat una pancarta i hi ha hagut empentes i cops de porra. L'escena evidencia també la divisió dins de l'independentisme, especialment per la qüestió de la immigració i com gestionar-la. Sílvia Orriols ha acusat els líders independentistes de traïdors i ha reivindicat el seu projecte des d'un fossar fortament custodiat.
5: El registre d'abusos i greuges que patim és més llarg que un dia sense pa i s'explica per la inacció, connivència i traïció dels líders en qui havíem confiat. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau.
4: El dispositiu dels Mossos s'ha saldat amb 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics.
1: Más de uno Catalunya.
0: Deixem ara de parlar de la Diada i anem a més notícies del territori. Més de 500.000 de persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i que la xifra és esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït, per primera vegada en 5 anys, els intents de suïcidi, que han caigut un 7%. Ana Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Montse. En paral·lel, ha augmentat el nombre de consultes per ideació suïcida. Per al psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi Associació de Supervivents, l'aparició dels telèfons de prevenció ha estat clau. N'ha parlat a Onda Cero.
7: El fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat.
6: Pel que fa al detall de les dades, el 75% de les persones que van morir per suïcidi l'any passat eren homes, mentre que les dones van cometre més intents de suïcidi que no pas ells. D'altra banda, preocupen les autolesions entre els joves.
0: Més coses, la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar millores laborals amb els metges per evitar la vaga indefinida. Pané estén la mà al sector dels metges després que el Sindicat Metges de Catalunya anunciés una vaga indefinida a partir de l'octubre. Pané insisteix que treballaran per millorar les condicions i evitar que la vaga es faci realitat.
8: Es pot millorar, I, bueno, i si no es millora es pot canviar, vull dir que per descomptat, no? Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat i ja ho saben.

0: els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
1: I remarca la consellera que vol que aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores. Per aconseguir-ho, assegura que treballaran per millorar l'Estatut Marc, però retreu al sindicat que no vulguin seure a la mesa negociadora, un fet que des del sindicat neguen a Onda Cero Catalunya. Canviem de qüestió, nou cop policial contra el crim organitzat. La Policia Nacional deté el líder d'una organització criminal i requisa 644 armes de foc. La investigació va començar a principis d'any i s'ha saldat amb l'entrada a un taller clandestí de Figueres des d'on distribuïen les armes a altres bandes. A més del líder d'origen rus i exmilitar, la policia ha detingut 6 persones més per presumptament formar part d'un clan que posseïa un dels arsenals més grans comissats fins al moment a Espanya. Carlos Prieto és el delegat de l'Estat a Catalunya.
2: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya fins a la data. No és un simple magatzem d'armes, és tota una capacitat de foc extraordinària, una infraestructura en coneixement tècnic, logístic.
1: És la segona organització traficant d'armes desmantellada aquest any a Catalunya.
3: Más de uno Catalunya.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Les 8 i 27, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Continuen les bones notícies en matèria econòmica al Barça. Ahir la Lliga va fer públics els límits salarials dels equips de primera i segona divisió i el conjunt blaugrana ha experimentat un nou creixement, aquest del 34%, per enfilar-se fins als 582 milions d'euros. Tot i així, encara queda lluny del Real Madrid, que marca un nou rècord amb 832 milions d'euros. L'Espanyol també millora i ara té un límit de 61 milions. A segona divisió, el Girona és el club amb un límit més alt, 35 milions, mentre que el centre d'esport Sabadell és a la part baixa, amb només 6. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida jugarà la final de la Lliga Catalana després d'aconseguir la segona victòria a la fase de grups davant el FIEC Girona per 88-98. I a l'altre grup, triomf del Barça sobre el Morabanc Andorra per 88-84. Els blaugranes es veuran les cares avui divendres davant el Quinsanàs Manresa a les 9 de la nit amb l'altre lloc de la final en joc.
1: En cultura, el Festival Temporada Alta reforça enguany la seva aposta musical amb una programació que reunirà figures internacionals i algunes de les veus més destacades de l'escena catalana i estatal. Entre els caps de cartell destaquen Alíades Ochoa, l'orquestra nord-americana Pink Martini, així com artistes com Ivan Ferreiro i Martirio. En noms catalans destaquen en Andreu, Lídia Pujol, Mariona Escoda o el duet Alosa. Més enllà dels concerts, la música també serà present en diversos espectacles de la programació. I aquesta nit, Barcelona rep una de les artistes més destacades del pop estatal actual, Rigoberta Bandini. La cantant barcelonina actuarà a la sala Razzmatazz en un concert amb les entrades exaurides. La cita forma part de la gira que està portant Rigoberta Bandini per diversos escenaris de l'Estat i permetrà al públic reviure alguns dels seus temes més populars. Acabem així aquest informatiu amb Dani Sánchez al control tècnic. Que passin molt bona diada.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.

0: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
1: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Onda Cero Podcast presenta.
4: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
3: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
6: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
8: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
7: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
8: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
7: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
8: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer.

0: Abrirà el 27.
1: I acabem a la província de Lleida. El Segrià, el cicle Escenaris Singulars, combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
4: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
3: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i...
5: La filosofia actual, no?
3: La filosofia del nostre temps.
5: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja és...
3: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
5: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
3: Ja t'entenc.
5: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
6: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
3: No està convidat, no se l'ha convidat.
6: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
7: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
8: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
9: Gabriel Jesús.
10: M'encanta el fitxatge.
9: Ah, sí?
10: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat, preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
11: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
12: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
9: Ah.
12: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
9: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a La Brúixola de Radio Estadio.
13: Són les 10, les 9 en Canàries.
14: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. Ha dimitido el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz. Se trata del funcionario que recibió los WhatsApps del CNI alertando de una posible entrada masiva en la ciudad autónoma. Deja su cargo por razones personales y familiares, según ha explicado él mismo en un correo en el que reconoce, eso sí, que hay discrepancias con la versión dada por el delegado del gobierno. Una dimisión que avanzaba y les avanzamos nosotros a primera hora de la mañana en Antena 3, el diputado socialista Melchor León.
15: Me acaba de informar a mí hace un rato de que el jefe de gabinete de delegación del gobierno ha dimitido.
16: ¿Ah, sí?
15: Porque no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado el delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno era consciente de todo lo que estaba pasando y ha intentado echarle las culpas al jefe de gabinete para cubrirse judicialmente. El delegado del gobierno le echa las culpas a cualquier persona, menos a quien la tiene, que es el que podía actuar. El jefe de gabinete de delegación del gobierno, como bien dijo él, es un cargo menor que está solamente para asesorarle a él, no está para actuar ni para tomar decisiones, para eso está el delegado del gobierno.
13: Hay respuesta del Partido Popular al comunicado que ayer hizo público Marruecos en el que insistía que no hay pruebas de su implicación en la crisis de Ceuta y en el que se niega a ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticas en España. En un comunicado los populares se reafirman en su postura, consideran que Marruecos es responsable

0: presentar frente al Ministerio de Educación para exigir reformas estructurales.
1: La política italiana Emma Bonino, exministra y excomisaria europea de Sanidad y de Consumo, ha fallecido este viernes a los 78 años en Roma, así lo ha informado su partido político Più Europa, que ella misma fundó. Y Ferrovial ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que desde este viernes deja de cotizar en la bolsa de Ámsterdam, seguirá cotizando en las bolsas españolas. 11:03, 10:03 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña, la actualitat en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Tot i la seva absència en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, Aliança Catalana ha estat la gran protagonista. Tots els partits polítics que hi han passat, exceptuant també la CUP, Vox i PP, s'hi han referit, però sense mencionar-la, oferint discursos combatius contra l'odi i la por que diuen que desprèn l'extrema dreta. Marxem fins allà, Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tant les principals institucions catalanes com les formacions independentistes i d'esquerres han carregat contra Aliança Catalana. I com si s'haguessin posat d'acord, han defensat una Catalunya d'acollida integradora, que és capaç d'aturar l'auge de l'extrema dreta i la divisió que genera entre la població catalana, tal i com va quedar i reflectit amb la tensió que es va viure al Fossar de les Moreres. Són Lluís Amoret, Josep Rull, Jessica Albiach i el gent d'Alemany del PSC, Junts Comuns i Esquerra, respectivament.
5: Que estan doncs, situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries.
6: I que no convertissin pas la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
7: I és que l'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta. Que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al Fossar.
4: Donem ja per finalitzada l'ofrena floral dels principals partits, institucions i entitats catalanes al monument de Rafael Casanova, que s'ha desenvolupat sense incidents a l'exterior d'un cordó policial que encara manté tallat el trànsit al Rond de Sant Pere i diversos carrers que la creuen.
3: Gràcies, Ricard. Més coses amb motiu d'aquesta diada, d'aquest cap de setmana de 3 dies, s'espera una alta mobilitat a les carreteres catalanes i els principals problemes de mobilitat es concentraran a les vies habituals de sortida, especialment a la P7, la C32 i la C58, on ja s'han registrat les retencions més destacades durant les primeres hores de l'operació sortida.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
8: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: Escuchas Más de Uno en Onda Cero. Con Alsina.
1: Con la migraña me perdí momentos únicos con mi familia y amigos. Hablé con mi médico y juntos encontramos cómo manejarla. Hoy puedo estar presente con quienes más quiero.
2: No dejes que la migraña te quite más. Consulta con un profesional sanitario. Pfizer, comprometida con la concienciación sobre la migraña.
3: Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
4: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
5: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
6: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Temps ara per Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Coneixem Endavant Xiques.
8: Endavant Xiques ofereixen suport a persones amb càncer de mama i els seus familiars, oferint un suport integral. També organitzen activitats com xerrades, tallers i activitats esportives.
9: Yo he tenido dos cánceres de mama, trasplantada de hígado, he tenido muchas cosas, ¿no? Entonces me he dado cuenta que la gente estaba necesitada de ese apoyo en las salas de espera, que estás tantas horas, que no tienes herramientas suficientes para pasar todo este proceso. Entonces, en la primera charla que organizó Valdebrón, la unidad de mama con Bio, fui y ahí se me ocurre la idea. Como iban señoras, digo, pues a ver si encuentro mujeres para ver si podemos hacer una asociación y hacer voluntariado. Y ahí empezó todo.
6: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
10: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
8: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
10: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
8: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
10: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
8: I acabem a la província de Lleida. El Segrià, el cicle Escenaris Singulars, combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
10: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
11: Gabriel Jesús.
12: Què? M'encanta el fitxatge.
11: Ah, sí?
12: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
13: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
14: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
15: Ah.
14: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
15: També.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La brúixola amb Lola Sorribas.
15: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda.
15: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
16: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
6: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
17: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.
18: One, two, three, four.

0: Bonito bueno. Tiempo que has tardado en reírte con lo de la avena, ¿eh? Muy bonito.
1: O Paco Porrich.
0: Sí, me lo guardo, lo voy a ver en imágenes. Voy a hacer un GIF. Ahora puedo hacer un GIF con tus reacciones, Carlos.
2: Pero porque dudaba de si habías visto el documental o no. O sea, voy más a hacer allá un... de la broma, digo, pero ¿será que no lo ha visto?
0: Ahora puedo hacer un GIF.
2: No lo he visto.
0: Ahora puedo. Antes no podía.
2: Muy bien. Vamos a hacer una pausa que la hacíamos antes y la seguimos pudiendo hacer ahora. Una pausa y luego ya, pues a la vuelta, os iré preguntando de qué vais a hablar esta noche en la otra cultureta, que es en la que no está
3: Porridge.
4: Más de uno. La mañana de Onda Cero.
5: Onda Cero Barcelona.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
8: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
7: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
8: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
7: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el Present.
8: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
7: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
8: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
9: Mai, ni que se peguen, eh? Jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Després d'això ens ho tallen i fan coses de què, saps? Promocions del programa, eh? Un programa on els ous no es barallen. Bueno, pues ya sabeu com es fa perquè no fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
5: Los vidrios, los espejos recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
9: Com va això?
5: Que no peleche.
9: Que no peleche. Ay, que no peleche, güey.
5: Que no tragui peluses.
9: Sí, sí, però que no peleche. Sobretot que no peleche. La de coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys. Ara també et dic que... A mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però
5: no.
9: Bueno, no. Sí, sí.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat, amb Míriam Frank.
10: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
11: Gairebé 3 hores.
10: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
11: I a més els cascs. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, doncs el casc feia referència a la teva...
10: Estatus,
11: no? I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
5: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i dia en el que, a banda de saber què està passant avui a casa nostra, volem també recordar algun dels millors moments que ens està deixant aquest inici de temporada, que en són moltíssims. D'entrada, en aquesta primera hora de programa, tornarem a escoltar el que ens explicava dilluns Javier Martín Vide sobre aquests canvis de temps radicals i les altes temperatures que ja fa anys que patim a l'estiu. També posarem una mica de música al programa amb la Montse Valls i la seva primera paraula de cançó de la temporada. Amb Juan Carlos García al control tècnic, comencem abans, però repassem l'actualitat amb els serveis informatius d'aquesta casa. Montse Valls, bon dia.
2: Hola Míriam, bon dia. Doncs avui la informació se centra en la Diada Nacional de Catalunya, que ha començat, com és tradició, a primera hora del matí amb les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. A les 8 han començat els cossos policials i d'emergències i a les 9 s'ha donat el tret oficial amb l'ofrena del govern, encapçalada pel president Salvador Illa. Tot i la seva absència, Aliança Catalana ha estat la gran protagonista de l'acte i és que tots els partits polítics que hi han passat, exceptuant també la CUP, Vox i PP, s'hi han referit, però sense mencionar-la, oferint discursos combatius contra l'odi i la por que diuen que desprèn l'extrema dreta. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, tant les principals institucions catalanes com les formacions independentistes i d'esquerres han carregat contra Aliança Catalana. I com si s'haguessin posat d'acord, han defensat una Catalunya d'acollida i integradora, a diferència de la Catalunya occidental i pels catalans que defensa Sílvia Orriols. Són la consellera portaveu Sílvia Paneque, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú.
5: L'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
6: Reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
3: I pel que fa a les formacions polítiques, han volgut enviar un missatge d'esperança i unitat, promovent una Catalunya capaç d'aturar l'auge de l'extrema dreta i la divisió que genera entre la població catalana, tal i com va quedar irreflectit amb la tensió que es va viure al Fossar de les Moreres. Són Lluís Amoret, Jordi Turull, Jéssica Albiach i Elisenda Alemany, del PSC, Junts Comuns i Esquerra, respectivament.
7: Que estan doncs, situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries.
8: I que no convertíssim pas la revolta dels somriures amb la revolució.

0: Profesor Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio Fabra. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy en el programa con nosotros.
1: A ustedes, como siempre.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: CFM.
1: Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta, que és meravella, que és meravella,
2: a cada qual millor,
1: el meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens la tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada. Sí. De moment, seguim amb la nostra secció Montse Valls, paraula de cançó.
3: Hola de nou.
1: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
3: actual
1: de les paraules que ens ha portat
3: moderna.
1: La setmana passada.
4: Anem molt darrere, eh?
1: Robert. Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
3: vinc darrere, fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc darrere.
1: Sí? Home, ah, moltes broma, ganes. És a veure si coneixem alguna.
3: No, totes, sí? Jo crec. Sí, ah, vale, espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
1: Que és meravellosa.
3: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
1: T'ha fet una picadeta d'ulleta, tu, sí. A mi, a més topa,
3: sí, sí, sí.
1: El Robert amb totes les cançons. Sí. I el Gerard, no sé si...
2: A mi, alguna... no, no, crec que no,
1: no
2: hi ha massa. Cap...
1: Li hem de dir.
2: A mi m'agrada tot.
1: Sí, tu et conformes amb tot.
2: Sí, jo m'ho escolto tot. Sí.
3: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció, jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell, així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Mm-hmm. Si us sembla, comencem. Sí.

0: toca.
1: Això
2: estàvem tots esperant, eh?
1: Això és rec, tu, en versió...
3: 100% us anava a dir, a mi em recorda és rec 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia guerrera perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem, que hem dit alguna cosa.
3: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però
1: descaradament.
3: Descaradament.
1: T'ha robat unes quantes, eh?
3: Denúncia, mira, vull posar aquí. Una denúncia pública.
4: D'entrada no vaig fer trampa.
3: La Bisbal del 2006, sí, sí, sí, és que és la passa de frenada.
1: Totalment, totalment.
2: La cançó del Bisbal de què parla?
3: No em va servir gens
1: l'explicació.
2: Parla d'un fet bíblic.
3: No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
2: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Es passava, sí, sí. Operació Triunfo... De...
2: Ho vaig portar per...
1: Amb blanc i negre.
2: No, sí. Diré la veritat, ho vaig portar per tocar-li a la Míriam, que no li agrada gens a David Bisbal. Ja està. Yeah.
3: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-ho amb mi als nassos, com sempre.
3: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
2: Ah, mira!
1: Molt bé, molt bé.
4: Doncs
2: són de Larguero.
4: Gran d'estómac,
3: doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la

0: Coneixíem tots a sobre amb aquesta referència que hem fet a Ice Rec 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
1: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de Alicia Escribano, em va explicar que de Devórame otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera...
2: Però de què estem parlant ara?
1: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Devórame otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy Latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors ja els Grammy Latino.
2: Molt bé, doncs aprenem més coses amb tu.
0: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món, un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
2: Doncs has començat amb força.
0: He començat amb força. Ara baixem una miqueta el ritme, però amb un temón igualment d'una pel·lícula que és una de les meves pel·lícules preferides, així que bones cares heu de posar, sisplau.

0: Ara ho ha dit, Showers
1: sí,
0: of Gold. Estava...
2: Quina pel·li,
1: no sé, quina pel·li és?
2: Sí, jo estava pensant, dic, sí. no em ve la pel·li.
1: Segur que és meravellosa.
0: Flipant. És que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet no, com es diu el Lobet? No?
2: Ah, Hugh Jackman.
0: El Hugh Jackman. És el protagonista.
1: Ah, d'aquesta del circ, no?
0: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
2: Jo no l'he vist.
1: Gerard, hem de fer una quedada per veure...
2: Sí.
0: Perquè fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman també.
3: Jo aquesta gent que diu...
2: Moulin Rouge no l'has vist?
3: Tampoc.
1: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em va passar amb Mamma Mia.
0: Yeah.
1: Oh, quina mandra, veure això. I
2: a mi també em fan mandrota.
3: Tornar d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
1: sí,
3: amb una amiga de la Montse.
0: Una amiga meva, sí, ho parlarem.
1: Sí.
0: Doncs d'aquesta cançó, la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular, i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que és el tu sí que tienes...
3: Tu sí que vales, això. Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
0: I
1: amb aquesta cançó?
0: Revelant que ella era la veu original d'aquest tema. Llavors, clar, va sorprendre molt al públic
1: i
0: al jurat. Crec que no.
1: Ni passe d'oro ni aquestes coses, no?
0: No.
1: Molt
0: al final
1: bé,
0: també,
1: bé.
0: Com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ,
1: saps?
0: O coses així, o fa màgia, o el que sigui.
1: I tant, molt bé.
0: Vinga, va, doncs, si us sembla...
3: Com tu, que fas màgia.
1: Cada dia a les 7:20.
3: No, ara està fent màgia.
1: Ah, bueno, també.
0: També, sempre, com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula torre, amb la meva estimada.

0: és la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio no? últimament.
2: No?
3: És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons,
0: massa.
3: Que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
4: Que no has esperat ni una secció, eh? Primera, pam!
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir,
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins
3: a gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula, això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert, i ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
4: Que és complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres de...

0: de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ophelia". Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
1: Sí.
0: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè es tira ella al riu, sí, i és por mal de amores, de traïció,
1: de tot. La típica imatge, ella envoltada, sí, de flors. I
0: exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda encara.
1: No t'ho sabria dir.
0: Jo tampoc, i mira que soc fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
1: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
0: Vinga, va, canviem de paraula. Ara ens toca estiu.
1: Mama,
0: estem a punt de sortir de l'estiu.
1: Ja no ens en recordem, però, de les vacances d'estiu.
0: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
1: Sí, encara fins al novembre no sortirem.
0: Estiu, exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta. No em

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de figo a flauas. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser, vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de donar.
2: Si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: I quan arriba el Nadal pensant l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. Home, per tu a l'estiu... No la posis.
1: Ahir ja l'Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo digui
2: res. Ja parlaré jo amb l'Olga.
1: I ara el Gerard. Bueno.
0: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó, que a mi m'agrada.
2: Vinga, va.

0: Mira, estaven tan en tan poc que pensava que estaven cantant en català.
1: Jo t'ho juro.
0: Jo he pensat, quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflaures una altra vegada?
2: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano...
0: No te pongas
2: rebequita.
0: L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això. No em digueu que el jovent... Els joves ho enteneu a la primera, això.
2: És un temón que et fa ballar. És increïble. És Bad Bunny amb Neverita.
3: Neverita, hi ha un cantant que es diu Neverita.
2: No, es diu Neverita.
4: Amb Neverita.
3: I el Parrita, no? Parrita, Manzanita i ara el Neverita.
4: Tócate algo Neverita, eh?
2: Bad Bunny sol amb aquest tema que es diu Neverita.
3: Ah, val, val.
2: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
2: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York,
2: no? Ah, doncs no.
4: Ostres!
0: Aquesta que la començo a entendre ara.
2: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: Home, és fantàstic. En bucle.
2: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, no, Déu-n'hi-do.

0: Fanoman.
1: Va ser important. Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos.
0: M'encanta aquesta.
1: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podries haver posat.
2: És que totes
0: són... Esos ojitos lindos. És algo així. Sí.
1: Y solo mírame. És que us has adonat Ojitos.
2: Que al mirar-me diràs, mírame.
1: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Miriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: no, no.
1: Ja, ja no queden.
2: Ja està, ja està.
3: Bueno, sí que en queden. Estem a... Que
2: no, falta... no, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
3: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
2: Ah, quan li convé, sí, diu una cosa, sí, sí, eh?
3: Jo dic la realitat.
2: Sí, sí.
0: Doncs aquesta és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del, del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
2: Sort tenim d'aquests records, eh, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
3: Em recorda la Vi Tirado.
2: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època de Vi Tirado. David no tornarà.
3: Bueno, jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
2: Bueno, doncs el truques ara i...
0: Ja, doncs, com... va, em va molt bé amb la paraula que ve,
2: sí?
0: Ara, perquè
2: vinga,
0: és final.
2: Hombre,
0: marcar,
2: final
0: d'etapes, final. Que són importants marcar finals també, sí, i nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard,
1: aviam,
0: aquesta va per tu.
4: Para empezar, diré que es el final.
2: M'encanta la cara del Gerard.
0: No
4: és un final.
0: He
4: fallat. Tan sol és un final.
0: Jo sempre he reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hi vuelta atrás.
1: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo...
2: No,
3: després, després.
0: No.
3: Escolta bé.
0: No se't sona la veu?
1: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic
2: totalment
1: perduts.
2: És coneguda aquesta, eh? Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
1: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...

0: havia escoltat mai, t'ho dic en sèrio.
1: No.
0: I a mi per què? Si no el...
2: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan.
2: M-Clan, però sempre m'has reconegut M-Clan a totes les seccions.
0: Sí, però ara
3: pensava que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. I és que després de Carolina...
1: Ai, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
1: Un amic de tota la vida meu.
2: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004, és una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operación Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta cançó.
1: Espanya.
2: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
3: Doncs vinga, ja tenim la primera...
2: Ara m'encanta la que us porto. Vinga,
3: sí?
2: Va.
3: Si t'agraden totes.
2: Bueno, sí, però és que és molt jo, vull dir. No crec que a vosaltres Taylor us agradi. No, és l'altra noia que també m'agrada molt. Porfa, no lo pienses
1: más, no mientas que... Aitana.
3: Aitanita.
0: La Taylor espanyola, no?
2: Sí.
3: Vas anar al concert?
2: Ahir. Sí. Sempre aquí. Ara diu, final. Mi
3: madre dice que al final... L'ha agafat amb pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
0: La volia posar, sigui com sigui.
2: És que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, O sigui...
1: Quants dies ha fet?
2: Ha fet quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
3: Mm-hmm. Molt bé.
2: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó pública del 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema... Jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
3: Vinga, que
2: teniu ganes?
3: Arribem al final del programa ja.

0: Nada valgo sin tu amor, Juanes, sí, una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo, sí, sí, per portar-ho aquí al final. Sí. Jo el porto bastant, eh?
1: Sí, sí. Vull dir, que sí, cançons sí, sí, noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
2: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock i Juanes ha explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
2: Que maco que és l'amor i que maca és aquesta secció que ens encanta, parola de cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me a mi.
2: No, nosaltres que tots que vinguis. Fins demà, Montse.
0: Fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Temps ara pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida a La Ciutat. Fins ara.

0: Aquí estamos de vuelta y en los 54 minutos que tenemos por delante, mire, le vamos a llenar los oídos de fiestas, de tomates y de árboles madrileños legendarios. Haremos malabarismos con la red eléctrica, esa que no permite que se entreguen muchas casas por no poder dar suministro con la falta que hacen. Y también pondremos nuestra destreza a prueba en un Open del Cubo Rubik. Ahora que para destreza, la de luchar contra el bullying. Todo esto y el deporte hasta las 2, aquí en Más de Uno Madrid.
1: Más de Uno Madrid, Onda Cero.
2: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las sensaciones. Un lugar que te conquista con gastronomías locales y vinos propios con...
3: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
4: Arrenquem segona hora de programa aquí a la ciutat en aquest 11 de setembre, en el que estem recordant plegats algun dels millors moments del que portem de temporada. Només portem uns dies, però ja són moltes les històries interessants que han passat per aquests micròfons de ràdio, com per exemple la història de l'Alba Aguilera, la pescadora més jove de Catalunya, o la de l'Odissea, la darrera pel·lícula de Christopher Nolan, que ens va analitzar ara fa uns dies el doctor Manuel Moreno Lupiáñez. I com que és divendres, no patiu perquè tindrem dilema, el que ens va plantejar ara fa una setmana en Lluís Soler. Des d'ara i fins les dues, comencem.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
4: I ara sí, recuperem un dels espais que més alegries ens va donar la temporada passada, i és que ens va permetre conèixer perfils de persones molt diferents, però que acaben tenint un denominador comú. I és que gaudeixen amb les coses que fan en el seu dia a dia per fer rutllar aquest país. Són persones que des de l'anonimat destaquen pel seu carisma i per tot allò que fan i que han fet a la vida.
5: I ara que estem a l'època de l'explosió de la intel·ligència artificial, ens volem fixar en un ofici que mai no podrà fer que aquesta tecnologia l'envaeixi. O això crec jo, ara i aquí. Potser m'ho desmenteix el futur. A veure, Míriam, pregunta. Quan tenies 20 i pocs anys, molt 20 i pocs,
4: sí,
5: a les 4 de la matinada, tu arribaves a casa, no? Del Costa Breve.
4: Tant de bo hagués arribat a les 4, la meva mare hagués estat molt contenta.
5: Ah, sí? Arribaves més tard?
4: Una miqueta, sí.
5: Ostres, tu, era una noia... Ara és

0: molt més recatada.
1: Sí, ara ja no.
0: Bé, doncs la nostra protagonista d'avui, amb la mateixa edat, amb els 20 i pocs, pràcticament fa tot el contrari. A les 4 del matí es posa a treballar, a remar, perquè el país funcioni. I fa, com deia aquell, això de llevar-se molt d'hora per aixecar el país. És ella.
2: Dicen que la mar no distingue entre hombres y mujeres, pero los puertos sí. Me llamo Alba Aguilera y soy pionera. Nací entre redes, salitre y madrugadas. Soy cuarta generación de pescadores. Antes de aprender a escribir, ya sabía leer los vientos. Antes de entender el mundo, ya entendía la mar.
1: Alba Aguilera, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta, quan una persona a la teva edat explica als amics que és periodista, infermera, educada, informàtica, ningú s'estranya. Però si tu dius, soc pescadora, quina cara et posen?
3: Bueno, al final és una mica el que hem après, no? Quan vas a l'escola, doncs aprens mates, aprens socials, surts d'allà sent infermera o treballant d'informàtic, pel màrqueting... I com no ens han ensenyat en què consisteix el sector primari, llavors les persones s'estranyen, no?, quan dius que ets pescadora o que ets ramadera o que ets agricultora, no?
0: Uh-huh. Hi vam tenir una pagesa fa uns mesos aquí a la ciutat que també ens va sorprendre. Suposo que també sorprèn a Alba perquè a priori és un món d'homes, no?, que les dones no hi tenen gran presència.
3: Sí, totalment. Jo he sigut la primera i única dona pescadora al port de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do. Clar, i a més ets la quarta generació, de pescadores de la família. De petita ja volia pujar a la barca amb el teu pare i fins i tot abans que ell estigués preparat per marxar. Tu ja estaves nerviosa per sortir a la mar. Quan vas descobrir que allò no només era una afició o una tradició familiar, sinó que realment volies que fos la teva vida?
3: Jo sempre he sabut el que volia ser. Jo volia ser pescadora. Però no és un ofici que estàs en terra. N'hi ha que pensar que estàs a la mar i jo sempre veia el meu pare, que arribava sempre tard, que arribava molt cansat. I és un ofici doncs, que d'aquesta manera et tira una mica cap enrere, no? Yeah. Però és que la mar t'ha d'agradar tant, l'has de considerar part de la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la mar per mi és el 100% de la meva vida. La meva barca per mi és com si fos un fill, no? Uh-huh. És que forma part de mi. I així és. Jo sempre he sabut que és el que volia i sempre he sabut que volia ser pescadora.
1: Uh-huh. Impressiona,
3: escolta. I fa 3 anys...
1: Sí, digues.
3: Te m'escolta bé?
0: Sí, perfecte.
3: Sí. Fa 3 anys em vaig comprar la meva primera embarcació en el port de Barcelona i de més de 60 embarcacions de Tresmall que hi havien... Fa uns 15 anys, actualment només queden dues, que és la barca del meu pare i la meva pròpia embarcació. Som la competència ara, eh?
0: Ah, sí?
1: Però tot queda a casa, tu.
3: Sí, sí.
0: Escolta'm,
3: l'Alba... Bueno, ja no vivim junts, però sí.
0: Ja. L'Alba acaba de mencionar això del tresmall, que és l'especialitat, diguéssim, que ella practica quan surt al mar. Què és això? Expliquem-ho, perquè potser no tothom ho sap.
3: Bueno, n'hi ha diferents modalitats. Està el palangre, l'arrossegament... el cercle i el tresmall. I la pesquera del tresmall és la pesquera més sostenible que n'hi ha. Treballem amb xarxa i és una pesquera que està desapareguent. Per què? Perquè jo crec que el propi sistema ens obliga a treballar de manera una mica més insostenible. Perquè ja cada vegada que vas a un port, jo ara mateix estic a Borriana, i és el que deia, de més de 50 barques de tresmall queden 5. Crec que aquesta modalitat, que és la més sostenible que tenim, és la que més estan perdent. La gent no vol treballar el tresmall, perquè és el que diem, és un treball molt sacrificat, molt dur, i és que el treball no està a la mar, el treball està en terra. Clar. Si tu estàs 6 hores a la mar, és el de menys. Després en terra, canvia xarxa, passa xarxa, per armar, i jo m'he d'anar a Tarragona i m'arma amb dones de més de 80 anys. En aquestes dones ja no estiguin, jo no podré sortir a mar.
0: I nosaltres no podrem menjar peix, per tant?
3: Podreu menjar peix de l'arrossegament i del cercle, però no de tresmall.
1: Clar. És que, de fet, ets molt crític amb el fet que el consumidor desconeix d'on ve el peix que compra. Quan entenc

0: Anem a una peixateria o al supermercat, què hauríem de preguntar abans de comprar?
1: Mira, no caldria ni que pregunteu. Amb la vista ho podríeu saber, perquè a totes les pescaderies estan obligades a tindre un etiquetatge. És superimportant l'etiquetatge. Tu vas a una peixateria i amb l'etiqueta ja veus d'on ve aquest peix, qui barca l'ha pescat, quin port, d'on ve i el dia que s'ha pescat. Jo crec que el consumidor no té la consciència aquesta de dir, o no ho sap, perquè es promouen moltes coses, a vegades menys lo important. És que amb una etiqueta ja saps d'on ve aquest peix. A nosaltres els pescadors ens obliguen a ficar aquesta etiqueta quan el peix passa per llotja. Nosaltres els pescadors demanem als peixaters o al qui compri el peix que aquesta etiqueta encara finalitzi el recorregut aquest, perquè el consumidor vegi el que està comprant, no? Que no et diguin, per exemple, que no et diguin, mira, aquesta gamba fresca que viene de Palamós. A veure que vingui de Palamós, no? Perquè potser t'estan ficant gamba del Marroc.
0: Escolta,
1: Sempre amb l'etiqueta.
0: Alba, m'impressiona escoltar una noia tan jove parlar amb aquesta passió de la seva professió i, a més, una professió tan dura com és la teva. I per això et vull preguntar què té el mar perquè no et faci renunciar a aquest ofici tan dur.
1: Mira, jo aquesta pregunta mai la sé respondre. Però jo sé que tu em treus a mi més d'una setmana de la mar i em moro. És que jo necessito estar sempre al port. Ara he marxat de vacances a Almeria, en agost, i és que ja m'estava a les 6 del matí en el port.
0: Imagina't.
1: Venien a arribar les barques, de les traïnyes, sortien els arrasses, veien els tresmalls, a mi m'encanta. És que no sé, no és com qui treballa en una oficina, jo marxo de vacances i vinga, no vull saber
0: Desconnecto, no?
1: res, no. Sí, desconnecto. Jo desconnecto aquí al port. Jo acabo la meva feina a les 7 de la tarda i m'agafo una cadira i em quedo sentada amb la meva barca 2 hores més. O sigui, n'hi ha gent que la seva àrea de confort, una mica per dir-ho així, és la seva casa, doncs per mi és el port. És que no, ningú ho entendria. És que no es pot ni explicar. Que jo la mar...
0: És
1: És que
0: tot,
1: no,
0: per tu
1: és
0: és tot.
1: todo
0: Sí,
1: para
0: sí, sí,
1: mí.
0: sí. Alba Aguilera, de veritat, és un plaer escoltar-te parlar amb tanta passió del teu ofici. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona pesca.
1: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
0: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam.
0: Com han provat les vacances?
4: Les vacances sempre van bé.
0: Sempre, sempre. Qui digui que no, és que
4: sí,
0: alguna
4: menteix,
0: cosa
4: menteix.
0: Passa. No sé si avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
4: Gairebé 3 hores.
0: Per això, per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan, d'aquest any, encara està als cinemes, la podeu veure. La resumim una mica? Doncs ens situem al 1200 abans de Crist, aproximadament, just després de la conquesta i la destrucció de Troia per part dels grecs, ja sabeu, 10 anys de setge, que és una descripció que es pot llegir a la Ilíada d'Homer del segle VIII abans de Crist. En aquesta història, Odisseu, Matt Damon retorna a Ítaca, on l'esperen la seva dona Penélope i el seu fill Telèmac. El viatge dura 10 anys i es convertirà en tota una odissea.
5: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
6: Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
0: L'Odissea, un poema original de 24 cants traslladat a

0: al cinema, encara la podeu veure. Comencem, si et sembla, mirant les estrelles, amb un encert i una errada astronòmica, a veure.
1: Doncs sí, a veure, en aquesta anàlisi de la pel·lícula ens fixarem, no com han fet altres investigadors, historiadors sobretot, que han analitzat una mica el contingut històric de la posta en escena, d'un mite, els mites que cada cop que s'adapten, el qui els adapta els posa a l'entorn, no? Si han anat evolucionant, però l'essència és la mateixa. Però aquí ens dedicarem a mirar algunes de les coses científiques que apareixen a la pel·lícula i que estan, podríem dir, en general, bastant ben tractades, tot i que hi ha alguna errada de calaix, podem dir.
0: Bueno, clar, no, és el Nolan, vull dir, que pot fer la interpretació una mica, no?
1: Bueno, a mi el primer que em va sobtar és una frase que diuen al principi l'Odisseu, quan ja se'n van de Troia, embarca amb 12 vaixells, amb aproximadament uns 600 dels seus soldats que han ja conquerit Troia, ja són els que governen, diguem, han vençut en aquella guerra, i torna, ell vol tornar a la seva pàtria, que on és el rei, que és a Ítica, on espera la seva reina, la Penèlope, i el seu fill del Telèmac, no? I els diu una frase, a mi em va sorprendre, diu: mantingueu l'ossa major a la dreta. I em vaig quedar així, ostres, l'ossa major, estem a l'època grega, a la dreta, és realment aquesta la direcció que ha de prendre, perquè recordem que Troia no s'ha trobat ben bé, però els historiadors tampoc tenen consens d'on està, però diuen, el consens així més aproximat és que està a l'actual Turquia, que era una zona que els grecs en aquella època dominaven, no? I ell parteix de Troia i se'n va cap a Ítaca, que és un lloc de Grècia, per tant viatja de l'est, no es parla el sol, cap a l'oest. Vale? Per tant, si tu vas d'est cap a oest, i tu estàs mirant cap a l'oest, cap a l'Ita, cap on vas, el pol nord, diguem, el que és el nord del cel, et queda a la dreta. Això és com si anem perquè ens entenguem, de Barcelona a Madrid, no? Barcelona està a l'est, Madrid està a l'oest. Tot i que no estan en el mateix paral·lel, Madrid està una mica més al sud que Barcelona, però bueno, és igual. Si anem en aquesta direcció, tenim França, i els països centre-Europa i els països nòrdics al nord, i tenim Andalusia, Àfrica, al sud. Per tant, tenim a la dreta, al nord i al nord, és on hi ha aquesta constel·lació que es diu l'Ossa Major, que els grecs coneixien. Jo també em vaig pensar, dic, ostres, jo que sóc astrònom, els grecs sí, ja l'anomenaven així, vale? L'ossa. Tenia altres noms, però l'ossa és com el mateix Homer, quan descriu això, ho explica, es diu l'Ossa Major, no? I per tant, si vas de Madrid, de Troia cap a Ítaca, o de Barcelona cap a Madrid, a la dreta tens el nord. Per tant, has de navegar mantenint sempre aquesta constel·lació que està en el cel i que es veu sempre, és una constel·lació que es diu circumpolar. Vol dir que sempre està girant, no es pot mai, de fet el mateix Homer ho diu, és l'única constel·lació, bueno, n'hi ha més, però en aquella època l'Homer cita el coneixement que es tenia en aquest moment, és una constel·lació que gira al voltant del que seria el pol nord, i el pol nord és el punt del cel on indica l'eix de rotació de la Terra. Doncs bé, quan aquesta constel·lació gira, no es pon mai en el mar. Per tant, sempre està donant voltes, i per tant, si tu la mantens a la dreta, i com la veus sempre al cel, més amunt o més avall, perquè com fa voltes al llarg del dia al voltant de l'estel polar, doncs sempre la veuràs amunt avall. Per tant, si vas cap a la dreta, segur que vas a la direcció que toca. Dius, ostres, bueno, que bé, no? L'encerta, no?
0: I fa cas a Homer, no?
1: Està ben explicat. Però després hi ha una altra frase, això a la pel·lícula no surt, però a l'Odissea, de l'Homer, cita, diu que la nimfa Calipso, que el manté allà, després la Calipso, que és la Charlize Theron, que el manté allà com presoner, és un presoner sexual, s'ha de dir, li diu que si vol tornar cap a casa seva, perquè ella, en aquesta illa la ninfa aquesta el reté 7 anys. Dels 10 anys que torna, que triga el viatge de Troia a Ítaca, 7 se'ls passa a la illa aquesta amb la ninfa aquesta, no? I li diu, si vols tornar cap a les teves terres, has de navegar mantenint l'ossa major a l'esquerra. Tu dius, ostres, però no havíem dit. Però és que la illa aquesta, on viu la ninfa, està encara més cap a l'oest, està més cap allà d'Ítaca. Per tant, si tu estàs més cap a l'oest, o sigui, s'havia passat de volta, diguem, en l'illa aquesta, ja havia passat d'Ítaca.
0: Hagués pogut arribar abans.
1: Sí, hagués fet el camí, però com no tenien GPS ni ningú que l'informés, doncs el pobre home va poder fer el que va poder fer. Doncs d'aquesta illa, la ninfa aquesta, la Calipso, li diu, has d'anar mantenint l'ossa major cap a l'esquerra. Correctament. O sigui, si vas cap a l'est, veuràs el pol nord a la teva esquerra, i per tant, és la direcció que has de treure. Per tant, una bona decisió. El que no està bé és una escena que també passa cap al principi de la pel·lícula, sí. que es veuen els marins, que la pel·lícula està filmada per veure's amb IMAX, no?
0: Sí.
1: Amb una qualitat de... Jo l'he vist en cinema normal, no? Però si algú la pot veure en IMAX, que hi vagi, perquè jo vaig gaudir...
0: Impacta, no? Impacta. Són aquestes pel·lícules que has de veure.
1: Sí, s'ha de veure amb la millor qualitat possible. Doncs, bueno, està filmada amb IMAX. Llavors hi ha una escena en la qual

0: Però
1: I què hi ha de dolent allà?
0: està malament.
1: Per què?
0: Per què? Això va passar 1.200 abans de
1: Sí.
0: Crist, 2.000 que portem d'aquesta era, són 3.000 anys abans de la nostra era. Ara tenim, ja des de fa un temps, a l'ossa menor hi ha l'estel polar, que ens indica el nord.
1: Sí.
0: Però, degut a aquest moviment que té la nostra esfera celeste, la Terra no gira de manera homogènia, no és tot tan uniforme com ens ho pensem. La Terra gira com si fos una baldufa que gira una mica així, que ja se li està acabant
1: Sí,
0: la
1: la
0: saps
1: bateria,
0: que
1: no?
0: va
1: Sí.
0: començant a fer...
1: Està a punt de caure ja,
0: està a
1: no?
0: punt de... No, és veritat, però bueno, la imatge és aquesta. Llavors, aquest eix de rotació de la Terra ha anat variant al llarg de la història. I, per tant, cada 26.000 anys fa una volta sencera. Per tant, el que ara és l'estel polar, fa 3.000 anys no era aquesta estrella. Una estrella que es diu Duban, que és menys brillant, menys espectacular, que està a la constel·lació, una constel·lació que està una mica per sota de l'ossa major, que s'anomena la constel·lació del Drac.
1: Ostres.
0: Per tant, al Pol Nord, si volies... A veure, una cosa és tenir la constel·lació, però si vols un punt ja de referència has de buscar el nord. Tu vols anar cap al nord, busca l'estrella polar, que és fàcil
1: Clar.
0: a més d'identificar, i aniràs cap al nord.
1: Clar.
0: Però llavors, aquests mariners estan mirant una estrella que és l'estrella polar ara, però que no és la de fa 3.000 anys. Per tant, aquí hi ha una incorrecció que no els hi costava res haver-ho fet una mica bé, però no passa res. I
1: No van caure.
0: tampoc és una llicència perquè no, és una errada, i suposo que no el van assessorar bé, tot i que el Nolan ha tingut sempre
1: Sí.
0: assessors molt, molt competents, per
1: Ma
0: exemple,
1: Oppenheimer el
0: a
1: vam deixar molt
0: Oppenheimer,
1: bé.
0: a l'Interestel·lar, amb el
1: Sí,
0: Kip Thorne, etc.
1: també.
0: Per tant, ha
1: Sí, sí,
0: tingut
1: sí.
0: científics molt competents, però en aquesta
1: Volia treballar sol.
0: volia treballar sol. Llavors, aquí va ficar la carta. Per tant, una de bé, si vols anar de Troia cap a Ítaca,
1: Bé, bé.
0: has de mantenir l'ossa major a la teva dreta,
1: Sí.
0: però l'estel polar no és l'estel polar que tenim ara, era una altra estrella, no?
1: Sí.
0: Bueno,
1: Li perdonem
0: li
1: una vegada,
0: perdonem,
1: li
0: home, evident,
1: perdonem.
0: si le...
1: Escolta, a mi m'ha agradat molt lo de les armadures que porten.
0: Sí, bueno, això. A veure,
1: Són molt
0: aquí
1: xules.
0: sí que és una concessió, diguem, com hem dit, sempre que s'adapta un mite, un clàssic, l'autor, el director, l'escriptor que ho fa, ho adapta una mica als temps que corren, no?
1: Sí.
0: Llavors aquí han tirat pel dret. O sigui, aquelles armadures que són
1: Home,
0: espectaculars,
1: i
0: eh?
1: tant.
0: Són espectaculars. Primer són de color fosc, cosa que no... O sigui, recorden més, els que han analitzat a fons la pel·lícula, diuen que recorden tota la tecnologia que té el Batman, el Gotham City, el cavaller de la nit, el que va
1: Sí.
0: sempre de negre, i recorda una mica, de fet, l'armada Agamèmnon, que és un altre dels reis que també lluita per conquerir Troia i és molt amic de l'Odisseu, apareix. Quan el veus a la pantalla ja t'impressiona. Un senyor de negre,
1: Sí.
0: quasi un Batman, que no diu cap paraula, apenas. No parla. Però tu, quan el veus, ja et fa por. Però és un senyor amb unes armadures i un casc d'aquestes característiques, queda molt bé cinematogràficament parlant, per tant, una concessió cinematogràfica, però des del punt de vista de l'època no és veritat. En aquella època, era del bronze. Anaven, després parlarem de les espases, però anaven amb unes armadures que estaven fetes de trossos de bronze. La del bronze
1: Clar,
0: doncs, estaven fets
1: aprofitant.
0: d'aquest aliatge, no? I semblaven més com si fossin uns tancs, o sigui, com uns cilindres metalitzats,
1: Sí.
0: que no tan estilitzats, ni apretats, ni guapos
1: No
0: com
1: anava
0: quedaven.
1: marcant
0: Sí,
1: abdominals, no?
0: i a més els cascs, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar,
1: Sí.
0: doncs el casc feia referència al teu, al teu, al teu
1: Estatus, no?
0: estatus, no?
1: El
0: I
1: teu
0: estaven
1: valor.
0: fets amb fil, amb pell, amb teixit,
1: Sí.
0: on havien cosit ullals de port senglars.
1: Ostres.
0: Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el casc, millor era el teu estatus. Per tant, es creu que l'Odisseu, que ho descriu així, l'Homero ho descriu així, portava un casc fet d'ullals d'uns 50, aproximadament 50 porcs senglars caçats, salvatges caçats, havien tret els ullals, els havien tallat a la mida i havien fet aquest casc que realment no seria, podríem dir que és com un barret d'aquest de mexicà. No, no és
1: Però
0: veritat, eh?
1: impacta
0: Impacte, i a
1: també,
0: més els
1: no?
0: protegia
1: Clar.
0: dels cops d'espasa que es
1: Home,
0: donava,
1: clar.
0: no? Per tant, els cascos no són d'aquella manera, però, bueno, la concessió cinematogràfica porta això. I el que sí que no està bé, això és una errada bastant greu, és el tema de les espases. Clar, per fer les batalles, que són, bueno, ja no espectaculars, lo siguiente.
1: T'ha agradat, eh, la
0: Espases que
1: pel·lícula?
0: semblen d'acer. L'acer va ser un gran avanç en temes militars, disposar d'un aliatge
1: Sí.
0: que estava fet amb ferro i carboni, que era l'acer, que clar, és un material superresistent, de fet, dels materials més resistents que tenim, que no es trenca quan li dones un cop, etc. I van poder fer espases molt més estilitzades, que no es trenca, és mai.

0: Allà van, es feien malbé i s'havien de filar, però l'espasa mantenia recta. Però una espasa d'aquelles dimensions de coure, primer pesaria molt, no diria que l'aixequés, i després no podien ser tan llargues. Les espases en aquella època eren curtetes, curtetes i amples, perquè la cosa no era lluitar a espasa, era clavar-li directament al teu enemic.
1: Sense miraments.
0: Sí, sense que hi haguessin acrobàcies ni, espada, ni cops d'espasa ni res. Per tant, això no té cap sentit, perquè les espases de coure, a més, si tinguessin aquelles dimensions, primer pesarien molt i després donar un cop d'una espasa que està en una altra, el coure és molt menys resistent que l'acer i gairebé es desbaragaria. Seria com lluitar amb espases de nyigui-nyogui, de plàstic o de goma, no? Per tant, no està ben fet el tema de l'espasa, el que passa que dona molt de joc a l'hora de fer les numeroses batalles i enfrontaments que hi ha. Per tant, les espases havien de ser de coure, curtetes, i els cascs d'ullars de porcelana. Imagineu la imatge del Matt Damon. De fet, algú s'ha entretingut, algun d'aquests friquis s'ha entretingut en dibuixar-les. Hi ha un vídeo, em sembla, que corre per internet, on ha posat, per compte dels cascos tan espectaculars que porten, que seran cascos que utilitzaran 500 anys després, eh? Tampoc és una cosa que diguis... S'han imaginat, 500 anys després, quan ja descobreixen l'acer i utilitzen el ferro, etc., els cascos ja seran d'aquella exercici. Però algú s'ha entretingut en dibuixar a les fotogrames i, clar, fa una mica de riure actualment. A l'època era una arma, defensiva i també atacant, si en el cas de les espases, bastant impressionant.
1: Potser s'ha apropat més a Gladiator que a l'època de...
0: Sí, exactament. Gladiator estava a l'època romana, ja dominem el ferro, dominem l'acer i tot això, i, clar, és una errada bastant greu. Amb coure no podíem fer espases d'aquell
1: tipus. No podíem fer gaire cosa, pobres. Escolta, i els vaixells, que els han interpretat bé?
0: Una altra construcció a la galeria. Una altra construcció. Tu ves el vaixell i dius, ostres, que espectacular, que estilitzat.
1: Sí.
0: És que, clar, com estem amb el cap, amb els vaixells vikings, és un disseny d'un pur dràcar, els vaixells que van utilitzar els vikings per dominar 800 anys després, o sigui, 1200, 800, 2.000 anys després, de la guerra de Troia, els vikings van suposar uns vaixells que eren impressionants i que la història, els historiadors creuen que amb algun d'aquests vaixells podien haver arribat a Amèrica abans de Colón, no? Bueno, però aquests vaixells és estètica, superestilitzats, superllargs, capaços d'anar de vèncer les tormentes que poden haver als mars, amples, per tant, no és això el que era un vaixell d'aquella època. Els vaixells d'aquella època com eren? Allargassats, això sí, anaven amb remers, o sigui, la tracció...
1: Sí,
0: tenien un pal i una vela, això és correcte, però no tenien les dimensions ni les característiques dels vaixells de l'Ulisses, d'aquest Odisseu, d'aquesta Odissea. No? De fet, se sap que... s'ha fet una recreació el 2008, es va construir, seguint una mica els textos històrics i les fonts històriques, es va construir un dels vaixells que també va fer un recorregut similar, que és Jasón i los Argonautas, que també és un heroi mític també, anterior a totes aquestes aventures que li passen a l'Odisseu, i es va construir amb les descripcions que tenia un vaixell amb aquelles condicions, aquelles característiques. I va surt cap al mar i no va tenir cap problema. O sigui, i anava amb remés i estava bé. Per tant, aquest vaixell estava fet. Jo no sé per què el Nolan es va entretenir en construir o en dissenyar vaixells tipus viking per associar-los a una època que el precedia amb 2.000 anys. No? Per tant, agafa aquest vaixell, lloga'l, compra'l, el posa a la pel·lícula. Clar que necessitaves 12 vaixells, com a mínim. Però és igual, el replica ràpidament i ja ho tens. Aquí se li va escapar. Jo crec que el disseny dels vaixells està bastant... De fet, eren vaixells, a més, que tenien poc calat i els podien arrossegar i portar-los a la platja, perquè els grecs no navegaven sense referències. Navegaven amb el que es diu cabotatge. Cabotatge és veure sempre les costes, les illes, i no allunyar-se a marxa, perquè com no tenien ni GPS, no podien trucar, no tenien telèfon, no tenien ni cartes de navegació, doncs aventurar-se al mar sense saber el cap on estava el nord o el sud, per quatre estrelles que hi havia al cel, era una mica arriscat. Per tant, no viatjàvem gairebé de nit, a no ser que fos una cosa imprescindible. Per tant, el que feien era, anaven vorejant les costes i quan els arribava la nit agafaven el vaixell, el portaven a la costa, que com era molt fàcil d'arrossegar, el posaven allà a la platja, baixaven allà, dormien i el dia següent reprenien el viatge. Cosa que a la pel·lícula, ho deixen una mica...
1: Perquè la imatge és molt maca.
0: Les imatges són precioses, no? Però no era ben bé com els grecs navegaven. No?
1: Va, parlem d'algun dels personatges de Calipso. Comencem per Calipso.
0: La ninfa Calipso, que és la Charlize Theron. A la pel·lícula surt molt poquet, i és una de les parts importants del viatge.
1: Si
0: el viatge
1: dura
0: 7 anys i es passa allà 7 anys amb la ninfa que el té com dominat, no? Dominat mentalment. No el deixa que se'n vagi d'allà. Fins i tot li ofereix la immortalitat. Li diu, tu seràs immortal si et quedes amb mi. ja estava com a

0: enamorat d'ell, i ell, evidentment, sempre pensant en la seva, dona, però estava allà, es va passar 7 anys, eh? O sigui, el té com un esclau realment sexual, i de fet Homero explica que la ninfa aquella se n'aprofitava sexualment d'ell, perquè era un tio fornit i tal, sí. I bueno, el tenia allà per ella sola, i ja està, no? I a la pel·lícula no passa de ser una terapeuta d'aquestes que el consola i tal, i molt casta, perquè no li fa ni un petó, perquè la gent no pensi que el pobre Odisseu està posant-li les banyes a la seva Penélope, que l'està esperant. Per tant, això queda una mica com diluït, però, bueno, són impressions cinematogràfiques que, bueno, ajuden a explicar la història de manera ràpida. Però aquí es passa una bona temporada. Després hi ha el tema del Cíclop, que a mi em va agradar moltíssim, perquè jo el recordava del Kirk Douglas, ostres, el Cridola, que li clava un tronc afilat a l'ull del Cíclop. El Cíclop era un gegant, també, que tenia només un ull, no? Però era com un ermità. De fet, és un ermità que viu en una illa i té cabres, i ell es dedica a fer formatges. Quan entren a la cova, perquè ells estan morts de gana i ja no tenen per menjar el seu vaixell, i baixen a buscar a menjar, no? I entren a la cova del Cíclop, i allà veus com tenen uns sacs penjats. Diu l'Odisseu, això és per fer formatge, que té cabres, fa formatge. I tu dius, ostres, el Cíclop fa més de 10 metres, i hem parlat aquí dels problemes que tenen els gegants, però això els deixarem. Però té uns dits bastant grossos. Fer uns nusos tan fins per fer uns sacs, per posar la llet i fermentar-la i fer el procés del formatge, em sembla que no quadra. Això,
1: la psicomotricitat fina?
0: Sí, no quadra. I després hi ha una cosa que l'Odissea està explicat, que a mi em sembla encantat. És un joc de paraules, un dels primers jocs de paraules d'aquests espectaculars, que quan l'Odissea... Això a la pel·lícula no surt, eh? Però a la història de l'Homer sí. Diu, l'Odissea es presenta al Cíclope i diu, em dic, me llamo nadie, dic ningú. Uh-huh. Vale? I llavors, a l'escena final, quan ja li han... Bueno, això es pot dir, perquè li claven
1: un
0: pal a l'ull, i el pobre d'allò queda encegat, i surt corrents, escridassant, dient, ningú m'ha encegat. Mm-hmm. I clar, era un ermità, però tenia més gent que vivia per allà. Ningú l'ajuda, perquè diu, si ningú t'ha fet, per què crides, no? O sigui, és un joc de paraules d'aquest. És una cosa bona que podien haver posat a la pel·lícula. No hagués costat res de posar aquesta escena i hagués quedat... Dius, ostres, realment estaven ben utilitzat el guió de l'Odissea.
1: Ja que dura 3 hores, gairebé, doncs podien posar una cosa també.
0: Ho deixen amb la...
1: Vinga, seguim amb més paraules desafortunades. En aquest cas, una frase que és molt graciosa. Quina és?
0: Bueno, graciosa és que tu, ja cap a la part final de la pel·lícula, en una
1: esbatossada... És una altra errada, clar.
0: Sí, no direm què passa, però una d'allò que ja està tot destruït i tot... gent morta per tot arreu. Sí. Un dels personatges diu, sentiu això? Diu, és la nostra edat del bronze que s'està enfonsant. I tu dius...
1: Com?
0: Com? L'edat del bronze és el nom que li van posar els historiadors al segle XIX per classificar aquestes diferents períodes dels diferents imperis, no? I l'edat del bronze justament agafa des del 3000 abans de Crist fins a la batalla de la guerra de Troia, fins al 1200. És l'edat del bronze perquè va ser el mineral que van saber, l'element que van saber, o l'aliatge que van saber treballar els humans i que va constituir un gran avenç tecnològic i militar, evidentment, no? Per tant, tu no pots dir que estàs a l'edat de bronze. És com si un de l'edat mitjana s'aixeca un dia i diu estic a l'edat mitjana, a veure com entra el renaixement perquè estic fart de l'edat mitjana. Home, tu no ho saps l'edat que està.
1: No sabien.
0: I és, bueno, suposo que és per recordar a la gent que estem en una època llunyana, estem a l'edat del bronze, no? Estem molt lluny, 1200 abans de Crist, no? Per tant, però és una ficada, és el que diu, un anacronisme, no? una frase fora de lloc, seria com posar, de fet, el Peter Sellers en una escena d'aquestes, d'una de les seves pel·lícules, mostra, ell fa d'extra en una pel·lícula, i hi ha una lluita, una pel·lícula d'aquestes de romans, no? I apareix un romà amb un rellotge a la mà, no? Això és un anacronisme, o sigui, un element tecnològic que no correspon a l'època. Però això és un anacronisme literari, perquè estàs anomenant l'època històrica, que la classifiquem d'aquesta manera avui en dia, a un moment en què aquella gent ni sabien on estava, sabien que hi havia que el món s'estava, bueno, hi havia un gran
1: trasbal,
0: estava canviant, i però no sabien si allò era l'edat del bronze, quina edat era, no? Per tant, va ser una ficada de pota bastant considerable, no?
1: Vinga, quina és la conclusió? Què treus d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues que és un espectacle visual increïble, que s'ha d'anar, evidentment, s'ha de veure al cinema, que hem de tirar... O sigui, aquí no és un superheroi aquest el que...
1: No
0: és un personatge amb bastants conflictes, que és el que els mites grecs tenen, no? Els, per...

0: personatges són, siguin déus, deeses, nimfes, semideus o el que sigui, tenen tota una sèrie de personatges. Aquest home fa un viatge per tornar a casa seva, però amb un sentiment de culpa brutal, perquè al final, bueno, ho podem dir, només arriba ell.
1: Sí, sí.
0: Dels 12 vaixells, només arriba ell. Per tant, té un sentiment de culpa de no pogut haver fet res més per salvar els seus homes. Ostres, que això és molt dur, no? I també és una mostra de que les civilitzacions dels imperis sorgeixen i s'enfonsen. Mm-hmm. Sempre, al llarg de la història, sempre ha estat així, no? I per tant, esperem que aquests imperis que dominen actualment algun dia acabin... No esperem massa perquè acabin amb altres imperis, amb altres històries, amb altres maneres de governar-nos que siguin menys dolentes que les que tenim, no? Per tant, és una pel·lícula que fins i tot el mite envelleix molt bé, la història aquesta. A part dels personatges, a part de les nimfes, els cíclops, les deeses i totes les històries que passen, és una reflexió sobre, bueno, la condició humana i cap a que sempre queda algo de bona fe i de gent que farà l'imprescindible perquè les coses funcionin una mica millor per tothom, que és el que hauríem de buscar. Per tant, és una pel·lícula imprescindible.
1: Que actuals són els clàssics, a vegades.
0: Exactament.
1: Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, un plaer tenir-te una temporada més aquí a la ciutat. I ja veig que ha començat amb força, amb una pel·lícula.
0: Esperem que el cinema ens depari coses com aquestes.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
4: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
5: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
4: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
5: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
4: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tast de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler. I Roca.
1: Lluís Soler, no sé si t'he dit bon dia abans.
7: No, bon dia. També et diré una cosa, a mi poso una mica dels nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. I cada cop, no sé si ho feu vosaltres.
1: No,
7: jo crec que no ho feu, perquè vosaltres teniu gust i nivell i professionalitat. Però hi ha programes que s'estan saludant els seccionistes que van entrant i tot el rato li diuen bon dia. No cal.
8: Educació.
7: Ja s'ha dit bon dia primer, al principi.
1: Lluís Soler. Bon dia.
7: Bon dia, Míriam.
1: Perquè aquí faré el que doni la gana.
7: Tu ets la jefa i ets la patrona.
1: Home, si ve un col·laborador el saludo, és que em sembla una falta d'educació.
7: Però, bon dia,
1: mira,
7: Míriam.
1: Jo li dic bon dia el primer dia de temporada i ja no li torno a dir bon dia.
7: No sé,
8: home, això és un dilema.
7: Bon dia un cop
8: diu vostè bon dia quan entra als llocs o no en diu?
1: Això s'està perdent, eh?
8: Sí, tant.
1: A mi em fa una ràbia, això.
7: Saps que jo he agafat la mania de dir salve. en lloc de bon dia.
8: Salve, salve què? No,
7: això a Itàlia es fa bastant.
8: Salve Regina.
7: I es diu salve, que és així mig religiós, mig educacional, en plan...
1: Sí, consumirada, no?
7: Sí, i li dic salve. I ja la gent flipa, clar. Tu ets un forn de pa del poble d'allà, del teu poble, sí. No dic el nom perquè la gent no vagi allà fent cua.
8: Sí,
7: has
8: sí.
7: pot dir el nom?
8: Sí, clar.
7: A Gironella, tu ves el forn de pa de Gironella?
8: Bueno, n'hi ha més d'un, eh?
7: Quan, els dos forns de pa que hi ha, sí. Quan hi arribi, quan entris, digues salve, i veuràs com s'aparten i et fan cua.
1: Salve la reina.
7: Et deixen entrar, rei. Vamos.
8: No, què? Jo, si algú em diu salve, jo diré, te salve, Maria.
1: Atenció. Hem de parlar de coses diferents de les seccions que toquen. Esteu una mica descontrolats per ser el primer divendres.
7: Estimades,
1: eh?
7: Estimats, la primera bon setmana, el primer dilema, bon dia. El primer dilema de la temporada 26-27. Atenció, forte. Que és fort.
1: Ai, mare meva.
7: 26-27.
1: Fa dos dies era l'efecte 2000, eh?
7: I té molt a veure amb la comunicació, perquè, escolta'm, és veritat que les generacions van canviant i ens anem comunicant en formes diferents. Vostè...
1: A començar amb senyals de fum?
7: Tu et comuniques millor, prefereixes trucar per telèfon o enviar un missatge? És la pregunta.
1: La Clàudia ha posat una
7: dilema.
1: Cara, trucant per telèfon. Estàs tu que et trucaré per telèfon?
7: Perquè a vegades no. Has de comunicar alguna cosa i dius, què faig?
1: El Robert l'ha trucat fa un moment i no l'hi ha agafat?
5: No, però perquè tinc el no molestar, llavors la primera trucada no m'entra. Home, que
8: és fort això, eh?
7: Per tant,
8: sí, atenció, perquè hi ha persones com aquesta, com la Clàudia, i d'aquesta generació, vull dir...
7: Líquida.
8: Que
7: fluida.
8: A mi m'interessa que m'expliqui el per què li genera ansietat o angoixa el fet d'agafar un telèfon.
5: No,
1: us fa vergonya?
5: Sí, sí.
1: Però
5: no,
1: per què?
5: No sé, no m'agrada.
1: Però si es parla amb la gent.
5: M'incomoda.
8: Vam tenir aquí algun...
5: Sí, evidentment a la meva àvia o gent de la família així més gran, doncs pues sí, truco, però
1: escolta,
5: però, si no...
1: Tu ets periodista. Has fet tasques de producció.
5: Sí, i ho he passat molt malament
1: i has
5: trucant
1: de trucar.
5: A la gent. I ho he passat molt malament.
1: Has de trucar.
5: Molt
1: bé,
7: és curiós,
8: ho he passat tan malament i ho ha fet molt bé.
1: Que sí, ja, però, aixecat, clar.
5: Sí. Hola, ostres. Bon dia.
7: Te vols fitxar per casa teva?
5: No puedo.
7: Això és una cosa que jo us he de dir, que jo sóc de les dues coses, per trucar, o... però sí que és cert que m'he adaptat a aquesta moda.
1: Sí,
8: jo no.
7: I cada cop parlo menys per telèfon,
8: no.
7: I si he de parlar, intento tallar ràpid. O sigui, a mi que m'estiguin, m'entretinguin, i m'estiguin explicant allà...
1: Jo tinc una persona de la meva família que quan veig el nom dic, uf, reserva la propera hora.
8: Clar, però jo sóc així. És a dir, jo si et truco i no em contestes, no pateixis, que ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, fins que em contestis.
7: A més,
8: per WhatsApp hi ha coses que no s'han de parlar.
7: A més, hi ha coses que te les poden enviar per WhatsApp, que no cal una trucada.
8: No.
5: És un àudio.
7: És més pràctic.
1: A mi saps què em sap greu amb això? El dia de l'aniversari. Ja la gent no truca.
8: És molt fort.
1: També un WhatsApp.
8: És molt fort. A mi em sembla una falta de respecte.
5: Gràcies.
1: Sí, la família truca, però els amics... No ens truquem, ja és... Feliç aniversari.
8: Per mi, un amic, vull dir, un amic. Si tu no em truques el dia amb l'aniversari, m'enfadaré.
1: Doncs no et truco mai, sempre t'envio un WhatsApp.
7: Jo també he trucat, t'envio WhatsApp sempre.
1: Però mira, me'n recordo sempre.
8: Sí, és veritat. Que no me'n recordo jo el teu. Però, la cuenta que
1: però perquè estem aquí i veus que porto pastissets.
7: Llavors,
1: teu,
7: Míriam,
1: que és
7: tu que ets més de...
1: Jo una mica com tu, eh? És veritat
7: canviant,
1: que
7: no?
1: Estic canviant una mica i és més fàcil enviar una nota de veu o escriure un WhatsApp. Més
8: aquí,
1: notes de veu que WhatsApps, eh?
8: Aquí entrem en un subgènere que seria un altre dilema.
1: Però curteta, Robert Calvo.
8: Clar,
1: no les teves que són, vamos...
7: Són podcast.
1: Programes, exacte, són podcast.
8: No s'aguantes.
7: Sí,
8: les coses no
1: a tu et poso per tres.
8: No puc explicar les coses en un minut.
7: Et pots creure que jo, t'ho prometo, ahir vaig posar un missatge per dos i mig, no? És el màxim?
8: Sí, per dos.
7: Per dos és el màxim.
1: Per dos.
8: Posaré la Míriam a per dos.
7: I semblava que encara era valent? T'ho prometo, tu.
8: Hi ha gent que valenta encara.
7: Ostres, quasi agafa alguna
1: cosa. Però què parla així?
7: No entenc. I ho vaig mirar dues vegades i dic, no ho has fet bé, això? I sí, estava per dos, tu.
1: Sí, és veritat, és el que m'està dient el Dani, que contestar-se per notes de veu és com trucar.
8: Sí,
1: però clar,
8: sí,
1: ho fas quan tu vols.
7: És més emissora de...
1: Si no vols respondre, no respons. Pots pensar la resposta.
7: Però és més com una emissora de taxi, no? De taxista. A veure, que calla Calàbria 14. Sí.
5: A mi m'encanta quan m'envien un missatge de llarg, de 6-7 minuts.
1: No posis les meves notes de veu.
7: És que està posant àudios aquí, el col·lega.
1: Això és personal, eh?
8: Ja.
5: No m'agrada això, ficar-te un àudio de 7 minuts amb por dos i anar fent coses.
8: Bueno, ho fa l'Olga.
1: Bueno, jo això ho faig, ho deixo així.
8: L'Olga de Rubí.
1: Però ella quan ho grava.
8: Sí, ella quan ens grava la nota de veu fa el dinar.
1: Té una obsessió amb l'Olga, perdona.
8: La posa una rentadora i baixa l'ascensor i entra al cotxe i ens joga el cotxe i tot.
1: Estàs obsessionat amb l'Olga?
8: No, perquè l'estimem molt.
7: Haurà participat avui l'Olga?
8: Suposo. Espero i desitjo.
1: Tindràs una sorpresa.
8: Ah, sí?
1: Sí. Hasta aquí puedo leer.
8: Ah.
7: Però Robert, tu què has dit?
1: És veritat,
8: no,
1: dic que em falta
8: que...
1: un.
8: Em sembla...
1: Tu truques.
8: Jo truco per telèfon sempre. Vull dir, si he de resoldre una cosa que l'he de resoldre, agafo el telèfon i truco. la gent com que no el despenja, doncs que seguiran rebent trucades. Ara, jo aquesta gent que els truques

0: I diuen per WhatsApp, què vols? Doncs parla amb tu avui.
1: Si et truco serà per alguna cosa.
0: Home, clar, diuen, és que parlem per aquí. Pues, pot ser possible això?
1: Doncs hi ha gent potser és perquè et coneixen, gent... perquè a mi m'ho fan.
2: També hi ha gent que està treballant, que està fent coses i no pot parlar.
1: Doncs ho dius, moment. Escolta, bueno, doncs, truco després.
0: Després et truco.
2: Ja, ja.
0: Trucar, mira, el telèfon es va inventar per alguna cosa. Es diu telèfon, que vol dir distància i so. Distància i so. So. És que el telèfon de la Clàudia, quina marca és?
2: No diguis,
0: bueno, la marca que sigui. El telèfon d'aquesta marca, que tothom coneix,
2: sí.
0: No li coneix la veu. No sap quina veu té. Perquè no li ha parlat mai. És smartphone.
1: Clar,
0: calla, que és intel·ligent.
1: Ja ho han canviat.
2: És un telèfon intel·ligent.
1: Ja, ja. Ara ho entenem tot.
2: Porti Voleu... poma o no porti poma. És
1: sí. Voleu saber què pensa la nostra audiència? Vinga. Què fa si truca per telèfon, si envia WhatsApp? De moment a nosaltres sí, ens envien perquè... notes de veu.
0: Molt bé.
3: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
3: Per mi el telèfon ha fet una successió com heu molt ben explicat. Les trucades eren una màgia i tenies com un confessionari a la veu del que t'escoltava a l'altre cantó. Per això hi ha el telèfon de l'esperança.
0: Sí,
3: no sé si
0: important.
3: Ara reben moltes trucades.
0: Moltes.
1: I tant,
3: jo he canviat. Fodit de la joventut, ara és el WhatsApp, videotrucades. I després els missatges que tens en el grup de WhatsApp
2: bueno.
3: per desitjar-los bon dia,
2: bueno,
3: per enviar-los música.
2: No cal.
1: Els grups
3: Crec
1: és una altra història.
3: Crec que parlar és molt bonic, però una conversa cara a cara encara ho és més.
1: Home, i tant,
3: gràcies per les vostres paraules que sempre ens arriben cada dia, amb la vostra calidesa i la vostra energia.
4: Gràcies, bon dia, nois.
1: Bon
4: doncs
1: dia.
4: És cert que cada vegada fem servir més el WhatsApp que trucar per telèfon.
2: Clar.
4: I és una pena, perquè al final és com que ja no tens tanta comunicació amb la gent.
1: No.
4: Jo sí que també, sobretot la gent més a prop, sí que ens truquem i combino WhatsApp i trucada. Però vaja, que el tema del telèfon cada vegada va menys. I jo, doncs mira, tinc col·lecció de telèfons antics. No vull que es perdi el que havia sigut abans el telèfon. Tinc també una centraleta que es feia servir
2: amb
4: i quantitat
2: cable,
4: de telèfons.
2: Aixeques el cable.
4: En fi, que no vull que desaparegui el telèfon.
1: No,
4: que tingueu un bon cap de setmana.
1: Igualment.
5: Mai. Hola, família.
1: Hola.
5: Bon cap de setmana, guapíssims.
1: Igualment.
5: Ostres, mireu, jo sóc de parlar, jo sóc de xerrar.
0: No digues.
5: Jo xerro. No, amb el telèfon o amb WhatsApp de veu. Bueno, soc molt friqui per al WhatsApp de veu. Te'l puc explicar i em puc, i et puc explicar les coses amb,
1: no
5: i tirar-me inclús 15 minuts explicant les coses.
2: Favor, una
0: és les meves.
5: I no em dono compte, vaig xerrant, vaig dient, vaig explicant,
2: no,
5: vaig
2: es dona compte l'altre.
5: I vaig fent coses
1: clar.
5: I ara
1: sí,
5: han passat 15 minuts i ja n'hi ha un noi al treball que diu que me tenia d'haver dedicat a la ràdio.
1: Mira.
0: Veus?
5: Perquè diu que cada vegada que li envio un WhatsApp és un podcast.
0: Mm-hmm.
5: Jo soc de xerrar.
0: Mare, ja
5: una abraçada.
6: Hola, macos.
1: Hola.
6: Mira, jo soc més de trucar.
2: Clar.
1: Molt bé.
6: Que ara que tenim un grup d'amics, que som 6, que a vegades pues, quedem per sopar o algun aniversari, a veure quin regal fem, aquest grup el tinc en silenci.
1: Ah.
6: Perquè és un
0: jo també.
6: I jo de tant en quant ho miro. I després tinc la mania
1: no.
6: de que quan tinc que trucar algú, miro l'última vegada que s'ha connectat al WhatsApp.
1: Jo també ho faig.
0: Jo també.
6: Està despert o està lliure, podrà agafar el telèfon.
2: Mare de Déu.
6: I truco.
1: O si
6: no, depèn quina
1: aviat.
6: Persona, li poso un WhatsApp, et puc trucar. Si em diu que sí, doncs endavant. I així doncs, no molesto.
1: Això està bé.
2: Demana permís.
6: Adéu-siau i bon
1: adéu,
6: cap de setmana.
1: Adéu, igualment.
2: Adéu.
7: Hola, amigos.
1: Hola.
0: Hola.
7: Bueno, esto que estáis hablando del teléfono,
2: uh-huh.
7: Yo soy de las antiguas,
2: claro.
7: Me gustaba hablar más por teléfono.
2: Claro.
7: Me sabía muchos números, hoy ya menos,
2: nadie
7: porque
2: se
7: ya
2: sabe.
7: Casi nadie lo usa. Pero también procuro que los números del móvil también grabármelos en la mente, porque si no...
0: Mira.
7: Se te olvida todo.
0: Yo lo hacía.
7: Así que yo soy de las antiguas, pero la tranquilidad que teníamos, que nos llevábamos móviles encima, eso, ahora sales de casa. ¡Ay, el móvil!
1: Sí, sí.
7: O antes, y vivíamos la mar de felices y tranquilos. Así que, un beso para todos. Soy la Ignacia de Rubí, hermana de Olga.
1: ¡Ay, qué bueno!
8: Hola, buen día. Pues yo soy mes de tocar, porque me fica muy nervioso aquests que te fican el missatge de veu. que estan dos minuts, després els contestes, ok, no sé què, i tornen a escriure. Clar, bueno, no. Escriure no,

0: a grabar un audio,
1: claro,
0: otros
1: sí.
0: dos minutos. Chica, tu camp, haz el favor, y deja de tonterías.
2: Buen día.
3: Buen día.
2: Pues yo soy de las que llamo por teléfono, pero es que quiero alguien que me confirme las cosas. No soy de escribir correo. Escribe un correo y ya te lo confirmamos por correo. No, yo quiero llamar y que me digan las cosas.
1: Yo también, ¿ves?
2: Pero totalmente es así. Mis hijos, que la mayor tiene 24, el otro 20, no hablan por teléfono nunca. Yo los veo que solo hacen audios, pero a veces hacen audios de 5 minutos y digo yo, hostia, pues llama.
1: Claro.
2: Me parece lo más fácil, pero ellos no. Y yo les llamo.
1: Un pantoma, claro.
2: Yo les llamo, los veo que están en línea y te escriben, ¿me has llamado?
1: Sí.
2: O sea, es, para ellos es una cosa horrible. Un día le dije a mi hija que por qué no llamaba y me dijo que era intrusivo llamar, que es muy personal.
3: Maravilloso.
2: A ver, es una llamada, si poder la coges, claro. Y si no, ya lo devolverás.
3: Eso sí,
2: es que no entiendo lo que tienen los jóvenes, pero yo llamo y que me digan las cosas. Y otra cosa, oye, yo tengo un Dacia Sandero y a mí me va muy bien.
1: ¿Eh? Ah, vale. Si no, no he dicho nada yo.
2: Los picapiedras, no va tan
1: mal. Soy todo Víctor Lozano,
2: es más baratillo. La economía está como está. Bon cap de semana.
1: Bon cap de semana.
3: Igualment. Ahora,
1: voy a aportar algunas dades que son importantes e interesantes.
3: No, ya es que seguís amb el mòbil. Et prohibiré entrar amb el mòbil.
4: És que hi ha una cosa important, que és la teoria que jo crec que els joves envien àudios i no truquen per inseguretat, perquè no volen que els hi responguin o els interfereixin a la conversa. No volen conversar, perquè així envien un àudio i es queden tan amples.
3: Si en, canvi, no ni punt.
4: Si en canvi és una trucada, saps que et poden interrompre, que et poden portar la contrària, que et poden... Deu ser això.
3: No
4: per
3: sé.
4: Això s'envien els àudios.
3: A veure, Robert Calvo, què vols aportar?
1: Deia la Conxita, no sé si encara algú truca al telèfon de l'Esperança. Mira, Conxita, el telèfon de l'Esperança només els primers 6 mesos d'aquest any ha rebut 87.623 trucades. A més, com que s'incorpora aquesta població jove que li costa parlar per telèfon, han posat en marxa un xat perquè puguin parlar per WhatsApp.
3: Perquè ho han vist, que
1: aquest
3: la
1: xat,
3: gent jove no trucava.
1: Aquest xat ha crescut un 32% només aquest semestre respecte al semestre anterior. L'any passat van rebre 58.000 trucades.
4: Ostres.
3: Déu-n'hi-do. Clàudia, i si és una urgència i et truquen?
4: No
3: agafes què?
5: Bueno, si em truquen 5 vegades ja em pensaré que és una urgència i ja l'agafaré.
3: 5 vegades? O sigui, jo m'estic morint i t'haig de trucar 5 vegades perquè m'agafis el telèfon?
4: Amb 5 hem anat a funeral.
5: Si t'estàs morint, crec que ja has de saber que no sóc la persona a la que has de trucar perquè no te l'agafaré.
4: Bàsicament.
1: Però si la teva mare li passés alguna cosa...
5: Si em truca la meva mare, sí. Hi ha gent a la que sí li agafo, la meva mare, el meu pare i els meus avis.
1: I amb la resta
5: no em truca més gent.
1: Hi ha un submundo aquí. Es comunica per Instagram o per WhatsApp?
5: Depèn la persona i depèn la persona, mantinc una conversa diferent per WhatsApp i una altra per Insta i una altra per TikTok.
3: Quin estrès, tu.
4: I a més, també diré una cosa, ara no es diu truca'm o m'escrius, no, ara es diu te abro. Me ha abierto.
1: Ábrete, cariño, venga.
4: Ábreme.
3: Però jo ahir li vaig dir a la meva filla abans d'ahir, però t'ha abierto, no té Insta, no?
4: I es va quedar...
3: Què dices, mami? Bueno, ara se dice así,
1: la
3: Miriam
1: entra en edat moderna quan és una senyora de tota la vida.
3: Perdona, jo parlo molt modern.
1: Sí. Però és una senyora de tota la vida.
3: Bueno, clar, de tota la vida, no, de fa 47 anys. Doncs, déu-n'hi-do, molta participació avui.
4: Home, és que això és una cosa que divideix bastant la població.
3: Com sempre, tots els teus dilemes divideixen.
4: Clar.
5: I s'ha obert un altre meló. El de tenir de l'hora de connexió i l'hora
4: de...
5: Jo el tinc tret. Fa
3: una ràbia.
1: La gent que ho té tret, per mi, jo s'ha fet tot.
3: Amagueu alguna cosa.
1: Sí, no ens ho heu de fiar.
4: Jo també ho he tret, jo també ho tinc.
3: A veure, una altra.
1: L'època en la qual no hi havia mòbils, què els hagués passat a aquesta gent?
3: Buah. I quan et trucava a casa el noviet de tot...
4: Quan
3: hi
4: havia mòbils, no sabien si estaves o no estaves pendent.
3: No, si arribaves bé i si no a l'altre lloc.
4: I ara estàs mirant l'hora que t'has connectat, això?
1: No, vull dir que havies de parlar sí o sí. Havies de parlar sí o sí amb el góndola o amb el formal.
3: Haguéssim nascut amb una altra mentalitat com nosaltres i ja està. Ara ha canviat les coses, doncs s'ha de respectar.
5: A mi em dóna molta ràbia tenir la notificació de que tinc un xat sense contestar. Però a vegades no vull contestar en aquell moment. Llavors dic, bueno, doncs ho deixo en visto.
3: Però després te n'oblides...
5: No m'acostumo a oblidar.
3: No? Bueno,
5: no,
3: perquè tu ets molt responsable, però hi ha gent que s'oblida.
4: Em recorda que hi havia èpoques on la gent havia de creuar el carrer perquè tenia una trucada a la casa de
1: la cabina. O a la cabina.
3: O a la cabina, anaves a tocar la cabina.
1: El carrer i el planeta. Mi casa, el telèfono.
3: ET va tenir problemes. ET ara no trucaria.
1: No trucaria.
3: WhatsApp. Us quedeu, nois, a la ràdio que et mereixes?
5: Vinga.
3: Si us convides. Vinga, va.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya.

0: la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Bona tarda. Ni llei d'amnistia, ni finançament, ni independència. El protagonista d'aquesta diada és Aliança Catalana, la formació liderada per Sílvia Orriols, que aglutina l'independentisme identitari amb un discurs dur contra la immigració, continua disparada a les enquestes i ja s'ha convertit en la diana especialment dels partits d'esquerres, però també de Junts, un dels principals damnificats per aquest auge, segons els sondejos.
2: Que estan doncs, situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries.
3: I que no convertissin pas la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
4: I és que l'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
5: Que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al Fossar.
1: I és que el Fossar de les Moreres, un dels santuaris de l'independentisme, es va convertir ahir al vespre en un escenari de tensió i aldarulls entre partidaris i detractors d'Aliança.

0: Uns fets que han marcat també els discursos de la gran majoria de partits i institucions que avui han participat en la tradicional ofrena floral del monument de Rafael Casanova. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, és el tret de sortida als actes institucionals de l'11 de setembre. No hi han participat precisament Aliança, ni tampoc PP, Vox ni CUP. El líder dels populars de Catalunya, Alejandro Fernández, ha carregat contra la imatge d'enfrontament de l'independentisme i ha reivindicat una Catalunya en convivència.
2: Menys fossar de les moreres i garrotades, més donar exemple al món de lideratge com és el que van fer a la Sagrada Família. Amb aquesta petita fórmula, Catalunya és absolutament imparable.
1: Un discurs en sintonia amb el d'Alberto Núñez Feijó, que ha assegurat que Catalunya és clau en el canvi que necessita el conjunt d'Espanya.
0: Com cada 11 de setembre, Sant Boi de Llobregat, on és la tomba de Rafael Casanova, també és un lloc de pelegrinatge d'institucions i de partits. Ana Utiel, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Més encara quan enguany se celebren 50 anys de la primera diada, després del franquisme, en què aquest municipi va acollir una gran manifestació. Aquesta efemèride també serà un dels eixos centrals de l'acte institucional que es farà aquesta tarda al TNC.
0: Aquesta diada és també l'inici d'un cap de setmana llarg per a molts catalans. De fet, l'èxode de l'àrea metropolitana gairebé ja s'ha completat amb la sortida de 475.000 vehicles. De seguida intentarem fer un cop d'ull a les carreteres amb el Servei Català de Trànsit perquè ens expliqui com està sent aquesta operació sortida. En tot cas, el dia d'avui també és el dia després de la segona pujada dels tipus d'interès en el que portem d'any, i avui al Notícies Migdia el que volem fer és analitzar també l'impacte d'aquesta mesura. Ferran Cuixart, bona tarda. Què pretén el BCE amb aquesta pujada, amb aquest increment?
4: Bona tarda. Doncs el que pretén, el que vol fer l'organisme europeu, és anticipar-se a una continuada pujada de la inflació. Busquen frenar-la. Ens ho detallen Josep Ramon Aixalà, expert en mercats financers. Són declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
5: Pues ara el que està fent aquí el Banc Central és anticipar-se a que no arribi això. És a dir, que aquesta inflació no s'acabi traslladant a tota la cadena de producció, a tots els productes i, a més, en els salaris.
0: I una notícia més en aquest resum de l'actualitat, i és que ja tenim, Anna, data concreta per a la vaga de metges. Serà el 28 d'octubre.
3: Així ho han acordat les organitzacions sindicals de facultatius de l'Estat, un calendari que també secundaran l'Organització de Metges de Catalunya. El seu secretari general, Xavier Lleonart, ha avisat que la protesta afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials.
0: En el vessant meteorològic, doncs, tenim, sembla, que una diada força tranquil·la. Repassem i completem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui divendres, diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 31 graus a Girona i a Lleida, 28 a Barcelona i 27 graus a Tarragona. Durant el matí, cel cobert amb possibles ruixats al litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Durant la tarda s'obriran clars a tot el territori i dominarà el sol. Les temperatures mínimes seran més altes, 20 graus a Barcelona i 15 a Girona. Bufarà vent moderat a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Aquesta és la informació del temps i, com dèiem, estàvem pendents també de conèixer com està funcionant aquesta operació sortida per aquest pont, per aquest cap de setmana llarg de la diada. Podem connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària i les retencions que hi ha hagut un moment on la situació viària s'ha vist complicada, han baixat i força. Però tenim l'incendi d'un camió a la P7 a Bàscara, on en aquests moments hi ha dos carrils tallats. S'ha controlat ràpidament, però en sentit Barcelona hi ha 3 quilòmetres de lentitud, ja que només es pot circular per un, i per tant us recordem que hi ha com a alternativa la Nacional 2. També s'ha tallat una carretera a Lleida, la N260, a Ribera d'Urgellet, arran d'un accident amb una persona greu, i encara, per exemple, hi ha aturades entre Berga i Cercs en sentit al túnel del Cadí, a la C16, i per tant us hem de demanar cautela i que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
0: Doncs aquesta és l'última hora. Les carreteres catalanes, gràcies a Sílvia. Passen gairebé 7 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Tot i la seva absència, Aliança Catalana ha estat la gran protagonista de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a tocar de l'Arc de Triomf, amb la qual s'arrenca cada any la Diada Nacional de Catalunya. La irrupció dels de Sílvia Oriol al tauler polític català està fent trontollar les inspiracions dels partits que ara han trobat en Aliança Catalana un enemic comú. De fet, el partit nascut a Ripoll ha dividit l'independentisme més que mai, tal com va quedar ahir reflectit en l'atenció que es va viure al fossar de les Moreres. I exceptuant la CUP, PP i Vox, que tampoc han acudit, volíem dir, a l'ofrena floral, tots els altres presents han tingut paraules combatives contra el que consideren, Ricard, un partit d'extrema dreta.
1: L'acte ha començat puntual a les 9 del matí amb l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encapçalat l'entrega de flors del govern quan ha sonat per primera vegada els segadors. Com és habitual, institucions, partits i entitats catalanistes aprofiten aquest moment per situar al debat polític quines són les seves queixes o aspiracions, molt dispars unes de les altres. Avui, però, de forma inusual, totes tenien un mateix denominador comú: combatre els discursos d'odi. Per això, Aliança Catalana ha estat la gran protagonista d'aquest matí, tot i que ningú en cap cas l'ha mencionat. Per començar, les principals institucions catalanes han aprofitat el seu torn per defensar una Catalunya d'acollida i integradora, a diferència de la Catalunya occidental i pels catalans que defensa Sílvia Oriols. Són la consellera portaveu Sílvia Paneque, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
9: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat.
10: L'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
11: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
1: I als pocs minuts començava la ronda dels partits polítics. El PSC i els Comuns creuen que Catalunya és capaç de seguir teixint aliances per mantenir una majoria d'esquerres al Parlament. Són Lluís Amoret, portaveu dels socialistes, i Jèssica Albiach, presidenta de la formació Morada.
12: És l'única manera de fer front a doncs, aquells postulats i aquelles posicions que en aquests moments estan defensant l'odi, que estan defensant la por, que estan doncs, situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries.
13: Hem de prendre una decisió. Si construïm una Catalunya que siga un sol poble, una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero, que només porta beneficis i guanys als que generen odi i por.
1: Poc s'ha parlat avui d'amnistia i finançament. Tant Esquerra com Junts han volgut centrar els seus discursos en carregar contra el govern de Salvador Illa per actuar, diuen, amb poca ambició nacional. Aquest és un dels motius, al seu entendre, que permet a Aliança Catalana créixer amb tanta força. Paraules dels secretaris generals d'Esquerra i Junts, Elisenda Alemany i Jordi Turull.
14: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al fossar.
15: Hi ha un govern a Catalunya doncs, que ha decidit, per acció o per omissió, que la nació es vagi desfent, que juga a tapar aquella mala gestió.

0: que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
1: La tradicional ofrena floral s'ha desenvolupat amb total normalitat, sense incidents, amb un gran cordó policial que evitava el pas de la ciutadania fins al monument de Rafael Casanova, tallant durant hores la Ronda Sant Pere i alguns carrers que la creuen.
2: Les advertències sobre el creixement d'Aliança Catalana ja no només es reflecteixen en el debat polític, sinó també, Ricard, en les enquestes.
1: Segons un sondeig de Sigma 2 publicat per El Mundo, el PSC continuaria guanyant les eleccions al Parlament, però perdria una desena de escons i ja no en tindria prou amb Esquerra i els Comuns per reeditar l'actual majoria d'investidura. Mentrestant, Aliança Catalana protagonitzaria l'ascens més destacat i passaria dels dos diputats actuals a convertir-se en la segona força de la cambra amb entre 25 i 28 escons, uns resultats que reforcen la tendència que ja apuntaven els darrers estudis demoscòpics sobre l'auge de la formació de Sílvia Oriols.
2: El missatge del govern de la Generalitat sobre una Catalunya unida en la diversitat i acollidora, en contraposició a la que defensaria en teoria Aliança Catalana, va centrar el discurs institucional que va pronunciar ahir al vespre el president Salvador Illa. El cap de l'executiu, en canvi, va passar molt de puntetes pels reptes de Catalunya, com el nou finançament, el conflicte amb els docents o la crisi a la cúpula d'Interior.
1: En cap moment Illa va fer cap referència explícita a Aliança Catalana o a Vox, però sí va reivindicar la convivència a Catalunya, on, segons va subratllar, no hi ha espai per l'odi.
3: A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble, perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
1: Aquesta unitat com un sol poble és, segons Illa, també clau per afrontar els reptes crucials de Catalunya. La unitat que es va demostrar en la històrica manifestació a Sant Boi de Llobregat del 1976 i que ara és necessària per aconseguir el nou finançament o la millora de l'educació o l'accés a l'habitatge.
3: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: Això sí, Illa va evitar mencionar a la vegada sindicats docents durant el primer dia de classe o la mobilització indefinida que preparen els metges per a principis d'octubre. Tampoc va fer cap referència a la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, les qüestions que han marcat l'actualitat d'aquesta setmana.
2: I el president del PP català, Alejandro Fernández, també ha apostat per la convivència en el seu discurs per la Diada, un discurs que ha fet al Turó Parc de Barcelona, ja que els populars no participen en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
1: El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat l'enfrontament que van protagonitzar ahir diversos sectors de l'independentisme.
4: Nosaltres volem una Catalunya des del Partit Popular de convivència, en convivència. Hi ha un tipus d'ideologia separatista a Catalunya que, malauradament, ja no en tenen prou en barallar-se amb els que no pensem com ells, sinó que fins i tot es barallen entre ells, com es va mostrar ahir amb un espectacle de garrotades i ball de bastons al fossar de les Moreres, molt poc edificant i que dona una imatge de Catalunya absolutament nefasta.
1: Fernández també ha defensat la necessitat d'explorar el potencial que té Catalunya i que, al seu parer, va donar una molt bona imatge al món durant la visita del Papa i l'espectacle de la Sagrada Família. El manifest del PP d'enguany, a més, parla de reivindicar una Catalunya de tots i per a tots basada en la concòrdia social i la prosperitat econòmica, segons diu el text.
2: La manifestació independentista d'aquesta tarda, impulsada per l'ANC i Òmnium, també tornarà a posar a prova aquesta unitat sobiranista, més encara després de l'enfrontament entre joves de l'esquerra independentista i els seguidors d'Aliança Catalana ahir al fossar de les Moreres. Una divisió, Ricard, que també agafa l'independentisme en les hores baixes.
1: L'eufòria que es vivia als carrers de Catalunya en els anys del procés, amb l'impuls polític dels partits independentistes des de la Generalitat, ha deixat pas a manifestacions descentralitzades a Barcelona, Girona i Amposta, a la comarca del Montsià. Sota el lema "Aquest 11S hi soc i som independència", ANC i Òmnium volen mantenir viva la reivindicació sobiranista. Insisteixen que el benestar i la qualitat de vida de la societat catalana no es poden separar de la lluita per la independència. En aquest camí, però, les entitats secessionistes digereixen de forma diferent la irrupció d'Aliança Catalana en el taulell independentista. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ho ha fet amb un toc crític cap a la formació de Sílvia Oriols.
5: A Òmnium ens preocupa i ens ocupa l'ascens de l'extrema dreta, que a casa nostra s'embolica amb l'estelada per dividir-nos com a país. I enfront d'això, des d'Òmnium estem convençuts que cal seguir fent allò que històricament ha fet sempre el catalanisme democràtic, que és exigir l'escrupolós respecte als drets humans.
1: En canvi, el president de l'ANC, Josep Vila, ha cridat, sense matisos, a manifestar-se als carrers i preparar un nou embat contra l'Estat.
6: Una crida a tothom a que l'ofrena Rafael de Casanova sigui sortir avui als carrers i tornar a empènyer amb força tota la lluita independentista per un nou embat independentista.
2: I també lectura de la Diada des de la capital d'Espanya, des de Madrid. Tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo han utilitzat les xarxes socials per referir-se a aquest 11 de setembre. En quins termes, Ricard?
1: Doncs el president espanyol ha felicitat la Diada a través d'un missatge en català. Alineat perfectament amb el discurs de Salvador Illa, el president espanyol ha assegurat que l'11 de setembre és el símbol d'una Catalunya oberta, plural i diversa, que avança des de la convivència al respecte i el que ens uneix. De la seva banda, en un discurs bilingüe, el líder del PP ha assegurat que Catalunya ha de formar part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar l'ordre, la llibertat i la prosperitat. En aquest sentit, ha afirmat que a Catalunya no li cal continuar sent moneda de canvi de res, en al·lusió als pactes entre el Partit Socialista i els independentistes. Feijóo també s'ha referit a la visita del Papa a Barcelona i a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons ell, Catalunya ho té tot per enlairar-se.
2: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Després de les ofrenes florals del matí i les manifestacions de la tarda, al vespre hi haurà l'acte institucional central de la Diada, que es farà un any més, Anna, al Teatre Nacional de Catalunya.
7: Sí, enguany se centra en el 50è aniversari de la Diada del 1976, la primera celebració oficial després de la dictadura franquista, que va prohibir la Festa Nacional de Catalunya durant 4 dècades. Però aquesta no serà l'única efemèride que marcarà l'acte. També el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poeta Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement de Pau Casals o del president Josep Irla. L'esdeveniment inclourà diverses actuacions, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Alosa, la ballarina Lorena Nogal o la companyia de circ Rauxa seran alguns dels artistes que passaran per l'escenari del TNC. També hi actuaran colles sardanistes, cobles i corals.
2: Més enllà de l'aspecte més polític, la Diada també és una jornada festiva per passar-la en família o amb amics i aprofitar per passejar i visitar aquells espais on hi ha portes obertes.
7: Sí, entre aquests espais hi ha el Palau de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, dos dels edificis més visitats en un dia com avui. Des d'Onda Cero Catalunya ens hem acostat a la plaça que els acull a tots dos, la plaça Sant Jaume de Barcelona, on aquest matí hi havia un bon grapat de famílies catalanes.
8: Vaig néixer aquí, però el meu pare és rus i la meva mare és ucraniana. És el primer dia que anem junts a celebrar la Diada. Barcelona, Catalunya, ens agrada molt.
9: Per viure amb família i per passejar i passar una estona.
10: Pel matí acostumem a donar un vol pel centre per veure com està l'ambient.
11: Som de Barcelona i hem aprofitat per passar el dia i viure la Diada amb tots els seus sentits. Probablement visitarem el Palau de la Generalitat.
7: El Palau de la Generalitat també ha estat l'espai escollit per la Montserrat, una dona de 66 anys que anava acompanyada de la seva família i ens ha explicat que volia reviure un moment de la seva joventut.
12: L'altra vegada tenia 18 anys, que tinc les fotos a l'Escala i me fa molta il·lusió tornar-hi ara. La veritat és que sí. I ara ens farem una foto, una d'adolescent i una de senyora iaia.
7: Els visitants catalans que avui passejaven per Sant Jaume contrastaven amb els turistes que habitualment omplen el centre de Barcelona. Ells avui també hi eren, però malauradament no sabien res ni de la Diada ni de Catalunya en general.
13: I didn't know about anything about Catalonia.
14: On ne savait pas que c'était la journée nationale de la Catalogne.
15: I don't really know about Catalonia, but I love Barça Club.
7: Sembla que el Barça és més popular. Com a mínim marxaran de la ciutat havent après alguna cosa.
2: Gràcies, Anna. Fem una petita pausa i de seguida parlem de la Diada des de les carreteres.
16: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
17: A partir de 3:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
2: Com dèiem, la diada d'enguany, a més, ha caigut en divendres i amb aquest cap de setmana de 3 dies per a molts s'espera una alta mobilitat a les carreteres catalanes.
7: Segons Trànsit

0: Entre les 12 del migdia d'ahir i les 12 d'aquest divendres ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona uns 475.000 vehicles, una xifra que representa prop del 86% dels 550.000 desplaçaments previstos fins aquesta tarda. Els principals problemes de mobilitat s'han concentrat a les vies habituals de sortida, especialment a l'AP7, la C32 i la C58. Per facilitar la circulació i reduir el risc d'accidents, Trànsit ha desplegat un dispositiu especial amb mesures de regulació, controls policials i reforç de la vigilància de les carreteres.
1: Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments, consultar l'estat del trànsit abans de sortir i extremar, com dèiem, la prudència al volant. I és que en les últimes hores hem hagut de lamentar també la mort d'una jove de 27 anys en un accident de trànsit a Altafulla, al Tarragonès.
0: Ha passat a la Nacional 340, on, per causes que encara s'estan investigant, tres cotxes s'han vist implicats en un encalç. La víctima mortal és la conductora d'un dels vehicles que era veïna de l'Arbós, al Baix Penedès. Quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. Arran de l'accident es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Tot plegat fa que amb aquesta víctima ja siguin 91 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes aquest any.
1: Un operatiu especial de trànsit que estàvem explicant i que es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana i acabarà amb el dispositiu retorn previst per diumenge, quan es preveu una elevada concentració de vehicles en direcció a l'àrea de Barcelona. I ara també us hem de parlar d'una dada econòmica important. El Banc Central Europeu ha decidit novament pujar els tipus d'interès, una decisió que es va prendre ahir davant la incertesa que provoca el repunt de la inflació. Estem parlant d'una pujada de 0,25 punts fins al 2,5%. Més detalls amb en Ferran.
2: Així es tracta de la segona pujada del que aportem d'any després de gairebé 3 amb el tipus d'interès estancat, una decisió que el BCE ha pres de manera preventiva per evitar un escenari catastròfic, tenint en compte que la inflació es troba ara mateix en el 3,3%, molt lluny del que aspira el Banc Central, que és del 2%. Amb la pujada del tipus, el que es busca és encarir els diners, per tant, la gent gastarà menys. L'expert en mercats financers, Josep Ramon Aixalà, ho detalla als micròfons d'Onda Cero.
3: Intenten pujant o encarint els tipus d'interès per això que hi hagi menys demanda, que s'encareixin els préstecs i els tipus d'interès en general d'hipoteques i de més, i tot això freni aquesta possible demanda que no generi aquesta inflació persistent després.
2: I el motiu d'aquesta inflació, com ja venim comentant, és el conflicte a l'Orient Mitjà i l'encariment de les matèries primes del petroli i també del gas.
1: I davant aquesta tensió geopolítica, el Banc Central es veu obligat a moure fitxa per provocar un descens d'aquesta inflació. Això, però, pot suposar també un perill.
2: Així és, la conseqüència d'aquesta decisió és provocar una reducció del consum, per tant que els preus bàsicament vagin a la baixa. Aixalà explica, però, que un excessiu control de l'economia podria provocar, diu, una recessió.
3: Que, cuidado, no cometem un error de política monetària, que per voler ser massa estrictes en segons què, autocomplim allò que la gent pot preveure, no? Que pugui haver-hi, pues això, un decreixement i fins i tot en algun moment una possible recessió a Europa.
2: I preveu que el creixement, diu, serà sostingut, per tant, la inflació persistent. Preveu un 3,6% a final d'any, per tant, augura també una nova pujada dels tipus d'interès.
1: I a tot això, el sector turístic català fa un balanç positiu de la temporada d'estiu i calcula que l'ocupació hotelera s'ha situat al voltant del 85%, amb resultats especialment destacats en zones com la Costa Daurada, el Pirineu i Barcelona. Un dels fenòmens que més ha marcat la temporada ha estat l'eclipsi solar de l'agost. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, i és que el fenomen astronòmic va atraure milers de visitants i va omplir allotjaments en alguns punts de Catalunya. A Tarragona i a les comarques de Lleida, on l'eclipsi es va poder observar en la seva totalitat, molts establiments van arribar al ple absolut. També les oficines de turisme van registrar un augment de consultes relacionades amb aquest esdeveniment astronòmic. A Barcelona, l'ocupació s'ha mantingut en xifres similars a les de l'any passat, al voltant del 85%, mentre que a Girona les dades han millorat lleugerament respecte al 2025. El sector destaca, però, que cada vegada són més habituals les reserves d'última hora i les estades més curtes. De cara a aquest pont de la Diada, les previsions continuen sent optimistes. Els empresaris turístics calculen una ocupació propera al 80%, impulsada tant pel turisme de proximitat com pels visitants internacionals que encara estan de vacances.
1: Gràcies, Montse. Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida per al mes d'octubre ja han pactat el dia d'inici de la protesta. Serà el dimecres 28 d'octubre. El Sindicat Metges de Catalunya, ja ho saben, també s'hi ha sumat.
2: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari del

0: també.
1: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es/Catalunya. Posa't al dia.

0: Demà a 6:45 de la tarda al Castelló, a Montilivi. Ja diumenge, a la mateixa hora, el Sabadell s'enfrontarà al Mallorca, a Somoix. En handbol avui arrenca una nova edició de la Lliga Sobal i ja debuten els dos equips catalans que hi participen i, a més, juguen a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. El Barça visita la pista del Logroño i el Freiking Granollers rebrà el Cangas del Morrazo al Palau Olímpic. També avui es dona el tret de sortida a la Lliga de Futbol Sala, a primera divisió, amb el debut del Catgas Energia Santa Coloma, que rebrà a 9:45 el Palma Futsal, al Pavelló Nou. En bàsquet, avui es tanca la fase de grups de la Lliga Catalana. A 6:45 s'enfrontaran la Sisa Joventut i el Fiat Girona. I a 9:00 el Barça es veurà les cares amb el Quinzenats Manresa. I avui es disputa la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre Vélez i Estepona, de 210 quilòmetres de recorregut.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
3: Aproximadament 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 9:15 del vespre. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

0: Pròxima, mundiauto.com.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Los pueblos del mar, no se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
3: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? A casi como una, como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
2: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, ¿y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué nos atacan? Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso está bien que sea así.
4: Que hacen Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las ratxias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
5: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
6: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya.

0: ens passa que amb alguna cosa no tenim límit i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots.
1: Para, que no tens límits, para. Respira, Laura. Que respire Laura.
0: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue, sí. Ja ho deia, eh? El Nec, es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero... Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
1: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así,
0: sí,
1: en una postura aurática.
2: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
0: Sí, senyor.
2: Una pausi.
0: Ah. Fas una pausini.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Pasado el tiempo, llegamos al final. Ahora llega la brújula con Marta García Ayer. Es nuestra segunda semana, ¿verdad? Nuestra segunda semana. Y ahora lo que toca es el fin de semana. A todos y a todas a disfrutar. Y adiós.
5: Por fin, con Cantizano.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Set i vuit, posem en marxa la brúixola.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.

La diada d'aquest 11 de setembre ens deixa un independentisme fracturat després d'una jornada tensa com la que es va viure ahir al Fossar de les Moreres. La majoria de formacions polítiques han aprofitat els seus discursos d'avui per carregar contra l'extrema dreta independentista, sense dir noms, però amb un destinatari que és clar, Aliança Catalana. Una formació, la de Sílvia Orriols, que, segons una enquesta publicada avui pel Mundo, seria la segona força política si ara se celebressin eleccions a Catalunya. Formacions i entitats separatistes lamenten que és difícil reunir de nou l'independentisme, una mostra més i una manera de reconèixer que el moviment està més dissolt que mai.

0: Les agulles de la brúixola d'avui giraran al voltant del territori català per veure com s'està vivint la Diada de Catalunya. Per fer-ho anirem cap a la manifestació que té lloc al centre de Barcelona i recuperarem els discursos de les diferents formacions polítiques en aquesta jornada, reivindicacions de tota mena. Oi, Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda i bona diada, Lola. Doncs sí, socialistes i comuns han posat l'accent en mantenir una majoria d'esquerres, mentre que republicans i juntaires han volgut aprofitar per titllar el president Salvador Illa de tenir poca ambició nacional. Des del Partit Popular afirmen que aposten per la convivència i critiquen la imatge d'enfrontament en el si de l'independentisme.
0: Bona diada a tu també, Joan. Ara recuperarem tots aquests discursos d'una diada que és pont per molts i que fins ara hem de dir que ha estat un pont tràgic a les carreteres catalanes.
1: Hem de lamentar la mort de 3 persones a la xarxa viària. 2 motoristes a Caldes de Montbui i a Ribera d'Urgellet han perdut la vida i també ho ha fet una conductora d'un turisme en un accident a Altafulla.
0: Avui se celebren 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones. En motiu d'aquesta efemèride tindrem amb nosaltres Quique Maillo, és director del documental La Supervivent, en què narra la vida de Tania Head, la catalana que es va passar per víctima de la tragèdia.
1: Acabarem com cada divendres amb cultura, en clau cinematogràfica amb el Mario Herrera, que ens porta tot el que s'amaga darrere de Fiebre Sábado Noche, i descobrirem els pèls, amb pèls i senyals, la Fira de Teatre de Tàrrega.
0: 11 de setembre, Diada de Catalunya, amb una fractura evident entre l'independentisme. Després dels episodis de tensió que vam viure ahir i que vam estar explicant en aquesta brúixola, al Fossar de les Moreres, la Diada s'està desenvolupant avui amb molta més tranquil·litat. Aquesta tarda Barcelona ha acollit la tradicional manifestació convocada per les diferents entitats, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 45.000 persones, 17.000 més que l'any passat. Ens traslladem fins allà amb el Ferran Cuixart, que ha estat seguint aquesta mobilització. Ferran, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, nosaltres, que hem recorregut la manifestació de la columna que unia els simpatitzants de Junts per Catalunya i Aliança Catalana separats per escassos metres. La d'aquest any, com dius, està sent una diada marcada per la confrontació entre forces i sectors independentistes. Ahir vivíem, ho vam explicar, moments de molta tensió. Avui aquesta tensió, que ja s'ha relaxat força, excepte algun intercanvi d'insults i proclames entre seguidors de Sílvia Orriols i joves d'Esquerra. Des de Junts per Catalunya treuen ferro, diuen el moviment d'Aliança Catalana, demanen no donar-li atenció alhora que asseguren que no seguiran, diuen, el joc.
3: Nosaltres no jugarem a retroalimentar ningú. Nosaltres creiem que si puja l'extrema dreta és justament perquè hi ha molta gent empipada, molta gent que no veu horitzó, que no veu solucions, i el que hem de fer els partits és justament concentrar-nos en allò que faci que la gent vegi que té horitzó, que té esperança.
2: Ho deia el secretari general de la formació de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Per la seva banda, Esquerra Republicana va més lluny. Oriol Junqueras assegura que la millor pàtria, diu, és la que acull.
4: Que la millor manera de defensar la pàtria és incloure-hi a tothom que se'n vulgui sentir partícip.
2: Una mobilització que, com diem, està ja en el seu tram final i que, per cert, ha aglutinat menys gent del que és habitual. No sabem si perquè el festiu ha caigut en divendres o perquè el moviment ja està perdent certa força.
0: I aquest matí, tot i la seva absència,

0: L'Aliança Catalana ha estat la gran protagonista de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, tocat de l'Arc de Triomf, amb la qual s'arrenca cada any la Diada Nacional de Catalunya. La irrupció dels de Sílvia Orriols al tauler polític català està fent trontollar les inspiracions dels partits, que ara han trobat en Aliança Catalana un enemic comú. De fet, el partit nascut a Ripoll ha dividit l'independentisme més que mai, tal com en va quedar ahir reflectit en la tensió que es va viure, ho dèiem, al fossar de les Moreres. I exceptuant la CUP, Partit Popular i Vox, que tampoc han acudit a l'ofrena floral, tots els allà presents han tingut paraules combatives contra el que consideren un partit d'extrema dreta. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. L'acte ha començat puntual a les 9 del matí amb l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encapçalat l'entrega de flors del govern quan ha sonat per primera vegada als segadors. Com és habitual, institucions, partits i entitats catalanistes aprofiten aquest moment per situar el debat polític quines són les seves queixes o aspiracions, molt dispars unes de les altres. Avui, però, de forma inusual, totes tenien un mateix denominador comú: combatre els discursos d'odi. Per això, Aliança Catalana ha estat la gran protagonista d'aquest matí, tot i que en cap cas ningú l'ha mencionat. Per començar, les principals institucions catalanes han aprofitat el seu torn per defensar una Catalunya d'acollida integradora, a diferència de la Catalunya occidental i pels catalans que defensa Sílvia Orriols. Són la consellera portaveu Sílvia Paneque, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat.
3: L'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
4: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
1: Als pocs minuts començava la ronda dels partits polítics. El PSC i els Comuns creuen que Catalunya és capaç de seguir teixint aliances per mantenir una majoria d'esquerres al Parlament. Són Lluïsa Moret, portaveu dels socialistes, i Jèssica Albiach, presidenta de la formació Morada.
5: És l'única manera de fer front a aquells postulats i aquelles posicions que en aquests moments estan defensant l'odi, que estan defensant la por, que estan situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries.
6: Hem de prendre una decisió. Si construïm una Catalunya que siga un sol poble, una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero, que només porta beneficis i guanys als que generen odi i por.
1: Poc s'ha parlat avui d'amnistia i finançament. Tant Esquerra com Junts han volgut centrar els seus discursos en carregar contra el govern de Salvador Illa per actuar amb poca ambició nacional. Aquest és un dels motius, al seu entendre, que permet a Aliança Catalana créixer amb tanta força. Paraules als secretaris generals d'Esquerra i Junts, Elisenda Alemany i Jordi Turull.
7: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al fossar.
8: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit, per acció o per omissió, que la nació es vagi desfent, que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
1: La tradicional ofrena floral s'ha desenvolupat amb total normalitat, sense incidents, amb un gran cordó policial que evitava el pas de la ciutadania fins al monument de Rafael Casanova, tallant durant hores la Ronda Sant Pere i alguns carrers que la creuen.
0: El missatge del govern de la Generalitat sobre una Catalunya unida en la diversitat i acollidora va centrar el discurs institucional que va pronunciar ahir al vespre el president Salvador Illa, el cap de l'executiu. Va passar molt de puntetes pels reptes de Catalunya, com el nou finançament, el conflicte amb els docents o la crisi a la cúpula d'Interior. Joan.
9: En cap moment Illa va fer cap referència explícita a Aliança Catalana o a Vox, però sí que va reivindicar la convivència a Catalunya, on, segons va subratllar, no hi ha espai per l'odi.
10: A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble, perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
9: Aquesta unitat com un sol poble, a la qual feia menció el president, és, segons ella, també clau per afrontar els reptes crucials de Catalunya. La unitat que es va demostrar en la històrica manifestació de Sant Boi de Llobregat del 1976 i que ara és necessària per aconseguir el nou finançament o la millora de l'educació o l'accés a l'habitatge, així ho explicava.
10: Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
9: Això sí, Illa va evitar mencionar algunes de les carpetes més incòmodes que té sobre la taula, la vaga dels sindicats docents durant el primer dia de classe, per exemple, o la mobilització indefinida que preparen els metges per a principis d'octubre. Tampoc va fer cap referència a la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. Les qüestions que han marcat, com dèiem, l'actualitat d'aquesta setmana.
0: De la seva banda, el president del PP català, Alejandro Fernández, també ha apostat per la convivència en el seu discurs per la Diada, un discurs que ha fet al Turó Parc de Barcelona, ja que els populars no participen en l'ofrena floral, no han participat a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
9: El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat l'enfrontament que van protagonitzar ahir diversos sectors de l'independentisme.
11: Nosaltres volem una Catalunya des del Partit Popular de convivència, en convivència. Hi ha un tipus d'ideologia separatista a Catalunya que, malauradament, ja no en tenen prou en barallar-se amb els que no pensem com ells, sinó que fins i tot es barallen entre ells, com es va mostrar ahir amb un espectacle de garrotades i ball de bastons al Fossar de les Moreres, molt poc edificant i que dona una imatge de Catalunya absolutament nefasta.
9: Fernández també ha defensat la necessitat d'explotar el potencial que té Catalunya i que, a parer seu, va donar una molt bona imatge al món durant la visita del Papa i l'espectacle de la Sagrada Família. El manifest del PP d'enguany, a més, parla de reivindicar una Catalunya de tots i per a tots, basada en la concòrdia social i la prosperitat econòmica, diu el text.
0: Des de Madrid, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo han utilitzat les xarxes socials per referir-se a la Diada de Catalunya.
9: El president espanyol ha felicitat la Diada a través d'un missatge en català, alineat perfectament amb el discurs de Salvador Illa. El president espanyol ha assegurat que l'11 de setembre és un símbol de Catalunya oberta, plural i diversa que avança des de la convivència, el respecte i el que els uneix. De la seva banda, en un discurs bilingüe, el líder del PP ha assegurat que Catalunya ha de formar part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar l'ordre, la llibertat i la prosperitat. En aquest sentit, ha afirmat que a Catalunya no li cal continuar sent moneda de canvi de res, en al·lusió als pactes entre el Partit Socialista i els independentistes. Feijóo també s'ha referit a la visita del Papa a Barcelona i a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons Feijóo, Catalunya ho té tot per enlairar-se.
0: Després de les ofrenes florals del matí i les manifestacions de la tarda, al vespre arriba el moment de l'acte institucional central de la Diada. Començarà d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, al Teatre Nacional de Catalunya. Nautiel, bona tarda.
12: Bona tarda, Lola. Enguany se centra en el 50è aniversari de la Diada del 1976, la primera celebració oficial després de la dictadura franquista que va prohibir la Festa Nacional de Catalunya durant 4 dècades. Però aquesta no serà l'única efemèride que marcarà l'acte. També el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poeta Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement de Pau Casals o del president Josep Irla. L'esdeveniment inclourà diverses actuacions, també Sopa de Cabra, Joan Dausà, Alosa, la ballarina Lorena Nogal o la companyia de circ Rauxa seran alguns dels artistes que passaran per l'escenari del TNC. També hi actuaran colles sardanistes, cobles i corals.
0: A banda de l'aspecte més polític, la Diada també és una jornada festiva per passar-la en família o amb amics i aprofita per passejar i per visitar aquells espais on hi ha portes obertes, Anna.
12: Entre aquests espais hi ha el Palau de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, dos dels edificis més visitats en un dia com avui. Des d'Onda Cero Catalunya ens hem volgut acostar a la plaça que els acull a tots dos, la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on ens hem trobat amb un bon grapat de famílies catalanes.
13: Vaig néixer aquí, però el meu pare és rus i la meva mare és ucraniana. És el primer dia que anem junts a celebrar la Diada. Barcelona, Catalunya, ens agrada molt.
14: Per viure en família i per passejar i passar una estona.
15: Pel matí acostumem a donar un vol pel centre per veure com està l'ambient.
16: Som de Barcelona i hem aprofitat per passar el dia i viure la Diada amb tots els seus sentits. Probablement visitarem el Palau de la Generalitat.
12: El Palau de la Generalitat també ha estat l'espai escollit per la Montserrat, una dona de 66 anys que anava acompanyada de la seva família i ens ha explicat que volia reviure un moment de la seva joventut.
17: L'altra vegada tenia 18 anys, que tinc les fotos a l'escala i me fa molta il·lusió tornar-hi ara. La veritat és que sí. I ara ens farem una foto, una d'adolescent i una de senyora iaia.
12: Els visitants catalans que avui passejaven per Sant Jaume contrastaven amb els turistes que habitualment

0: actualment omplen el centre de Barcelona. Ells avui també hi eren, però malauradament no sabien res ni de la Diada ni de Catalunya en general.
1: I didn't know about anything about Catalonia.
2: On ne savait pas que c'était la journée nationale de la Catalogne.
3: I don't really know about Catalonia, but I love Barça Club.
0: Sembla que el Barça és més popular que Catalunya, però Barça i Catalunya, ja ho saben, estan molt lligats. Com a mínim, aquests turistes marxaran de la ciutat havent après alguna cosa nova.
4: Gràcies, Anna. Passen 23 minuts de les 7 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem.
5: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
7: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina, Energisil Vigor.
8: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
10: Verisure.
4: Doncs les advertències sobre el creixement d'Aliança Catalana ja no només es reflecteixen en el debat polític, sinó també a les enquestes, perquè segons un sondeig de Sigma 2 publicat per El Mundo, el PSC continuaria guanyant les eleccions al Parlament, però, atenció, perdria una desena d'escons i ja no en tindria prou amb Esquerra Republicana i amb els Comuns per reeditar l'actual majoria d'investidura. Mentrestant, Aliança Catalana protagonitzaria l'ascens més destacat i passaria dels dos diputats actuals a convertir-se en la segona força de la cambra amb entre 25 i 28 escons. Ara a la brúixola volem analitzar la gestió comunicativa que ha fet aquest partit perquè fa 6 anys no existia i ara es pugui convertir en aquesta segona força política. Per això, saludem a Xavier Tomàs, consultor de comunicació política. Xavier, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, bona diada també. A veure, des de la irrupció d'Aliança Catalana al Parlament, els diferents grups del parlamentari tampoc han donat gaire importància a aquesta formació, sí que l'han contestat al Parlament, però sense donar-li tampoc doncs, aquest reconeixement, i en canvi, sense dir-ne el nom directament, però avui ha ocupat els discursos de gairebé tots els grups polítics durant la Diada. Això beneficia el partit de Sílvia Riols?
11: De fet, ja Aliança Catalana, si s'hagués fet a un laboratori, no hagués sortit millor l'experiment. M'explico. Aliança Catalana és un partit que, si ho mirem de forma analítica, és menys de dretes que Vox, per exemple, en temes de drets civils, des de la dona, d'acord? Uh-huh. Segona dada, és un partit que agafa molts tipus de vot protesta a immigració, vot protesta a partits, vot protesta al procés, amb el qual no té, diguem, una única font de vots, d'acord? Tercera reflexió, és un partit que també, a diferència de Vox, està molt concentrat territorialment, és a dir, està molt estudiat Aliança Catalana quin tipus de discurs per quin tipus de territori, no? Però tot això són dades que fan que sembla una espècie de laboratori molt ben fet, ni que sigui per atzar, i després també el factor Ripoll. Què vull dir amb això? Si la líder d'Aliança Catalana no fos l'alcaldessa de Ripoll, segurament aquest punx de un punt de demostrar allò que fa no hi hauria, i per tant la força de govern de l'alcaldia de Ripoll, sumat a aquests tres punts, diguem-ne, més de ciència política, fan, ho expliquen en part perquè Aliança està creixent tantíssim.
4: Mm-hmm. Clar, de fet, ahir Aliança Catalana podem dir que va avançar la celebració de la Diada al Fossar de les Moreres. No sé, des del punt de vista de la comunicació, si és una bona jugada del partit per fer-se, podríem dir, amb el protagonisme d'aquesta celebració.
11: Quan passa la Diada Nacional és com el dia de vot, m'explico. Els dies d'eleccions són dies que molta gent està atenta a allò que passa, no? A les notícies de la jornada electoral, però, en canvi, notícies n'hi ha poques, perquè l'únic que fa la gent és votar. Què vull dir amb això? Que a la Diada passa el mateix. És a dir, hi ha molta gent informant-se, ingressant-se per què passa votant de la brigada, però en canvi d'actes i polítics i discursos tampoc n'hi ha.

0: Com juga això en detriment de Junts per Catalunya? No sé si en l'àmbit comunicatiu també li està trepitjant terreny i si té marge de maniobra en aquest sentit a la formació juntaire.
1: Absolutament. És a dir, a mi el que em sorprèn és que ara que estem a més o menys any i mig de les properes eleccions a Catalunya, els partits, començant per Junts, però també va pel PSC, no estiguin ja activant mode de campanya. I quan dic mode de campanya vull dir fer actes, fer missatges, fer spots. I això, per situar-nos de forma molt gràfica, l'any 2028 hi haurà en 3 mesos, és a dir, de forma molt concentrada, eleccions a Galícia, a Euskadi i a Catalunya. D'acord? És a dir, van, diguem-ne, gairebé en bloc. ¿Vale? I si tu mires què passa a Galícia o què passa a Euskadi, els partits ja estan fent campanya. És a dir, ja fan actes, ja fan missatges, ja tenen eslògans, ja fan spots, ja fan campanyes. I en canvi aquí a Catalunya, tot i que les enquestes, diguem-ne, com ara deies tu, provoquen una espècie de terrabastall polític, no? A diferència d'Euskadi o Galícia, no hi ha cap partit que estigui remant en contra. Dit d'altra forma, hi ha diferents enquestes, val per el Mundo, però també valdria per diferents enquestes més que a Catalunya,
0: sí,
1: que marquen una tendència que és molt clara i que punt a punt marca una línia de tendència, però no hi ha cap partit que estigui contrarrestant o intentant aquesta tendència. Per tant, és com paradoxal, no? Com, quan més greu la situació, menys s'activen els partits per, per exemple, fer campanya, que és el que hi haurien de fer.
0: Prenem nota. Xavier Tomàs, consultor de comunicació política. Gràcies, bona diada, bona tarda.
1: Gràcies, bona diada, adeu.
2: Cada dia hi ha nens i nenes que sufren acoso escolar en nostres col·legis. Però juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
3: El concurso líder de la televisión.
4: Bienvenidos a la ruleta de la suerte noche.
3: Vuelve los sábados.
5: Yo estoy como uf.
3: Con más premios.
4: Muy bien.
3: Más diversión.
6: ¡Wow! ¡Menuda fiesta!
3: Y muchas novedades.
7: Va a ser la bomba.
3: La ruleta de la suerte noche. Mañana a las 10 de la noche, nueva temporada en Antena 3.
8: Ya disponible en A3 Player.
9: La brújula. Te expliquem las claus de l'actualitat.
0: Passa un minut de 8:15 del vespre. Hem abordat durant aquesta primera mitja hora doncs, l'estat de la diada, les manifestacions al carrer i també les repercussions polítiques de tots els parlaments també que s'han fet durant les últimes hores. El que volem ara fer és un cop d'ull a les carreteres, perquè ho dèiem a l'inici. Hem de lamentar des de l'inici d'aquest pont que va començar ahir l'operació sortida al migdia. Ja són 3 les víctimes mortals a les carreteres. Ha mort un motorista a Caldes de Montbui, veí de Palau, de Plegamans. S'hi suma també un altre mort, també motorista a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i també la conductora d'un turisme que mor aquest divendres en un accident a Altafulla, al Tarragonès. És per això que el Servei Català de Trànsit fa una crida a la màxima prudència, extremar molt important les mesures de seguretat, especialment entre aquest col·lectiu vulnerable com és el dels ciclistes, perquè hem de tenir en compte que des de gener, des que va començar l'any, que 23 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. Precisament volem fer un cop d'ull a l'estat d'aquestes carreteres ara mateix. Ho fem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Sílvia, què tal? Bona tarda, explica'ns.
10: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, renovem un altre cop aquesta crit d'alerta. Com deies, ha estat unes poques hores molt tràgiques. Hores ara, després d'un matí molt intens, del final de l'operació sortida, doncs ara mateix només hem de comentar una petita incidència a la C60 Argentona, just abans d'arribar al túnel de Parpés, on hi ha hagut una topada, i ara mateix hi ha un carril obert i una mica de lentitud. Com sempre, demanar-vos que en aquests petits viatges que es fan durant el cap de setmana no baixeu la guàrdia, que és de vegades on sovint hi ha més gravetat. Que tingueu bon dia, un bon cap de setmana.
0: Gràcies, Sílvia. Bon cap de setmana. Bona diada.
10: Bona diada.
9: La brúixola, amb Lola Sorribas. Cada tarda, de 7 a 2:15 de 9.
5: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro.

0: L'agulla que apunta a l'actualitat. La brúixola a Onda Cero Catalunya.
1: Fem un cop d'ull a un parell més d'informacions que ens deixa la jornada d'avui. Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida el proper mes d'octubre ja han pactat el dia d'inici de la protesta. Serà el dimecres 28 d'octubre i el Sindicat Metges de Catalunya també s'hi ha sumat.
2: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. A més, en el cas de Catalunya també s'està reclamant la fi de les guàrdies de 24 hores i la limitació de les jornades laborals. En aquest sentit, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha afirmat que la voluntat és fer una vaga indefinida fins que la Generalitat s'assegui a negociar la millora de les seves condicions laborals. També ha avisat que la protesta afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials també.
1: I en clau econòmica, avui també tenim balanç de la temporada d'estiu, un balanç del sector turístic que és positiu, ja que calcula que l'ocupació hotelera s'ha situat al voltant del 85%, amb resultats especialment destacats en zones com la Costa Daurada, el Pirineu i Barcelona. Un dels fenòmens que més han marcat la temporada ha estat l'eclipsi solar del mes d'agost.
2: Sí, és que el fenomen astronòmic va atraure milers de visitants i va omplir allotjaments en alguns punts de Catalunya, a Tarragona i a les comarques de Lleida, on l'eclipsi es va poder observar en la seva totalitat. Molts establiments van arribar al ple absolut, com era d'esperar. També les oficines de turisme van registrar un augment de consultes relacionades amb aquest esdeveniment astronòmic. A Barcelona, l'ocupació s'ha mantingut en xifres similars a les de l'any passat, al voltant del 85%, mentre que a Girona les dades han millorat lleugerament respecte a l'any passat. El sector destaca, però, que cada vegada són més habituals les reserves d'última hora i les estades més curtes. De cara a aquest pont de la Diada, les previsions continuen sent optimistes. Els empresaris turístics calculen una ocupació propera al 80%.
1: Ara traurem el cap per la nostra finestra al món i després d'això parlarem amb Quique Maillo amb motiu dels 25 anys de l'11 de setembre, l'atemptat a les Torres Bessones, i ens parlarà del seu documental, La Supervivent, en què explica la història de la Tania Head, la catalana, que es va fer passar per víctima d'aquests atemptats. En una estona parlarem amb ell.
0: La brúixola, allà on et trobi la tarda.
3: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisur. Vinga, 7:37, moment de fer un cop d'ull a les notícies destacades de la setmana en clau internacional i ens dirigim especialment als Estats Units perquè el seu president Donald Trump ha tornat a fer de les seves, Joan.
2: Sí, expliquem-ho bé. S'acosten les eleccions de mig mandat. Falten encara dos mesos. Trump les encara amb una popularitat sota mínims i ha deixat una perla la passada matinada, la matinada de dimecres a dijous, en el seu últim parlament davant de milers de seguidors. Si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat, Trump promet això a tots els americans. Que ho expliqui el millor.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: $5,000. Us ho tradueixo. Promet un xec de $5,000 a tots els estatunidencs si el partit de Trump, el Partit Republicà, obté uns resultats magnífics en els pròxims comicis.
1: $5,000,
2: eh? Sí, sí, sí, és això. Una mesura desesperada per mirar de sumar vots a dos mesos de les conegudes com a midterm.
1: A veure, una mesura que no podria assumir Donald Trump tot sol, hauria

0: d'avalar-ho al Congrés i alguns economistes especialitzats qüestionen la viabilitat perquè podria augmentar de manera considerable el dèficit i la inflació del país. Com deia el Joan, és una jugada desesperada per provocar una reacció entre la població en uns comicis, les midterm, que són claus pel govern de Trump.
1: Sí, perquè no definiran la continuïtat de Trump a la Casa Blanca, no són unes presidencials, però sí que definiran les eines i el grau de poder del president nord-americà als 2 anys de legislatura que li queden. Per què? Doncs perquè s'escull tota la Cambra de Representants en aquestes midterm, 1/3 del Senat i diferents governadors i legisladors estatals. En definitiva, les eleccions marcaran si Trump podrà governar amb comoditat o quedarà bloquejat i arribarà encara més debilitat al final del seu mandat.
0: Més coses i seguim parlant dels Estats Units, on una investigació periodística ha tornat a posar sobre la taula el debat entre seguretat i privacitat.
1: El focus està sobre Flock, una empresa que gestiona una xarxa de més de 120.000 càmeres capaces de llegir matrícules de vehicles arreu del país. El sistema facilita la feina policial i permet, per exemple, localitzar un cotxe en temps real, reconstruir-ne els desplaçaments durant setmanes i fins i tot buscar-lo a partir de característiques com el color, la marca o algun adhesiu distintiu. El problema és que, segons una investigació del The Washington Post, diversos agents haurien utilitzat aquesta tecnologia per motius estrictament personals. Parin l'orella. Hi ha casos de policies que van rastrejar exparelles, centenars de vegades, de fet, d'altres que seguien els moviments de dones amb qui mantenien conflictes personals i fins i tot d'un agent de Texas que hauria fet servir la xarxa per intentar localitzar una dona que havia avortat.
0: Mare meva, al final és el que té la tecnologia també, que va abordar totes les qüestions i és important també vetllar per la seguretat a totes les persones. I, esclar, les denúncies han reobert el debat sobre els límits d'aquestes eines de vigilància massiva, especialment perquè el sistema pot consultar-se sense un ordre judicial prèvia.
1: De fet, els seus defensors asseguren que és una eina revolucionària per combatre la delinqüència i recuperar vehicles robats, però les organitzacions de drets civils alerten que una tecnologia pensada per reforçar la seguretat també pot convertir-se en una poderosa eina de control si no existeixen prou garanties i límits clars i passen doncs, coses com les que us explicàvem abans, aquest abús de poder utilitzant la xarxa de més de 120.000 càmeres. Vull dir, un poder excessiu, trobo, pels dirigents davant la població estatunidenca.
0: Doncs les notícies internacionals d'avui han anat molt dirigides als Estats Units i precisament ens quedem en aquest territori per parlar de l'11S.
2: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina. Energisil Vigor.
3: ¿Qué se siente cuando se mata a alguien?
4: Algo horrible, porque cuando matas a alguien le quitas todo lo que tiene.
5: Me llegó la carta, sorpresa total, pero la vi sincera.
6: Yo tengo aquí la carta que le enviaste.
7: Buenos días, Fernando.
8: Yo era el conductor satánico de aquel vehículo que llevaba la muerte a los tuyos.
9: No te pido que me perdones, pero yo sí te pido perdón directamente.
8: Y yo le puse, si algún día quieres que nos conozcamos personalmente, estoy abierto.
9: Y Fernando ha aceptado.
10: Salvados, el encuentro. El domingo a las 9:30 de la noche, en La Sexta. Un pedazo de cadena.
0: Durant la història hi ha hagut molts impostors, gent que s'ha fet passar per algú que no era, per obtenir reconeixement, influència o directament diners. A tots ells és fàcil mirar-los des de la distància i etiquetar-los de seguida com a monstres o com a malalts mentals, alguns diran. El més complicat és intentar entendre què els va portar a construir aquella mentida i fins a quin punt aquella persona també té alguna cosa de nosaltres mateixos. Aquest és precisament l'exercici que ha fet Quique Maillo a La Superviviente, el documental que explica la història de Tania Heath, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La Brúixola.
11: Molt bona tarda.
0: A veure, s'han fet moltes obres audiovisuals al voltant d'aquesta història, que és impressionant. El vostre gra de sorra té més a veure amb el que comentàvem ara, oi? En entendre una mica més el perquè del que va fer la Tània.
11: Sí, exactament. És el nostre segon documental, i com documental el primer també s'endinsava en el món de la falsificació, de l'impostor en aquell cas de l'art. I en aquest cas ens apropem al personatge de la Tania Heath, que és una noia que va estar a Nova York el 2001,

0: que va ser una supervivent de les Torres, però que es va, el New York Times va destapar que no va estar mai a Amèrica en aquell temps.
1: És curiós perquè ara traces tu mateix el paral·lelisme amb un altre documental que també et vas fixar en aquest món de l'engany i de les màscares, no? Que és la història del falsificador Oswald Aulestia. Entenc que la motivació de la Tània, però, no té res a veure amb la de l'Oswald.
0: En aquell cas de l'Oswald, la motivació era clarament els calés, guanyar diners, fer-se ric, impostant un personatge, que era un personatge d'un acte d'art, i en aquest cas és més aviat una qüestió emocional, és una qüestió de buscar pertanyença, potser la fama, potser un lloc en el món, és una qüestió més emocional que no pas de calés.
1: En aquest cas, el context històric de la història que relateu és claríssim, és l'11S del 2001 a Nova York, un esdeveniment, diguéssim, molt negre, que doncs, tots hem sentit històries i rius de tinta, però potser aquesta de la Tània sí que ens ha passat alguns una mica desapercebuda. De fet, tu topes amb la història a través del guionista del documental, del Marcos Goicolea. Ell estava obsessionat amb la Tània, però concebia l'adaptació audiovisual del relat com una obra de ficció. Què us va fer canviar d'opinió i si tu has tingut part de culpa en aquest sentit?
0: Doncs sí, el Marcos estava obsessionat amb el personatge, ens va portar aquesta història a la nostra productora i de primeres a mi em semblava que era tan bestial, tan fora de norma el fet d'on havia arribat ell en la seva mentida que em costaria creure en una ficció que això passés. I per començar vam fer un exercici d'investigació, vam connectar amb diverses de les persones que a Nova York la van conèixer, que eren també veritables supervivents, i d'aquí ja ens vam ficar completament en la idea de portar això al documental.
2: Clar, entenc que sí, aquesta gent que hi havia a Nova York la coneixia era perquè ella era assídua a viatjar a la zona en aquella zona a Nova York, o perquè abans em deies que en aquestes dates ella no va ser-hi.
0: Clar, ella posteriorment als atacs comença a escriure a l'internet, al Yahoo, en una pàgina que està dedicada a supervivents. Molta gent se li apropa, vol escoltar, sentir la seva història, i hi ha un moment que la bola de neu es fa tan gran que ella decideix viatjar als Estats Units per desenvolupar el seu personatge, el que ha creat des de Barcelona.
1: Clar, ara dèiem que moltes vegades quan parlem d'aquestes històries tan espectaculars i d'impostors és fàcil, no?, posar-los l'etiqueta, però en aquest cas, en el cas de la Tània, no deixa de ser una mentida que potser va començar com una anècdota, ella no volia que es fes tan gran i al final es va veure consumida per un relat que es va fer enorme.
0: Es va fer enorme perquè va acabar sent la presidenta de l'associació més important de víctimes de supervivents de l'Occident, que és l'Associació de Supervivents de l'11S. La seva història era tan colpidora, el fet d'haver estat una supervivent, de quasi perdre el braç a la fugida de les Torres i d'haver perdut el seu promès a l'altra torre, tot allò li conferia a la seva història una heroïcitat que no tenien pas les històries dels altres, no?
2: Clar.
0: I aquell fet la va impulsar a acabar sent la líder d'aquesta associació.
1: És interessant, que al final una de les referents dels supervivents fos una persona que en aquest cas no havia estat un supervivent, tot i que deia ser-ho. Entenc que aquí, Quique, hi ha molta importància en el context. És un fet negre de la història d'arreu, però sobretot dels Estats Units, i que la gent va veure un relat que realment volia escoltar.
0: Clar, una de les coses més importants que hem entès tant el primer documental sobre la falsificació com en aquest, és que perquè una mentida tingui arrel, convenci els altres han d'estar convençuts d'escoltar aquesta història i de creure-la. I això és el que va passar amb la Tania Head. Ella era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. I això era com una mena de far, no? De model. No? Quan hi ha una tragèdia molt gran, el que busques és símbol

0: Curs de resiliència, no? Busques símbols que t'ajudin a tirar endavant.
1: Clar, de fet, en aquest documental heu intentat fugir una mica del judici fàcil, i aquí és important també quina reflexió es vol que faci l'espectador a l'altre costat de la pantalla, no? I entenc que també hi ha aquests ànims de voler-lo confrontar amb una pregunta incòmoda, com és, pot una mentida tan gran conviure amb l'ajuda real que va acabar oferint a moltes víctimes la Tània?
0: Sí, des del bon començament el nostre apropament al personatge sempre ha estat, potser perquè quan van començar aquest documental ja hi havia prou de persones o articles o premsa senyalant i dient mira aquest monstre, com és capaç? Nosaltres venim del cinema i potser venim d'un món més empàtic, per dir-ho així, i volíem entendre el personatge i veure on hi havia la universalitat de la seva conducta, perquè és una conducta universal. No, tots mentim, no en aquesta escala, no, és un tema de... No tots ho fem tant de temps, però en tots nosaltres hi ha un adornament a les nostres històries, quan expliquem les nostres anècdotes no som del tot versemblants, no som del tot fidels a la realitat, i després volíem també entendre per què una comunitat sencera es van passar aquesta mentida, quina voluntat havia d'empassar-se aquesta mentida, no? I la reflexió va en aquesta direcció. I com molt ben dius, el que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides està fora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent, no? O sigui, va ser una perfecta presidenta capaç de trucar als alcaldes d'aquell temps, als governadors, de posar-los d'acord, d'anar a Washington, de demanar ajudes, d'aconseguir ajudes, i mai va ficar la mà a la caixa, que és un fet cabdal.
2: Parleu de molts testimonis molt interessants que ajuden a copsar com va ser aquesta mentida i com es va desenvolupar. Un d'ells és el Sam Kedem, que és el psicòleg de Head, que entenc que us va ajudar a entendre el rerefons de la Tània. Ell també ho veia com vosaltres, ho veia com part d'aquest principi universal que tots tenim i no pas com una persona malalta, simplement algú que va potser pitjar el fre una mica més tard del que ho hauria fet algú que iniciés una mentida.
0: Hi ha un principi segurament de trastorn, però hi ha, sí, com ben dius, una universalitat, no? O sigui, i el que es donava compte és que perquè una persona desenvolupi aquesta història i sigui capaç de mantenir-la tant de temps, i cada vegada que explica aquesta història sigui capaç de cridar una ferida, aquesta ferida ha d'existir. Potser no era l'11S, segur que no era l'11S perquè no estava ja, no estava allí, però ha de tenir una ferida, i en el seu cas ell va entendre que hi havia una ferida de joventut o d'infància, que era la que ella cridava per poder sostenir aquest personatge.
2: Et vull preguntar també per un recurs que utilitzeu al documental, que s'ha utilitzat a molts documentals, però sí que és veritat que sempre és una mica delicat i sobretot quan parlem de temes doncs, de per si tan delicats, que és la dramatització. No sé de quina manera veu treballar amb l'actriu per transmetre l'essència de la Tanya Head, per apropar-la segurament a l'espectador, però sense caure en la caricatura ni tampoc desvirtuar els fets que van ocórrer.
0: Sí, el que fem, que és potser sí més original, és dir des d'un començament utilitzarem una actriu. Això que estàs veient és una actriu. I ho fem perquè, per un costat, volíem entendre el personatge al màxim, després perquè no hi ha gaires arxius biogràfics sobre el personatge, i tercer perquè el que havia construït l'Alicia era un personatge, que era la Tanya Head, i era un personatge de ficció. I nosaltres ens dediquem a això, a, per dir-ho així, construir personatges de ficció. El que vam fer, de fet, és un remake. Vam agafar totes les entrevistes, els diaris, els escrits que ella feia, i vam, una altra vegada, construir el personatge basant-nos en com es movia, com parla i què va dir la Tania Head en aquells 5 anys.
1: Abans ens deies, hem parlat amb víctimes reals per fer aquest documental. Ara han passat 25 anys d'aquells atemptats de l'11S, però per molts dels testimonis, imagino que això és un trauma que continua i que és una marca, no?, vital que queda per sempre. Llavors et volia preguntar com ha estat de fàcil o difícil aconseguir la seva participació, les seves declaracions en un documental que a més posa el focus

0: en una persona que d'alguna manera els ha traït o poden sentir doncs, que s'ha aprofitat d'aquell dolor col·lectiu.
1: Hi ha de tot, però ha estat molt difícil, clar. Sí, primer perquè, com ben dius, focalitzar, posar el focus en algú que va mentir i no en l'heroïcitat o el trauma o el drama, la tragèdia que van viure totes aquelles persones, que s'explica el documental, però com nosaltres ens focalitzem en aquesta persona que va mentir, doncs moltes portes estaven tancades ja de sortida, no? És una persona non grata al cercle dels supervivents de l'11S. I després, com et deia, va haver-hi de tot perquè sí que hi ha persones que estan molt obertes a explicar com va ser la seva experiència i perquè aquell fet és tan cap de les seves vides que va transformar les seves vides. Moltíssim d'ells s'han dedicat després d'això al món de la ONG, de l'ajuda als altres, d'ajudar en moments de crisi o de crisi mediamental o atacs terroristes. O sigui, és a dir, hi ha moltes personalitats que es van obrir a un altre tipus de vida després de l'11S.
2: I pel que fa als testimonis catalans, també ha estat complicat. Quina relació tenen amb Tania Head? Els han pogut o han volgut perdonar aquest personatge?
1: Molt difícil. Més difícil encara que en el cas de Nova York, sí. Sí, perquè aquí hi ha el símptoma de la vergonya, no? O sigui, associar-se a aquell fet o a aquesta persona et dona vergonya. Hi ha moltes relacions trencades a partir d'allò i a partir d'altres successos que s'expliquen al documental que van passar abans de l'11S. I aquestes línies de relació trencades malmeten i possibiliten que aquests testimonis siguin, no? El documental, però ens han donat permís a diverses de les persones per utilitzar la informació que elles ens donaven.
0: Doncs un documental, La Superviviente, que més enllà de la història, que ja la coneixem tots, i d'aquest cas concret, que també es va fer molt famós, de Tania Head, busca doncs, anar una mica més enllà i saber doncs, què és el que li podia passar pel cap en aquell moment en una persona com la Tania, de tirar endavant, doncs, assolir aquest rol, no?, de persona doncs, que també va patir aquests atacs. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al director del documental aquí, que Maillo, que vagi molt bé, una abraçada.
1: A vosotros por el interés. Gracias, muchas gracias.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
4: Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Hem parlat de cinema documental amb La Supervivent, parlant amb Quique Maillo, explicant la història de la Tània al voltant de 11S, dia d'avui. Però el que volem fer també, com cada divendres, és continuar parlant de cinema. Vam fer-ho la setmana ja amb Mario Herrera i ja el tenim aquí de nou amb nosaltres. Mario, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: Tornes aquí, segona setmana consecutiva.
5: Segona.
2: Recordem que en el teu debut vas parlar de L'Exorcista, la primera, perquè sí. L'any vinent es publica una nova.
5: Versió, exacte.
2: De les tantes que s'han fet.
5: Sí.
2: Avui canvi de registre, però...
5: Avui, totalment. Avui tornem una altra vegada a los 70, però és una pel·lícula que va marcar, pues, sobretot, la part més jove, en la qual entro jo, perquè era la meva època, la dels 70, i bueno, si hi ha un ritme cinematogràfic i musical que defineix tota una generació, és...

0: No cal dir res.
1: Aquest tema ja l'ho diu tot i on entrarem, no? Sí, sí. Avui nos posem una mica los sabates pues, per viatjar amb el temps i passem a desembre de 1977, que va ser quan la pel·lícula se va estrenar. Parlarem d'una pel·lícula que no només va reventar la taquilla de tot el món, sinó que va canviar la cultura pop, la moda i la indústria musical per sempre. Avui parlem de...

0: Bee Gees, amb aquesta, el títol és homònim amb la pel·lícula. Jo crec que la gent que sobretot va viure aquesta època sap de quina parlem. Digues el nom, Mario.
1: Sí, sí. Fiebre del Sabor Noche o Saturday Night Fever.
0: Que és el nom d'aquesta cançó.
1: Exacte. Una pel·lícula que, clar, jo vaig viure, jo tenia quan se va estrenar. Se va estrenar aquí a Espanya al 78, a l'abril. Aquesta va ser al desembre als Estats Units i se va estrenar a l'abril del 78. Clar, en aquell moment tot va canviar. La joventut com jo, doncs, que en aquella època tindria 15 anys, sí, 15 anys, doncs clar, buscaven qualsevol moment per poder ballar aquell ball tan icònic, sí, del senyor John Travolta, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, no? Per molts aquesta pel·lícula, doncs, és sinònim de diversió, llums, neó i discoteca. Però darrere dels lluentons i les pistes il·luminades s'amaga una realitat molt més fosca, un reflex de la crisi de Nova York, social, sobretot d'aquella època dels anys 70. Mm.
0: Sí, perquè d'aquesta pel·lícula crec que recordem molt les escenes de ball, aquesta que la cançó que sentíem a l'inici, no? Aquest Staying Alive amb el Travolta passejant pels carrers de Nova York, però potser el missatge de fons de relatar aquesta realitat una mica més fosca de Nova York potser ha quedat perdut i és una pel·lícula molt potent en aquest sentit.
1: Sí, sí, és que totalment, perquè, bueno, primer començarem amb la història, que la història no és un guió original, és una història que va sortir d'un tal Nightcock, que era un britànic que treballava al New York Magazine i que va escriure, pues, això, un llibre que es deia Rites Tribals dels nous dissabtes a la nit, que parlava de tota aquesta gent treballadora que era la seva manera de disfrutar
2: gaudir.
1: I de gaudir exacte, d'un cap de setmana després d'un treball bastant... Pues,
0: O sigui, dur, no? Un hòstia, treball dur.
1: Sí, exacte. Tota era la manera de relaxar-se i de poder, pues, això, no? Poder sortir... i veure's en un món diferent que eren les discoteques.
2: No, realment, com deies, va marcar tota una època i també va ser precursora després de Gris, no?
1: Sí, sí.
2: Que hem vist tots. A veure, explica'ns una miqueta més què ens portes avui, curiositats d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, bueno, el director és Jod Badham i després els actors van ser, pues, dic els principals perquè hi havia molta gent, però eren sobretot el John Travolta, que era el Tony Manero. Tony Manero. La Karen Lynn Gurney, que es deia l'Estefania, Estefania Mangano, que és amb la que fa el ball final i tal. Un tal Joseph Cali, Donna Pescott i Barry Miller, que són els col·legues amb els que hi ha tota una història per mig, de drama també, perquè diem que la Donna Pescott és la noia que va amb ells, és la noia fàcil, diem... i que, per un altre costat, el Barry Miller, que és un actor molt conegut i que ha fet moltes pel·lícules, és el noi que està, durant tota la pel·lícula, menjant-se el coco amb el seu millor amic, que és el Tony Manero, dient-li que ha deixat una noia embarassada, que té que solucionar-lo com, però la història no acaba massa bé, que és llançant-se des del pont de Brooklyn, en un moment que estan d'eufòria i de locura i de tonteria, comencen a fer tonteries per allà, i ell es llança perquè està agobiat amb aquesta situació.
0: Sí, era aquesta dualitat, no?, que tenia als Estats Units de l'època, una realitat laboral sobretot molt fosca, amb una joventut inquieta, una mica ansiosa, i que llavors els caps de setmanes desfassava, perquè era com un oasi dins d'aquesta setmana, però a vegades potser amb excés, com el cas que ens explicaves ara. Sí.
1: El director, pues, bueno, va agafar a John Travolta, un actor que per aquella època havia fet un paper petit en Carrie, que era de 1975, i que, bueno, que va conèixer la seva parella, que tenia, pues, no sé si eren 18 anys més o alguna cosa així, amb una pel·lícula que van fer per televisió que es deia El chico de la burbuja o alguna cosa així. Una pel·lícula que va conèixer perquè feia la mare d'ell amb la pel·lícula i se va enamorar. Què passa? Que durant el rodatge aquesta noia, pues, tenia un càncer i va morir. Clar, això va fer que el senyor Travolta, pues, li van preguntar si volia deixar el rodatge i tal. Va estar parat un temps, però ell va dir que no, que volia continuar i que volia seguir fent la pel·lícula.
0: Carai.
1: Per això hi ha moments, sí, hi ha moments en la pel·lícula, sobretot una escena amb l'Estefania, que estan sentats en un banc mirant el pont de Brooklyn i ell està explicant, pues, una mica el futur que vol, que no vol quedar-se sempre, perquè ell treballa en una casa de pintures que lo tenen allà, però...
0: Explotat.
1: Explotat a tope. I està agobiat d'aquests amics machistes, bueno, violents, i que el que vol fer és sortir d'allà. Clar, el ball, a raó de fer el ball

0: i guanya, i ella, que és una noia 9 anys més gran que ell i que té projectes, pues lo que vol és seguir com ella, seguir-la i intentar sortir d'aquell barri, no? Hi ha una escena, que és el que estava dient, que estan en un banc al costat del pont de Brooklyn i ell està parlant allà, l'està explicant el que vol fer i el futur que vol i tot això, i hi ha un moment que ell plora. Aquella escena no estava en el guió. Aquella escena és que en aquell moment li va vindre el record de la seva parella i va plorar. O sigui que és una escena que, si la veieu la pel·lícula, pues és,
1: clar, si coneixes,
0: és bastant, bastant icònica, en el sentit de que veus que ell va plorar de veritat.
2: Sí.
0: Que era algo que sentia.
2: Era visceral, sí,
1: i si,
2: sí.
1: I si coneixes la història, diguéssim, agafa encara més rellevància, perquè m'ha sorprès molt això que deies,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí,
1: que seguís endavant. Són feines que són difícils de conviure amb un cop tan dur, com a vegades ho expliquem, no? Amb els actors que coneixen una notícia tràgica el dia d'abans d'una funció i han de sortir a l'escenari i defensar el seu paper. Això l'honora i hi ha aquestes perles que a vegades passen a les pel·lícules, de coses que no estan escrites, però que surten de la naturalitat del moment d'un actor que està pres de la interpretació, i el director diu, escolta, deixem-ho perquè casa perfecte amb el que volia transmetre.
0: John Travolta se va tirar moltes hores de ball, perquè ell no sabia ballar, hasta el punt de que algun de l'equip li va dir que igual tindrien que agafar un doble per fer els moviments de ball i tal. Ell no va voler, Va estar 9 mesos entrenant ball i, a més, intentant cremar grasses, va perdre quasi 9 quilos, que va fer pues, que tinguessi agilitat i els moviments clàssics i típics d'aquella pel·lícula que és icònica i que, a més, marca tota una generació.
1: Va, sentim més música d'aquest Saturday Night Fever.

0: La banda sonora d'aquesta pel·lícula, Bee Gees, té una importància capital perquè, a més, va tornar a posar de moda una mica la música disco, en aquell moment potser ja anava una mica de caiguda i la va tornar a posar de moda. Va marcar, diguéssim, com deia el Mario, referents en música, però també en estètica, en l'oci que feien els joves, i, per tant, una pel·lícula interessant.
1: Disco i embalada també, com aquest How Deep Is Your Love, que és màgica, aquesta cançó.
2: No, i aquesta cançó, a més... Bueno, aquesta cançó i el disc en si, un disc que van crear a un cap de setmana, els Bee Gees, perquè li van demanar per la pel·lícula de fer, pues això, alguns temes per una pel·lícula de baix pressupost, i és un disc que va batre rècords, 30 milions de còpies van vendre.
0: Mare de Déu. Amb un cap de setmana, de feina.
2: Amb un cap de setmana van crear un disc que, bueno, a veure, a lo millor noves generacions no, perquè estan en un altre estil de música, però ja no només los dels 70, 80, 90, pues aquest disc lo tenen com algú, bueno, jo por lo menos lo tinc allà. Sí. Aquesta és una cançó, això és una tonteria, però és una cançó que en aquelles èpoques, amb les discoteques, havien los lents.
1: Mm-hmm, o sigui, clar,
2: no era tot música disco.
0: Hi havia una hora de la nit
2: que... Hora, clar, i si tenies parella, com si l'havies trobat amb la discoteca, era un de los temes que posaven molt, era un recurs molt fàcil per poder en aquell moment lligar, no?, amb la noia que havies conegut allà a la discoteca.
0: Sí,
2: això és algo que bueno, jo vaig viure amb la meva...
0: Clar, i la pel·lícula també relata, no?
2: Sí, exacte, i és una mica... Pues això, bueno, és que al final te senties una mica, entre cometes, te senties, la vida és diferent, aquí era diferent, però sí que te senties una mica, pues això, una persona que treballava, la disco era la sortida, no?, el cap de setmana, aunque bueno, jo sempre he sigut més de cinema, com podeu veure, i les discos anava, però bueno, diguem que m'intentava escarqueixar per l'estrena de tour que havia aquell cap de setmana.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, molt interessant, i el que deies abans, no? El ball com un ritual gairebé d'alliberament, de deixar tot enrere, no? I de mostrar tot tal com ets. No?
1: D'apropament social, també, de fer grup de formar part, sí, de crear com el teu entorn.
2: Sí, realment. Sí, exacte.
0: Volia preguntar, Mario, el tema de John Travolta, que aquesta és potser la seva gran pel·lícula, la primera gran pel·lícula que va fer, després ja el coneixem per més obres com Gris, com apuntava la Lola fa una estona, però després d'això ha tingut complicacions per trobar papers importants a part de Pulp Fiction, diguéssim, després dels 2000, bueno, ja heu de trobar-se.
2: Bueno, és que Pulp Fiction, ell estava una mica, va ser Quentin Tarantino el que lo va trobar i lo va ficar allà i va tindre un altre un ressorgiment de lo que és ell com a actor. És veritat que avui en dia jo que, bueno, que veig molt cinema, està en papers o fent de primer actor, però amb pel·lícules de més baix pressupost. Sí. Una mica com li va passar a Bruce Willis, com va passar a molts actors, en el cas del Bruce Willis també estava malalt, però com li passa a molts actors que, per lo que sigui, baixen, i lo estic veient en pel·lícules d'aquestes de plataformes que no surten ni al cinema ni res, sinó que fer pel·lícules una mica així, acció... Quasi tot és acció, no sé per què, però quasi tot són thrillers o pel·lícules així. Sí.
0: Com un actor que ha quedat una mica encasellat, no? Perquè ara també...
1: Sí, ben diferent de com va començar,
2: sí,
1: això està
2: tant,
1: clar.
2: Totalment.
0: Exacte, perquè això és el que anava a dir. A vegades hi ha actors que no ens venen a l'eterna quan parlem dels grans de la història, però escolta, comences a repassar pel·lícules, Pulp Fiction té un reconeixement global de crítica i també de població elevadíssim, aquesta pel·lícula que va marcar un abans i un després, però després... És, diguéssim, haurien de donar valor a aquests actors que poden aguantar durant molts anys fent grans pel·lícules, perquè és molt difícil i, a més, a nivell mental també.
2: No, lo que pasa es que le está pasando también pues, a gent com Robert De Niro o Al Pacino surten en papers, Andy García, surten en pel·lícules que surten allà a fer un paperet, que a vegades hasta les tallen quan, amb el muntatge. Però és una pel·lícula primer que va marcar una època, però és que l'any següent va fer Gris.
1: Ja.
2: Lo van rematar també, vull dir que va ser un home que va tindre molts èxits una darrere l'altra, sobretot aquestes dues pel·lícules, però després va fer unes altres pel·lícules que també van agradar. Bueno, de sí, hi ha aquella pel·lícula que van fer, em sembla, dos parts, que era la de, a veure com es deia, Tres hombres i un biberón, que era una comèdia francesa que la van traslladar als Estats Units, i fa una menció al crio, en el sentit de com este que va allà, en un moment que estan fent el tonto allà i tal, i surta...
1: Surt John Travolta.
2: Exacte, i surta... No, ell és un dels pares, són tres pares, amb un nen que se queda allà, lo deixen allà a la porta, i és la mare, és una de les parelles de los tres, però bueno, desapareix i se tenen que encargar del crio. Pues aquest fa un petit homenatge...
0: Un guiny, no?
2: Exacte, un guiny a la pel·lícula de John Travolta, el mateix... Pues parlant d'això que no l'estàs haciendo bien. El ball és així, tal, no sé què, no sé quan. Vull dir que... Sí, sí.
0: ha creat un univers ja, John Travolta, sí, per si mateix. Tu molt fan, Lola, de la música disco i de
1: molt.
0: Gris.
1: M'agrada molt Gris, m'agrada moltíssim. És veritat que potser per generació, a nivell del que ens va arribar més a nosaltres a principis del 2000, final... Sí, en fi, diria a principis del 2000 ja per l'edat en la que veus la pel·lícula, arriba més Gris que Fiebre Sábado Noche, però llavors evidentment vas enrere i veus que l'inici es va cultivar abans.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: És difícil també, fet de veure, no, evidentment no és una segona part Gris no. com a tal, però...
2: Aunque hi havia té una segona part, eh?
1: Sí, sí.
2: Molt dolenta,
1: sí,
2: molt
1: dolenta. Hi havia la possibilitat de dir, ostres, és una miqueta més del mateix, no? I la veritat és que no, és que, no, que van saber-li donar la volta perquè, tot i tenir, evidentment, doncs, connexió amb el que era Fiebre Sábado Noche en molts aspectes, doncs acabava, la podies gaudir sense inclús anar a comparar tampoc amb l'anterior.
2: Sí, bueno, partint de la base de que Gris és un musical i Fiebre del Sábado Noche no és un musical. Té música... i sobretot música disco, però va ser un abans i un després de la pel·lícula aquesta, està clar. Vull dir, Fiebre Sábado Noche va marcar l'època.
0: És la proposta del Mario per aquest cap de setmana, per animar-nos a tots, que jo crec que sempre ve de gust un dissabte nit també passar-lo a vegades a casa, no? I fent-ho a través del cinema que ens proposa el Mario, que per cert, aquesta pel·lícula l'any que ve fa 50 anys.
2: Eh? Sí, sí, sí. Això és una altra cosa que anava a dir, que fa 50 anys, i que, per desgràcia, la discoteca, que era un puesto de... Sí. D'on anava tothom, la van tancar el 86, que se deia Odissei 2001, que el director la va posar per la Stanley Kubrick 2001, Odissei a l'espai.
0: Com es relacionen les dues pel·lícules.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Molt bé. Doncs això, animem aquest cap de setmana, ja sigui a revisitar la música disco, com també aquesta pel·lícula Fiebre Sábado Noche que ens ha portat avui al Mario. No sé si ballaràs tu o no, Mario, aquest cap de setmana.
2: Jo sempre ballo, però... a més em poso molta música, m'agrada.
0: Sí, eh?
2: Sí,
1: perfecte.
2: Sí, a mi agrada.
1: Doncs ja en són tres, que de ben segur que ho farem. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: La brújula, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es...
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
3: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Hi ha disciplines culturals que sovint arrosseguen una certa imatge d'elitisme, ja sigui pels preus, pels espais on es programen o simplement per la percepció que no són per a tothom. El teatre de carrer, en canvi, té la virtut de sortir a buscar el públic, d'ocupar places, carrers i racons de les ciutats i de convertir la cultura en una experiència compartida. És una idea que Fira Tàrrega reivindica des de fa gairebé mig segle. De fet, aquests dies celebra la seva 46a edició i a la brúixola tenim el plaer de saludar la seva directora artística, l'Anna Giribet. Anna, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Ens trobem al segon dia d'aquesta fira que durarà fins diumenge. Deixa'm preguntar-te abans de tot per aquesta arrencada, com ha anat l'estrena?
1: L'arrencada ha anat bé, les arrencades sempre són de nervis, hi ha moltes coses en solfa, però avui que som divendres a la tarda podem dir que ja tenim totes les companyies a puesto, els espais en funcionament, el públic ha arribat i els nervis ja estan una mica més tranquils. La inauguració la vam fer ahir la nit, va anar molt bé i amb ganes de repetició avui a la nit una altra vegada.
2: Mm-hmm. Yeah, la festa segueix fins diumenge, vull dir que encara teniu teca per explicar.
1: Encara tenim mambo per endavant, molt
2: exacte,
1: de mambo.
2: Exacte, tot just comença, de fet. Escolta, et volia preguntar per una circumstància que vas comentar fa un mes, en una entrevista que et feien, que explicaves que el canvi climàtic en un festival teatral que està enfocat al teatre de carrer, doncs us obligava a replantejar coses i adaptar la fira a uns episodis de calor cada cop més llargs. Ara que ha arrencat aquesta edició, ho heu notat especialment de moment o encara s'aguanta?
1: És curiós perquè justament com que hi ha hagut aquest descens de les temperatures, la gent s'ha queixat més del fred d'ahir del vespre i del fred d'avui al matí que no pas de la calor de la calor del migdia. A les hores del migdia acusa molt el sol. Som a l'Urgell, és setembre i el sol encara és dur. Per tant, nosaltres el que intentem és evitar, entre les franges de la una del migdia, les tres, les quatre, programar coses al carrer. Amb habilitat aigua, amb fonts d'aigües perquè la gent es pugui hidratar, han ficat ombracles. De moment, la gent està contenta perquè, repeteixo, les temperatures han baixat. A nivell de festivals, ens estem unint molts festivals del sud d'Europa per repensar o per pensar quines accions possibles podem encarar de cara a futures edicions, però de moment ningú no s'ha queixat, ans al contrari, s'aguanta força bé, fa calor.
2: Clar, no, entenc que la fira porta 46 edicions, no sé si és una qüestió que al llarg termini preocupa, clar, per l'afectació del públic assistent, però també pels artistes, perquè no sé si una de les coses que havíeu pensat era doncs, moure les dates per doncs, tenir condicions més favorables per les dues vessants.
1: Les dates, de moment no es planteja moure les dates. Nosaltres som, en tot cas, a finals de setembre, començament de tardor. No estem al mig del cor de l'estiu, vull dir que en aquest cas vull dir les temperatures no és com el Festival Gret, no? Que és al mig del juliol i que ells sí que van patir aquesta onada de calor. Vull dir que per dates no ens plantegem moure les dates. El que ens plantegem és això, com bé dir, és per millorar la comoditat tant d'artistes com de públic, doncs aquestes franges del migdia, doncs allargar-les més, posar llocs d'actuació amb més ombracles, utilitzem des de fa 4 o 5 anys les piscines, que és un lloc fabulós, que és un oasis on hi ha molta ombra, arbres, llocs per seure a terra, i apostem per aquestes accions que de moment ens estan funcionant i potser d'aquí uns anys haurem d'allargar més de cara a la nit i menys de cara al migdia, no? Però de moment passos petits, però ben encarats, diguéssim.
0: Dèiem a l'inici que destaqueu, sobretot, i reivindiqueu que el carrer és de tothom. En un moment en què cada vegada passem més hores a nivell individual, sols, enganxats a les xarxes socials i al mòbil, l'art als carrers té avui, podríem dir, una funció més política o social que ara fa 20 anys?
1: Jo vull pensar que sí. Nosaltres som de països mediterranis, i els països mediterranis han tingut sempre la tradició d'utilitzar el carrer, d'utilitzar la fresca com a espai comunitari on la vida hi transita amunt i avall. Com bé dius, no, també hi ha les tecnologies que a vegades ens fan quedar més a casa o pràctiques que ens tiren més cap a la individualitat i per això es reivindica més que mai espais com el de Fira o altres festivals d'arts de carrer que animen a la gent a sortir al carrer per veure que el carrer, la vida en comú, és meravellosa, que els humans som rizomàtics, ens necessitem els uns als altres, i per tant, com a mínim, quan hi ha aquestes

0: artes culturals, amb propostes artístiques de molta qualitat d'aquí a Catalunya, de la resta de l'estat, a nivell internacional, doncs val la pena sortir, disfrutar-les i celebrar-les.
1: Clar, indubtablement, Fira Tàrrega va néixer com una festa popular, i encara ho és, però clar, molts espectacles continuen sent punxants, no? Ens aboquen a debats interns una mica incòmodes, que crec que també és una funció elemental de l'art, no? Qüestionar constantment la societat, i hi ha molts espectacles que heu programat aquest any que parlen de les migracions, del feixisme, de l'explotació laboral, amb l'espectacle Unwe, per exemple, que parla d'aquesta i altres problemàtiques. No sé si creus que avui, on el missatge és tan directe i cal que cali a totes les persones de la societat, potser amb més pressa que mai, és especialment necessari reivindicar aquest teatre al carrer, que no pas potser a altres espais com seria el teatre, on està més institucionalitzat tot plegat.
0: El carrer no és l'espai de quan a nivell de societat necessitem algo, sortim en massa al carrer a reivindicar-nos, a demanar. En aquest any, com bé dius, hi ha moltes propostes que tenen aquesta reivindicació política, però també tenen moltes d'elles la facilitat perquè aquesta reivindicació estigui, a vegades, passada per els sedats i es transformi d'una manera vella, d'una manera divertida. Tenim peces d'humor que ens fan passar un molt bon moment, però que hi ha una capa crítica, no?, que a vegades no ens n'adonem, i el gran repte és poder aconseguir una selecció que inclogui aquesta crítica, no?, en molts aspectes, però passada pels sedats dels artistes, però no quedar-nos només amb la crítica, sinó que nosaltres intentem que la programació reflecteixi a propostes com les de Kamchatka, amb migració, o a la companyia Traslados, amb una lluita contra el feixisme amb família, però també hi ha moltes altres propostes que llueixen per la seva estètica o que simplement és un bon entreteniment de qualitat per disfrutar també en família o per disfrutar amb els amics. Nosaltres som un mercat, i com a mercat que som, hem d'intentar que els continguts que oferim siguin molt variats. I el que hem d'intentar és que sempre, sempre, sempre hi hagi propostes que ens facin pensar, propostes que ens siguin contundents també a nivell polític, però també que no perdin mai la mirada artística i la bellesa en comunicar aquests missatges.
1: Ara que parles de la programació, que a mi em sembla una de les tasques més difícils a l'hora de construir un festival, sens dubte, qui incorpores a la teva graella i qui deixes fora, que també ha de ser dolorós. Entenc que en un format com el vostre també teniu molt present les persones que potser topen amb aquell espectacle, perquè clar, si vas a un teatre i compres una entrada, tens mínimament 5 cèntims, no?, del que aniràs a veure, però en aquest cas hi ha molta de la gent que es queda als vostres espectacles que se l'ha trobat, que no l'esperava.
0: I això és un ingredient tan valuós que tenim en les arts de carrer i tan inesperat, com bé dius, perquè és una gran responsabilitat de la gent que potser no té l'hàbit d'anar al teatre i que es passegi per una plaça o que es passegi per un carrer i de sobte es troba un artista que li està dient alguna cosa a nivell textual o a nivell gestual i es queda allà parat, no? I potser és la primera vegada que es troba una peça teatral i potser això és l'obertura d'una porta en un món de les arts escèniques que havia desconegut fins al moment. I per tant, penso que és una gran responsabilitat que la nostra característica, que és estar a l'espai públic, és estar al carrer, poder obrir l'art de qualitat, l'art amb totes les garanties i que pugui adreçar-se a tots els públics, aquells que ja coneixem el teatre, perquè pel que sigui, o perquè la família ens hi ha portat, o perquè el col·legi ens hi ha portat, etcètera, etcètera, més o menys ja sabem el que és. Però hi ha molta gent, moltíssima gent, que encara a data d'avui potser no han descobert el que és el circ contemporani o la dansa contemporània o teatre de màscares al carrer, i això és meravellós, i cada vegada que s'incorpora nou públic, jo penso que això, només pel fet de poder tenir més mirades en el món teatral, és un repte meravellós.
2: També en aquest sentit, pel que fa a la programació, aquest any més de la meitat de les companyies actuen per primera vegada a la Fira de Tàrrega. Estem parlant d'un sector que sovint tendeix a programar en funció de noms coneguts, d'actors, de directors, d'escenògrafs. No sé si us sentiu des de la Fira de Tàrrega una mica obligats a assumir riscos que potser hi ha d'altres d'altres propostes, doncs, que no acaben d'assumir.
0: Clar, nosaltres, al ser un mercat, estem obligats d'alguna manera, com a servei públic, també, a jugar amb equilibris. I què vol dir això? Que les persones que venen a descobrir la graella de programació que els hem ofert estan buscant companyies que ja tenen trajectòria, que ja

0: coneixen, però també estan buscant veus noves, també estan buscant artistes emergents que presenten novetats al mercat i que no les coneixen en altres llocs, sinó en aquests mercats. Per nosaltres és una oportunitat poder oferir bona part de companyies que estrenen i que no han estrenat en altres llocs per una qüestió de servei públic, per una qüestió de responsabilitat i també perquè creiem que les programacions doncs, han d'oferir gent amb trajectòria i projectes que ja són sòlids, però que des del servei públic ens han d'atrevir i ens han d'arriscar a donar oportunitats també doncs, a aquella gent que no les han tingut. I per tant, és una tasca ingent, però és molt gratificant quan tu veus un artista que per primera vegada presenta una peça i que la cosa funciona i que allò és l'inici d'una nova carrera. Hi ha molt públic també que s'apropen a descobrir quines són les novetats i com a mercat jo penso que això és una gran responsabilitat.
1: I ja per acabar, Anna, ho dèiem, ja feu 46 edicions, per tant esteu instauradíssims a Tàrrega, a la ciutat, imagino que canvia de realitat durant aquests dies i habitualment en aquestes dates any rere any, però com l'abraça any rere any la població d'aquesta ciutat, que veu també com ve gent de fora exclusivament per gaudir d'aquest mercat que vosaltres oferiu? Entenc que l'abraça i que també la gent que és autòctona d'allà, diguéssim, també gaudeix d'aquests espectacles que oferiu.
0: Mm. Mira, es va tenir la sort que la fira va sortir des de la ciutat, va sortir directament des d'alcaldia, amb regidoria i amb gent de veïns que la van recolzar des de l'inici. I aquest lligam i aquest vincle existeix. Sense això, segurament, potser a data d'avui no estaríem aquí, no? Perquè la ciutat volta al llindar dels 20.000 habitants a nivell d'oferta de restauració hotelera. Ens queda molt lluny per poder cobrir els 1.300 professionals que ens han visitat aquesta edició i, per tant, hem d'utilitzar cases particulars de veïns que s'ofereixen a acollir aquests professionals a casa seva, participació, gent que està al centre i que durant 3 o 4 dies no poden aparcar i estan en acord a aparcar els seus cotxes en altres llocs de la ciutat. Lògicament hi ha gent que potser els molesta una miqueta més, però estem sempre escoltant, intentant fer que la ciutat sigui habitable i això sí, el dilluns aquí a Tàrrega és mercat. I això és primordial. Què vol dir això? Que els pobles de la vora, la gent gran, surten a comprar les seves verdures, les seves fruites, etcètera, etcètera. I per tant, és sagrat. Si ells han respectat que durant 4 dies poguéssim estar al centre de la ciutat oferint teatre per tots els públics, per nosaltres és sagrat que el dilluns la ciutat torni a la novetat i ells també puguin continuar la vida quotidiana. La ciutat s'hi vol que, i sense ells això no seria possible.
2: És bonic aquest respecte de la confluència de cultures i del dia a dia d'un poble que passa a Tàrrega. No tothom ha marxat de pont aquest cap de setmana, per tant, aquells que ens estiguin escoltant i que diguin ai, no acabo de saber molt bé què fer de cara als propers 2 dies, que sàpiguen que poden fer un cop d'ull als espectacles que ofereix Fira Tàrrega i s'hi poden passar. N'hem parlat aquí a la Brúixola amb Anna Giribet, és la seva directora artística. Anna, molts èxits, gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La Ribera del Duero es cultura, historia y excelencia embotellada en más de 300 bodegas. Descubre los secretos, el esfuerzo y la innovación que la han convertido en un referente mundial. El jueves 17 por fin se emite en directo desde el corazón de la región. Jaime Cantizano y todo su equipo te esperan en el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz en Soria. Una cita imprescindible con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este jueves 17 a partir de las 3 de la tarde, vívelo en Por Fin con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
2: Doncs això ja es va acabant, estem arribant a 9:15 del vespre, cedirem ara el pas a la Brúixola del Radioestadio amb l'Albert Arranz. Tanquem la segona setmana de la temporada en un dia, doncs, de Diada de Catalunya, una diada, això sí, marcada per la fracció de l'independentisme, ho dèiem a l'inici del programa, hem repassat aquesta i altres qüestions, i com sempre fem, tanquem el programa amb una cançó dedicada a la jornada d'avui, a una diada, doncs, que ha de ser de totes i de tot, Joan.
1: Sí, és que és habitual que la diada s'acostumi convertint en una vessant més política i a vegades que es visqui des de la confrontació. Ahir mateix vivíem episodis de tensió en les concentracions que vam seguir a

0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola. Molt bon vespre a tothom. Fins les 10 en punt, edició especial de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 11 de setembre de 2026. Amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, sota la direcció de l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic, escoltem tot seguit un recull de les entrevistes més destacades dels darrers programes.
0: L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: Per tercer cop a la història, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha assolit la medalla de plata a una Copa del Món. Ho ha fet a Bèlgica i Països Baixos, perdent la final davant Alemanya per la mínima, 1-0 al Belfius Hockey Arena de Vavre, després de deixar pel camí els dos països anfitrions i confirmant que la trajectòria dels Red Sticks als darrers tornejos els converteixen en outsiders class a qualsevol competició internacional, agafant experiència cop d'èxit, i de derrota també, és clar, en un grup rejuvenit sota el lideratge del seleccionador Max Caldas. El Pepe Conill és jugador de l'Atlètic Terrassa. Pepe, bona nit.
2: Bona nit, com estem?
1: I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Perquè, escolta, feia 28 anys que Espanya no aconseguia arribar al partit pel títol en un campionat del món. 28 anys!
2: Sí, sí, es diu ràpid. Ara que encara és molt recent, suposo que d'aquí uns dies ho valorarem molt més, però encara tenim aquí clavat al cap que ens vam quedar a les portes de l'or.
1: Bueno. Per cert, que no ho he dit, però els Conill són una veritable nissaga familiar, si no vaig errat, de jugadors i alguna jugadora d'hoquei herba, oi?
2: Sí, bueno, és que fa un parell d'anys el meu germà també vam compartir equip, sí, a la selecció. A l'Atlètic la família Conill és ben rebuda. El meu avi porta molt temps sent soci i va ser jugador i entrenador. I el meu pare també, o sigui, sí, sí, la família té historial en el món del hockey.
1: Néixer a Terrassa és el que té, que quan neixes sí. Donen l'enhorabona i un stick petitet.
2: No? Directament.
1: Escolta'm, dèiem, amb el pas dels dies, acostuma a passar en el món de l'esport, eh? La medalla de plata pren pes i pren valor un cop un analitza, especialment en el vostre cas, la participació en el torneig en global, més enllà de l'enfrontament per l'or davant dels alemanys, oi?
2: Sí, sí, sí.

0: una mica de com va anar tot i els rivals que vam deixar pel camí, hi ha tot el context, no? Al final eliminar a dos de les seleccions més top a casa seva amb 10-15.000 espectadors, doncs va ser algo que, bueno, l'equip es va saber sobreposar a la situació i la sensació posterior va ser brutal.
1: 1-0 a la final davant una Alemanya que guanya la seva quarta Copa del Món. Aquí, no
0: Sí.
1: obstant, havíeu derrotat a la segona fase 2-1. Està clar que a l'esport els precedents no serveixen de res i que cada partit és un nou món, clar.
0: Sí, de fet, contra Alemanya és una selecció que nosaltres personalment ens sentim bastant còmodes jugant. Bueno, és al final un equip que també hi has jugat moltes vegades i que, a diferència d'altres, hem guanyat moltes vegades. Però sí que és veritat que, bueno, els alemans són molt alemans i porten també ja un parell d'anys que aquests partits els saben jugar. Tu mires una mica també la sensació quan acabes la final i una mica com ha anat el partit i era un partit que Espanya havia dominat més, que havia tingut més ocasions de gol, però bueno, al final va d'aquests petits detalls i Alemanya pues, ho va saber jugar bé.
1: Barcelona 1971 i Utrecht 1998 foren les dues úniques vegades en què la selecció masculina d'hoquei patins del nostre país havia aconseguit jugar una final de la Copa del Món. Per tant, ser-hi en si ja era un èxit a la finalíssima. És un èxit claríssim, especialment després, com deia, d'un torneig en què únicament la tres cops campiona del món i un cop campiona olímpica, Austràlia, us havia derrotat i també per la mínima a la primera fase.
0: Sí. A més, el format d'aquest Mundial doncs era bastant dur perquè no et donava gaires opcions a tenir petits entrebancs, sinó que cada partit que no sumaves punt o perdies doncs et perjudicava molt i bueno, per això crec que una mica bueno, el que he dit, que ara la plata en sap una mica poc, però que revisant i mirant enrere tot el torneig com ha anat i com hem jugat i com ho hem anat tirant endavant, doncs li donarem molt més valor.
1: Segur. I també el camí. Plata mundial a Bèlgica, Països Baixos 2026. Però bronze europeu a Mönchengladbach 2025. Quart lloc als Jocs Olímpics de París, allà hi érem, el 2024. Està clar, Pepe, que estem davant d'una progressió evident des de la permanència a l'elit.
0: Sí, bueno, esperem que si tot segueix com diu l'historial, el següent ja és un or.
1: Sí.
0: Però sí, és una generació que, com bé has dit, ens va agafar el Max fa 4 anys. Va haver-hi una mica un canvi generacional, va començar a entrar molta gent jove que ens vam trobar, doncs això, competint a tornejos grans amb un equip que igual teníem una mitjana d'edat de 22, 23 anys i hem anat creixent, hem anat compartint moments, hem anat guanyant experiència en aquests tornejos i en aquests partits, bueno, doncs hi ha més pressió, hi ha més coses en joc i una mica el que has dit, la progressió és molt clara.
1: El Max
0: Llavors, bueno.
1: agafa l'equip després dels Jocs de Tòquio 2021. Té, com dius, la gran virtut d'haver sabut complir amb un relleu generacional sense perdre pistonada competitiva, i ho demostraven des del principi, pràcticament. Sisè lloc al Mundial de la Índia i a l'Europeu d'Alemanya, amb dos al 2023. Cinquè lloc a la Pro League de la 22-23. Què té el Max Caldas d'especial, Pepe? Òbviament estem parlant del millor entrenador del món del 2025, reconegut per la Federació Internacional, d'un seleccionador campió mundial i olímpic amb Holanda femenina, per tant, preparació i coneixement de sobres, no cal dir-ho, però què té
0: Sí.
1: d'especial el bonaerense?
0: Bueno, jo crec que el primer és una mica el que has dit tu, que tot el seu background i experiència de portar equips d'èlit i de gestionar equips, doncs ja és algo que ell té, però crec que sobretot el que ens ha donat o el que ens ha intentat transmetre aquests anys és que ha apostat per potenciar les qualitats que tenim els jugadors espanyols, per fixar-nos sobretot en

0: amb qui som nosaltres i no tant amb els demés i anar millorant des de lo nostre. I ja una mica més com a entrenador, més personal, crec que és una persona que sap, té un molt bon equilibri del tracte d'entrenador a tracte personal, a ser proper, però alhora ser dur, que, bueno, s'ha creat un molt bon equip, una bona família, tant jugadors com amb staff, i crec que aquestes coses en els moments difícils i de pressió doncs sumen molt. I juntant tot el seu coneixement tàctic, la passió que té ell pel hockey, que està tot el dia doncs mirant partits i volent aprofitar conceptes d'altres esports per aplicar-los al hockey també, i aquestes ganes de potenciar les nostres qualitats com a jugadors, doncs, bueno, ha sigut una barreja que s'ha anat cuinant a foc lent aquests 2 o 3 primers anys i que ara està començant a sortir, doncs, això, un equip que ja lluita per títols.
1: Torno al Mundial. Camps plens de vessar. No cal dir que Holanda i Bèlgica són tan bressols de l'hoquei com ho pot ser Terrassa. Jugant a
0: Sí.
1: escenaris així, encara que sigui amb el 99,9% del públic en contra vostra, a un jugador d'hoquei d'aquí, em perdó, li posa.
0: Sí, 100%. I és algo que sí que en els tornejos grans, depèn d'on es juguen, ja comences a tenir més públic, però que diguem que mai t'hi acostumes en el sentit de que, ostres, quan et trobes allà ho veus com un partit de disfrutar, un camp ple, amb 10.000, 15.000 aficionats del hockey i el que has dit tu, encara que el 99% no estiguessin animant a Espanya, jugar aquests partits, bueno, tot l'entrenament és per jugar aquests partits i disfrutar-los. I també t'haig de dir que de tant en tant no és divertit també estar en un d'aquests camps que tot el públic va en contra teu. També és un extra de motivació.
1: I què li manca a l'hoquei herba al nostre país, Pepe, per augmentar el nombre d'aficionats? Perquè els resultats hi són, el talent hi és. La prova, per exemple, és que dels 20 jugadors que heu format aquest campionat del món amb la selecció nacional, 12, 12 juguen en clubs belgues, neerlandesos, fins i tot un a Austràlia, com és el cas del Xavi Gispert a
0: Sí.
1: Canberra. Què li manca al nostre hoquei, el d'aquí, per sumar followers, que dirien els moderns.
0: Doncs jo crec que és una mica que per part del món del hockey en si s'ha de voler que aconseguir que arribi més gent, però suposo que per una banda també necessites les ajudes necessàries perquè tingui la visibilitat que poden tenir altres esports. Està clar que hi ha esports que no pots arribar mai a tota la visibilitat que tenen, però, per exemple, sí que, si no recordo malament, un dels nostres partits d'aquest Mundial, un partit important, em sembla, contra Bèlgica per classificar-se a semifinals, en comptes de donar-lo per Teledeporte, doncs el donen per RTV Play, bueno, no, en teoria no hi havia cap altra competició més important que un Mundial i que estigués jugant una selecció espanyola. Però bueno, per això dic que crec que per una banda està clar que tant el món del hockey, la federació, tot, ha d'intentar buscar més canals per fer que l'esport sigui més visible, però alhora també necessitem una mica d'ajuda i de carinyo per part dels de dalt, clarament.
1: Acabo. T'ho diré en veu baixa, perquè és que això es gafa, saps? Amb el camí que porteu, somiar amb una alegria als Jocs de Los Angeles 2028 és lícit, oi?
0: És lícit i no només lícit, sinó que és l'objectiu.
1: Diu el Max Caldas: Espanya no va a torneos a ver qué pasa, va a competir. i a fer que ho estan demostrant torneig rere torneig, carregant d'experiència una base eminentment jove que ens pinta per davant un panorama certament il·lusionant. Doncs que sigui així, molt d'èxit pel que ve, molta salut per tu i per tots els teus i felicitats per la plata en majúscula i gràcies per atendre'ns, Pepe Conill. Cuida't molt i una abraçada. Gràcies de debò.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: El concurso líder de la televisión.
5: Bienvenidos a la ruleta de la suerte noche.
4: Vuelve los sábados.
5: Yo estoy como uf.
4: Con más premios.
5: Muy bien.
4: Más diversión.
6: ¡Wow! ¡Menuda fiesta!
4: Y muchas novedades.
7: Va a ser la bomba.
4: La ruleta de la suerte noche. Mañana a las 10 de la noche, nueva temporada en Antena 3.
8: Ya disponible en A3 Player.
9: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
11: Verisur, tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
12: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
1: A vegades, dos passos enrere a la vida aclareixen el camí, a la vida i a l'esport. És el cas d'aquesta palista gironina de 27 anys que va decidir desconnectar de la seva disciplina, i no pas poc temps, prendre empenta i tornar amb més força que mai gairebé 2 anys després. Al punt que saludem a tota una vigent sotscampiona del món. Laia Pèlex Massanas, bona nit.
13: Hola.
1: I enhorabona, sots campiona del món de K1.000 metres al Mundial d'Aigües Tranquil·les a Poznan, a Polònia, noia.
13: Moltes gràcies.
1: Recordem, perquè no tothom està familiaritzat, Laia, amb el món de les pales, de remar, la diferència entre les categories C i K. El número que les acompanya és la distància, en el cas dels 1.000, òbviament fa referència als metres, 1 quilòmetre. La K és de caiac, la C de canoa. Al caiac aneu asseguts o assegudes, a la canoa sobre un genoll. Més o menys és així, no, la història?
13: Exacte, ho has dit molt bé.
1: Gràcies. Les embarcacions són molt diferents, la canoa i el caiac?
13: Sí, són molt diferents. La principal diferència és que al caiac tenim timó,
1: sí,
13: que el portem en els peus, en el, ah, no, el portem, està darrere,
1: ostres,
13: de la piragua, però el fem moure amb un pal que surt en el reposapeus.
1: Ostres, és com tocar la bateria, doncs, que toques amb les baquetes a les mans, però també el pedal a baix, amb el, aquell
13: bombo
1: que... Carai, carai, carai, ostres.
13: Sí, hi ha un pal que sobresurt en el reposapeus, que el tenim entre els peus agafats,
1: sí,
13: i anem, el fem moure cap a la dreta, cap a l'esquerra.
1: Clar, però molta gent dirà, home, si les competicions són en línia recta.
13: Sí, a veure, quan vas remant te'n vas anant cap a un costat i cap a l'altre sense el timó.
1: Ah.
13: I també perquè la nostra modalitat, al final competim en línia recta, però s'ha d'arribar fins a la sortida. Hi ha modalitats, a més, que van fent voltes, quan entrenem anem fent voltes, o sigui, s'ha de tenir control del timó.
1: Ja. I les
13: com la bicicleta, que tens manillar, encara que vagis tot el rato endavant.
1: Oh, clar que sí. El que no teniu és timbre. Diferent.
13: Exacte.
1: Escolta una cosa, el tamany de l'embarcació, de la canoa i el caiac, són diferents o són el mateix?
13: Més o menys... De llarg no són massa diferents, l'únic que la canoa pesa un parell de quilos més que el caiac.
1: Ah, bueno. Les pales també ho són de diferents, i la forma de remar també, que sí?
13: Sí, amb el caiac, bueno, com he dit abans, tenim timó, llavors la pala és entre cometes per ajudar a desplaçar-nos endavant. A la canoa, a part que només tenen una fulla en un costat, perquè van remant només un costat, la pala també els serveix de timó, perquè ells no tenen timó. Llavors han de palejar diferent per una cosa que es diu retoma, per portar l'embarcació recta, que quan hi ha condicions una mica difícils com el vent o coses onades, és més difícil per ells que per nosaltres.

0: altres.
1: Que crec que el tenies en contra, si jo no vaig errat, a la final.
0: Sí.
1: Després
0: Sí, havia ben en
1: en
0: compte.
1: parlem, perquè, clar, competeixes també contra els elements atmosfèrics, eh? Doncs, posats en context, la Laia és la flamant sots-campiona del món absoluta, perquè val a dir que el seu dia ja va ser sots-campiona del món, sots-23, en aquell cas el 2019, al K2 500 amb la mallorquina Aida Bauzá, però aquesta medalla és per tu soleta. Ja té lloc a casa o encara no?
0: Sí, bueno, exactament no, però més o menys
1: No
0: sí,
1: hi ha.
0: ja està ubicada.
1: No hi ha. Què vol dir exactament no? O sigui, el damunt de la tele no, per exemple, no?
0: Exacte, per exemple.
1: Però està exposada o està amagada o està tancada pany i ferrallat?
0: De moment està una mica, no amagada, però no està gaire
1: Mira,
0: exposada.
1: mira, que, escolta, com vagis rondant per la casa i d'aquí 2 mesos diguis, ostres, on estava la medalla? Ojo, eh?
0: No, espero que no passi.
1: Bueno, al K2 500 també tens una plata i un bronze europeu. Sembla obvi, però passar de remar amb algú a remar una sola, que suposo que canvia, necessita adaptació?
0: Sí, sobretot perquè és diferent el fet d'anar amb una embarcació d'equip, la palada, el temps de la prova, tot són diferents. El fet d'anar amb barco d'equip fa que la prova sigui més curta. Llavors també canvia una mica la tàctica o la forma d'afrontar la prova. No és el mateix competir en el cas de 500 metres, per exemple. Una prova que pot anar de 1,50 a 2 minuts si hi ha molt de vent en contra. Bueno, rondem los 50, en K2 ja són 10 segons menys, més o menys, i en K4 10 menys encara. Llavors ja canvia inclús la forma de gestionar. Un és més explosiu, l'altre és una mica més aeròbic, i la palada igual, el K2 va més ràpid que el K1. Llavors també canvia la forma de remar.
1: El que
0: Canvia
1: passa
0: una
1: és que
0: mica tot.
1: d'un profà, eh? El que passa és que, clar, quan tu vas amb una altra persona, has d'agafar una conjunció en el moviment, un automatisme, que quan tu vas sola, tot i que és moviment mecànic i repetitiu, home, doncs és diferent, no t'has de coordinar amb ningú, no sé si m'explico bé.
0: Sí, quan vas en cau pots portar, remar o palejar amb la teva forma natural,
1: Claro.
0: la que millor et va bé. Pots anar tu tort si vols en el teu cau,
1: Claro.
0: però no passa res. En canvi, en un barco d'equip has d'anar molt sincronitzat amb les persones que vas, tant un K2 i un K4. O sigui, la tècnica pot ser diferent, entre cometes, visual, però els punts claus de la cadera, els punys o de l'hora d'entrar o sortir de l'aigua, els temps, sobretot, han de ser supercoordinats.
1: I a més t'estalvies bronques en cas de que no hagi anat bé, no t'has de barallar no t'has de barallar ningú, bueno, et baralles amb tu mateix, però això és una altra història.
0: Sí, és diferent.
1: Torno al K1 i a la plata mundial, amb aquella que encara no tenim localitzada però que igual està al calaix dels mitjons.
0: No,
1: Arribes
0: sí, localitzada està.
1: ho celebro. Arribes a
0: De
1: la
0: moment.
1: cita polonesa en bona forma, la prova a Montreal, amb un quart lloc a la final A de la mateixa distància, la tercera Copa del Món de Piragüisme Sprint, com dic, al país de la Hoja de l'Arce, eh? On va ser quarta a 42 centèsimes del bronze, que això ha de fer una ràbia, o no?
0: Sí, ja no és la primera vegada que
1: Ja
0: per coses
1: m'imagino.
0: així et quedes fora o no classifiques. Al final, quan et diuen, dona-ho tot entrenant perquè no paris abans, perquè mai saps si per un pèl et pots quedar
1: I
0: fora,
1: tant.
0: doncs, exacte. No, en aquest cas de Canadà ho vaig anar tot, crec que la prova va estar molt bé, no sabria dir-te què podia haver fet millor. Llavors, en aquest sentit, estic molt contenta, també s'ha de dir que tens la ràbia que et pot fer quedar quart, si has quedat quart per tan poc i notes que ho has pogut fer millor, encara va més ràbia, si saps que ho has donat tot, dius, bueno, pues el quarta, ja és el que hi ha.
1: A la final de Poznan, sols et supera l'hongaresa Sokasikos, que s'endú l'or, 102 segons, 81 centèsimes més ràpida que tu. En algun moment a la prova va haver opció de guanyar, Laia?
0: A veure, el bo que té, que aquest any hem competit moltes vegades, és que bé, saps com competeix la gent, saps més o menys on estàs al respecte de l'altra gent, almenys en aquell moment, i al llarg de la temporada el que he anat veient és que cada cop podia estar més a prop d'ella, ja que ella va quedar campiona del món l'any passat també, llavors era la millor referència, i cada competició m'hi ha anat acostant més. Llavors, en el ritme mig hi havia alguns moments que dic, uah, estic molt a prop d'ella i normalment no estic tan a prop. Jo ho vaig intentar i sempre ho seguiré intentant, m'és igual contra qui competeixi. Quan hi estàs has de pensar que pots guanyar, llavors si no guanyes no passa res. però no es pot sortir pensant que no ho pots aconseguir.
1: Clar que sí. El temps de la Sikkos de l'hongaresa, 4 minuts, 11 segons, 95 centèsimes. Pot semblar que 4 minuts no són molt. De fet, generalment em trobo amb el 4 minuts en la meva vida cada vegada que vinc

0: la feina, agafant el metro o quan torno a casa, perquè diu pròxim tren en 4 minuts, eh? I no és gaire. Però pregunto, remant a màxima potència 4 minuts no es fan eterns?
1: És diferent. Realment, quan les condicions meteorològiques són una mica millors, tardem menys de 4 minuts en arribar. No molt menys, però ja es nota la diferència entre un 3,50 i un 4 i llargs.
0: Perquè el vent en contra del que parlaves.
1: Exacte. Vale. Que encara el dia de la final va baixar una miqueta, perquè el primer dia de la contrarellotge vam fer 4,35. Allò sí que se'n va anar... molt se'n va anar. Doncs a veure, sí, canvia, però també canvia perquè no és el mateix, per exemple, fer un 200, que són 40 segons, un 500, que és un 50, o un 1000, que ja te'n vas a quasi 4 minuts. Ja canvia el metabolisme, ja canvia, no és més aeròbic, l'altre és més explosiu, llavors, què dir-te? Jo crec que el 1000, si t'has acostumat a aquest tipus d'entrenament més aeròbic, rascant l'umbral, si pateixes, no et diré pas que no, clar que pateixes, però és un ritme més que es poden portar una miqueta més, diguem-ho així. Aquestes distàncies com els 500, o bueno, el 200 és molt curt, però els 500, per exemple, en barcos d'equip vas a tope tot el rato.
0: Clar.
1: No hi ha part, o sigui, sí hi ha una mica de part al mig, que és com la d'agafar aire, entre cometes, però és molt entre, molt entre cometes. En el 1000 és literal, no vas tot el rato amb l'aigua al coll.
0: O sigui,
1: ja tens
0: per dosificar-te, vols dir?
1: Exacte, no és que sigui una gran dosificació, vas amb el pols pels aires tot el rato, però no estàs utilitzant metabolisme anaeròbic tot el rato, perquè ja te'n vas a 4 minuts. Llavors, és un patiment que es pot portar una mica més, en la meva opinió, hi haurà gent que el portarà pitjor, però...
0: Més controlat, vols dir, però la dosificació on acostuma a ser-hi? Vull dir, està establert, jo dosifico sempre a la sortida, dosifico sempre els 500 o els 750, o depèn de la carrera, de la prova, de la cursa?
1: Depèn, jo crec, de dues coses, de com ets tu, com personalment, perquè hi ha gent que per molt que dosifiqui més, menys, acaba morint al final, perquè li costa pues, pujar, per exemple, doncs el que solen fer és apretar més al principi, controlant, però apretar més tota la prova perquè saben que al final arribin com arribin, no poden pujar. Hi ha gent que és al revés, com per exemple, jo sóc més de sortir, controlar el ritme i a partir de X metres començar a donar-ho tot depenent del vent. I llavors és les condicions climatològiques. Si està molt de vent a favor, que la prova serà molt ràpida, no has de reservar gaire. Has d'anar bastant a tope tot el rato perquè la prova és més ràpida, el vent t'ajuda, i si és en contra, al revés. Has de distribuir encara millor i allargar encara més la part del mig perquè, si no, no arribes.
0: Deia al principi que la Laia ha tornat amb ple rendiment i èxit a un esport al que ets lligada des de gairebé sempre, perquè, clar, sent de Banyoles... No?
1: Exacte. Sí, aquí, o rem, o piragüisme, o natació.
0: El llac és el que té. Però al llarg de la teva carrera hi ha hagut també un moment d'estop. De llarg, stop. Decideixes aturar-te gairebé 2 anys. Conec la resposta, però la gent no. Per què l'aturada i per què la tornada?
1: Sí, és que l'aturada de 2 anys, sí que vaig estar 2 anys sense competir internacionalment, però el primer, el 2024, va ser perquè vaig arribar fins a l'europeu absolut, perquè vaig quedar fora de la classificació pel joc, llavors només vaig arribar fins a l'europeu absolut, al Campionat d'Europa, i llavors ja es va acabar per allà, la meva temporada es va acabar, no vaig ni intentar classificar pel que venia després, que hi havia algunes coses no olímpiques, allà també necessitava parar, però jo crec que no vaig saber-ho gestionar bé del tot, o no m'ho vaig plantejar bé del tot com parar de veritat, llavors crec que el meu cap no va parar de veritat del tot, i quan vaig tornar a començar la temporada va ser una mica així, amunt, avall, no hi havia res clar, va coincidir amb uns quants canvis a la federació, que no va ser per culpa d'allò, òbviament, però tampoc va ajudar, i al final aquell any ja va ser el que vaig petar després del segon selectiu i ja vaig dir fins aquí hem arribat, o sigui, porto allargant algú que, no, que ja no hi ha, hi ha un moment que quan ja, pues, pel que sigui, estàs saturat, estressat, veus que les coses no surten, ja no tens ni ganes de fer el que estàs fent, no tenia ni enveja de la gent que classificava, feia mandra anar a entrenar i era com, ja no em val la pena això, i al final vaig dir, no, pues, no vull acabar tan malament, o almenys ni acabar amb un esport que, amb el que he crescut. Llavors, va ser quan vaig decidir parar. No vaig voler saber res més del piragüisme. Bueno, sí, vaig seguir entrenant a alt nivell, vull dir. No vaig voler saber res més del piragüisme d'alt nivell fins ja la següent temporada i veure què passava. I la veritat que va ser el millor que vaig poder fer aquest break de veritat. No de dir, bueno, ja veurem. Va ser, no,

0: descansem, entrenem, amb el meu entrenador del club vam estar parlant, amb el Dar Coromines, mira, entrena quan te'n tinguis ganes, fem el que tu en tinguis ganes, arribem al campionat d'Espanya així, que al final la veritat va anar molt bé, va ser de lo millor que vaig competir aquella temporada entrenant la meitat. Vaig tenir unes vacances que mai havia tingut perquè porto molts anys a l'equip nacional des del 2014, que estic anant a competicions internacionals i tenia un estiu molt curt i ha sigut el primer cop en tots aquests anys que he tingut un estiu de 2 mesos, quasi 3. Molt de temps sense entrenar, vaig fer un reset però 100% físic, mental i en tots els sentits, i això va ser el que m'ha donat l'empenta per començar aquesta temporada, dir, bueno, ara ho intentem bé de veritat, si surt, estupendo, i si no surt, també. Hi ha moltes coses a fer a part de l'esport d'alt nivell, també hi ha moltes coses que tinc ganes de fer, però almenys que si comença aquesta nova etapa, que la faré encantada quan toqui, que sigui perquè ho he donat tot i ja és on t'he arribat.
1: Estic pensant, part de la responsabilitat, a més del teu talent, de la teva dedicació, de la teva preparació i de la teva força, part de la responsabilitat d'aquesta medalla de plata també és d'aquesta aturada?
0: Sí, jo crec que gràcies a aquesta aturada he arribat on estic, perquè si no hagués parat, hagués parat d'una altra manera, que és cansant-me, no classificant-me, arrossegant una pilota i agafant-li mania a l'esport en general.
1: 27 anys, al desembre tombes 28. I el 28, sí. El 28 és un número especial. Cita olímpica. Després del descensís de no ser a París, Los Angeles, i acabo, és l'objectiu o prova a prova i ja veurem?
0: Sí, entre cometes és un prova a prova, però no... O sigui, sí, l'objectiu final pot ser la motivació arribar fins a Los Angeles, però no com altres vegades que sembla que ens marquem un objectiu molt lluny. Ara estic més en un plan de viure el present, de dir, vale, sí, l'objectiu final és arribar allà, però primer s'han d'anar passant molts passos. De fet, cada cop hi ha quasi selectius més complicats en més fases. Aquest any hi ha hagut 4 o 5 fases de selectiu, que al final, gràcies, per sort, vaig classificar a la tercera i no vaig haver d'arribar a la cinquena, però és un camí molt llarg i jo crec que és millor anar punt a punt. És com si quan la gent que fa exàmens, que té molt de temari, vas punt a punt, no t'estresses amb tot el temari enter, pues és el mateix. Pas a pas i a veure fins on arribem.
1: Donar-se temps per pair, per escoltar-se, per situar-se, baixar-se de la competició i recarregar-se ha resultat una elecció exitosa. Ara, a per totes altre cop, amb l'impuls, enorme impuls, que dona segur una medalla de plata mundial al coll o al calaix dels mitjons. Doncs que sigui amb salut, de braços, de cor i de cap, per tu i tots els teus, enhorabona, i que vinguin més alegries pelada a pelada. Laia Pèlex, piragüista banyolina, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: Probablement no exagero si asseguro que aquest sitgetà de 83 anys ho ha estat gairebé tot el món del golf. De cadi a professional, d'entrenador a dissenyador de camps i a directiu. Millor jugador espanyol en la dècada dels 70 i, per tant, un dels millors jugadors del món. I un dels homes clau perquè la Ryder Cup sortís del Regne Unit i aterrés a Espanya. Primer per l'inoblidable victòria del 97 a Valderrama. I ara, amb l'il·lusionant cita de la del 2031 a Camiran Golf, a Girona. Ángel Gallardo Morcillo, bona nit.
3: Bona nit, què tal?
1: Molt rebé, el gran de 7 germans, 6 dels quals professionals de golf. Però jo em pregunto, Àngel, sí. Com acaba un fill de pescador fent de cadi?
3: Pues mira, ajudant el meu pare a pescar i trobant pilotes a mar.
1: Ah, carai!
3: I després vendre les pilotes, sí, i vendre les pilotes, jo dic al pare, les pilotes són més cares que fer de cadi.
1: I això què era? Allà a Sitges? A Terramar?
3: A Sitges? A Terramar, sí senyor.
1: Caram. I vosaltres, clar, éreu naturals d'allà, sí. El pare sortia a buscar peix i tu et buscaves la vida per ajudar a casa.
3: I exactament, el pare venia el peix a la Terramar, allà a la platja, i un dia ve el senyor Gibernau, el pare, l'avi Gibernau, i li va dir, que te compro estas bolas que ibas ahí. Ah, dice, estas bolas son de mi hijo. I llavors va vindre, diu, pues, ya tu no, que yo se las compro. I així va començar la meva vida professional.
1: Clar, quan...
3: Jo vaig agafar les pilotes,
1: clar,
3: i quan... vaig portar les pilotes,
1: clar.
3: I em dóna 50 peles, i arribo a casa i li dic al meu pare, i li dic al meu pare, papa, la negocio no són els pescaos, són les boles de golf. I així comença la meva vida de golfista.
1: Total, que arriba vostè a, a Terramar i veu una bossa amb pals i què? I com comença,
3: bueno,
1: tot?
3: Bueno, no, llavors... Sí, però el senyor Gibernau, que per descansi a l'Adi, em diu, vine a fer de Cadi. I llavors el dissabte jo vaig començar a fer a portar-hi la bossa amb la seva senyora, i així va començar la meva vida de golf.
1: I
3: de Cadi a Sitges, a Terramar.
1: I el pas de fer de Cadi a jugar, com es produeix?
3: Bueno, es produeix que els Cadis pues, podien jugar en quant, no es deixaven jugar al camp en aquella època, però mira, al jardí, on es fan els festivals ara, i a la platja, golpes de palo amb palmeres, i amb, bueno, el que podíem, i fèiem swings de golf i jugàvem.
1: I en quin moment...
3: Quatre Cadis que havíem.
1: I en quin moment se n'adona vostè que es guanyarà la vida com a professional a partir de l'any 62?
3: Home, no, jo el que passa que una vegada jo ja tenia 17 anys, jo ja ho jugava bastant bé.
1: Ah.
3: Jo em veia que jugava bé. I jo ja tenia els professionals que havien a Terramar, no dic enveja, però veien que jo jugava bé. Mm. Jo vaig guanyar un campionat de Cadis a Sitges, i em van invitar a jugar al campionat a Catalunya, i vaig guanyar. I vaig, era el millor Cadi que hi havia a Catalunya, i llavors em donaven a Sitges, em deixaven jugar els dilluns alguna vegada, i llavors vaig començar a jugar.
1: I ho van anar fent tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, que l'Àngel Gallardo va formar part del circuit europeu des del seu naixement, el 1972, i al llarg d'una dècada.
3: Sí, però saps el que passa? Que jo vaig tenir la sort de donar-me compte de que jo no podia fer res a Sitges. I li vaig dir al meu pare, papa, me tengo que marxar a Inglaterra. Perquè jo, quan feia de Cadi als inglesos, sempre em deien, you man be come to England. I al final vaig tornar a una família i em vaig anar a Inglaterra. Tenia 18 anys, eh?
1: Yeah.
3: I em vaig anar a Inglaterra sense saber ni espanyol, pràcticament. Vull dir que...
1: Esdevé, com dic,
3: la vida.
1: Esdevé, com dic, professional l'any 1962, i quan es crea el Tour europeu, el 1972, vostè ja acumulava algunes victòries. En total en va guanyar...
3: Pues ja acumulava vàries.
1: Vàries, clar.
3: Vàries victòries.
1: Clar.
3: Vàries a Portugal...
1: A Itàlia...
3: Itàlia, vaig
1: Espanya, l'Open d'Espanya, Mèxic...
3: Mèxic, Colòmbia... Bueno, bastants.
1: De fet, vostè, durant la seva professionalitat, va estar les 11 temporades dins del top 100 i fins i tot esdevé desè del rànquing el 1977.
3: Sí, sí, sí. I jo, jo tenia una passió pel golf. A mi m'agradava molt. Tenia una passió, jo era un apassionat del golf. Jo quan tenia un momentet tirava boles, practicava, jugava, aprenia, saps què vull dir?
1: Yeah.
3: I copiava molt el gran Peter Thompson, a jugadors de l'època que jugaven a golf, que per mi eren ídolos, el Peter Alice, jugadors bon nida, jugadors molt bons. I jo a mi has de comptar que a mi no em va ensenyar ningú a jugar a golf.
1: Autodidacta.
3: No he tingut cap professor.
1: Clar. Li anem a preguntar com era aquell primer tour europeu. Ara el veiem superprofessionalitat, amb golfistes d'èlit que porten 6-7 persones que els rodegen a cadascun, viatgen amb primera classe, hotels de 5 estrelles...
3: Sí.
1: Però en aquella creació de l'European Tour al 72, la cosa era molt diferent, suposo.
3: Vaig a dir una cosa, vols que et digui la veritat?
1: I tant.
3: Era molt bonic.
1: Era molt bonic.
3: Era molt bonic perquè... Era molt bonic perquè érem tots amics, ens cuidàvem, ens estimàvem tots un a l'altre, o si un no jugava bé, la donava classe a l'altre. Era molt bonic, era tot molt bonic, era molt humà.
1: Mm.
3: I ara jo diria que és diferent. Hi ha molta... Per no dir-te una altra cosa, perquè ara hi ha una prostitució dins de l'esport aquest. Bueno, en tots els esports, però amb el golf és increïble. Tot és diners, diners, diners, diners.
1: Abans era més familiar i ara és ultraprofessional, és el que em vol dir.

0: Sí, no?
1: Jo ho vaig passar molt bé, ja. Ho dic de veritat. Jo veig ara campionats i no tinc l'amor que jo tenia quan jugava, que era tan bonic. I tiràvem, no sé, era diferent. No, ja sé que tots els esports són diferents, com ahir els canvis amb el Barça i veus gent que és... Bueno, tu deus creure que el que dic jo, però jo soc professional, he sigut molt professional en tot l'esport, perquè a mi m'han estimat molt els anglesos.
0: Clar, ara en parlarem, ara en parlarem de la relació seva amb el Regne Unit, però vostè va viure l'aparició i èxit del més gran talent espanyol de tots els temps. Vostè em dirà si exagero o no, jo crec que no, eh? L'enyorat Severiano Ballesteros.
1: Bueno, ell era un gran jugador, un gran amic meu. Jo el vaig ensenyar algunes coses al Sever, que Déu el tingui la glòria, però el Sever era un crac. Sever era un jugador, era un gran jugador. La llàstima que se'n va anar molt aviat, però era un gran jugador. Mm. Gran jugador i gran persona. Havia que conèixer-lo, perquè la gent pensava que era molt rígid, però estaves amb ell i era molt divertit.
0: De la mà del Sebe...
1: Vaig viatjar.
0: Ja, de la mà del Sebe dic que es va fer coneguda a Pudats per la premsa britànica l'Armada Invencible, on hi havien també el Chema Olazábal, l'Antonio Garrido, el Manolo Piñero, el José María Cañizares, el Pepín Rivero, oi?
1: I tant, i tant.
0: No hi havia qualitat ni res, en aquest grup?
1: No, que va. Bueno, hi havia jugadors boníssims. Hi havia gent molt maca. I érem una armada que cada campionat que jugàvem guanyàvem un. Per això els ingressos van dir, tenim una armada, és l'armada espanyola. Mm-hmm.
0: Senyor Garrido, un cop deixat el professionalisme, es va dedicar vostè a tasques tan diferents dins del golf com ser entrenador, com ser dissenyador de camps o com ser directiu.
1: Sí. Sí.
0: Si vostè era autodidacta...
1: Bueno, una vegada...
0: Si vostè era autodidacta com a jugador, com va ser com a entrenador?
1: Home, a mi m'agradava molt. I contarada em van dir una vegada si podia entrenar l'equip nacional suís, en la qual, pues, la veritat, era un negoci bastant important, era un segur de família perquè em pagaven molt bé, i llavors s'obren portes. Mm-hmm. I a s'obrir portes dic, bueno, pues molt bé, entrenador. I a més vaig tindre la sort de que l'equip nacional suís no havien quedat mai dels 10 primers i van guanyar una medalla de bronze.
0: Carambas!
1: Llavors, clar, era Déu. I a Suïssa vaig ser Déu.
0: Clar.
1: M'estimaven molt. I jo també l'estimava amb ells, eh?
0: I lo de dissenyar camps? Com surt lo de dissenyar camps?
1: El problema està... Tot això ve... Jo ja estic dins de la PGA. Ja estic a dins de la European Tour. I a l'estat de l'European Tour, una de les vegades, dic que hi havia un escrit molt maco del Jean Nicklaus, que tenia els millors camps del món, i tenia una escola als Estats Units, i dic jo, pues sí que era als Estats Units, i aprendre a dissenyar camps.
0: Carai, era vostè un eixau pelante, pel que m'explica?
1: Home, molt eixau pelante. Sí, això ho he tingut. He tingut molta... decisió de dir, ara me voy. Jo has de comptar que no sé si n'he fet 5 vegades la volta al món, no he fet cap. Ja. Jo crec que coneixo tots els continents, tots els camps, he jugat a puestos increïbles. Bueno, m'ha agradat.
0: Quin és el camp més maco que vostè ha jugat mai?
1: El que he dissenyat jo, que la PGA de Catalunya.
0: No té àvia, eh? El senyor Gallardo no té àvia, eh?
1: No. Ara, mira, aquesta pregunta és molt maca, perquè em diu moltes vegades aquesta. Tots els millors camps que jo que m'agraden he sigut els que he guanyat els campionats.
0: Clar.
1: Tots els que he guanyat un Open... Pues dic que aquest és el millor.
0: Clar que sí. L'Àngel Gallardo fou vicepresident del PGA European Tour entre el 95 i el 2019, un circuit del que n'és ambaixador, sí. I que ha tingut que lluitar, sí, contra el sempre poderós PGA nord-americà i darrerament i amb èxit contra el Petrogolf, sí, del Leaf i els seus dòlars, que al final ja ha vist com, sí, té pinta que acabarà.
1: No s'acaba.
0: Que ja s'ha acabat.
1: Ara, pues, a millor tindràs una notícia molt bona.
0: Ah?
1: Que s'unirà millor i farem el World Tour.
0: Ah, carai.
1: Això està en profe... Sí, tens un news que a millor en 2 anys

0: tenim el World Tour.
1: I el World Tour sortiria
0: de...
1: de la fusió dels tres circuits, del LIV, de l'European i del
0: sí,
1: PGA estadounidense?
0: I de l'americà. I tant, segur. Però clar, llavors serien 60... Bé, el golf té un, per a mi, té una cosa molt, molt maca i una altra molt difícil és de que és massa llarg un torneig de golf. I llavors fer un torneig de 60 jugadors dels millors del món amb World Tour i que guanyin el primer quantitats i no sé, és a dir, 100 milions de dòlars, 50 milions, no sé, molt, s'està estudiant. Llavors seria bonic, perquè tindria sempre els millors i els tindríem a la primera divisió, la segona, la tercera, la quarta i la quinta, com el futbol.
1: Claro que sí. Aviam, deixem que torni al passat. Ryder Cup, Valderrama 1997. Primer cop, allà hi érem. Primer cop que la competició a territori continental sortia de Gran Bretanya a Irlanda. Vostè va ser un dels que més pedra va picar perquè així fos, oi?
0: No, va ser, no. La història del, mira, és molt maca. La història de la PGA de Catalunya, ara és Camiral, va ser perquè nosaltres en una reunió li vaig dir amb el comitè anglès, the Ryder Cup must be go out of England. We need to come to Spain. I Ken Scofield, que llavors era el director general, el CEO, em va dir, yes, it's important to have fantastic golf course and it's important to do it in Catalunya. You have the Olympic Games and we're going to have the Ryder Cup.
1: És a dir, que el senyor Scofield, que aleshores era el CEO de l'European Tour, estava enamorat de Catalunya, va accedir a estudiar la idea de treure la Ryder de la Gran Bretanya i Irlanda.
0: Em va fer cas. O sigui, ell em va fer cas a mi de dir, ah, que tens raó.
1: Vale.
0: Perquè no hacemos...
1: Però i si Àngel tenia raó, per què va anar a Valderrama el 97 i no a Girona?
0: T'ho dic ara, per problemes polítics.
1: Ah, carai.
0: Ah, carai.
1: Problemes polítics, entenc,
0: maca,
1: al nostre país, clar.
0: A la Generalitat, que em va prometre que ens ajudarien i donarien diners per la Ryder Cup, i ens trobem, faig el camp de golf amb el Neil Coles, fem el camp de golf per portar la Ryder Cup a Catalunya.
1: Al PGA, aleshores, al PGA.
0: Exactament. I llavors, al veure que faltaven poc temps i no veia possibilitats, doncs em vaig quedar amb 17 forats i sin Ryder Cup. I llavors el senyor Patiño, amb una trucada des de Londres a la PGA, van dir, senyor Patiño, si usted tiene esto, este dinero y tal, tiene usted la Ryder Cup mañana. Ah, hay que votar, digo, ya yo me he votado.
1: I se'n van a Valderrama.
0: Que va ser... I va anar a Valderrama.
1: Una pregunta. També va haver opcions el 2023 que la Ryder aterrés a Catalunya, però va acabar a Roma.
0: Sí, bueno, va anar perquè va haver fallo econòmic, també.
1: Carai.
0: El senyor Brian i bueno, els italians ja sabeu que són molt forts i van posar els diners en 24 hores, van obrir la compte i van posar els calés una setmana abans que nosaltres.
1: Ja. Total, que la tercera va la vençuda, no va poder ser el 97, no va poder ser el 23, ho serà el 2031, a Camiral Golf. Qui ha estat finalment el pare de la criatura? Qui ha estat clau per l'adjudicació? Perquè la Generalitat, per exemple, va tenir molts dubtes al principi.
0: Sí, però bueno, jo he lluitat molt, eh? Jo he lluitat, no t'ho dic ara per posar-me medalles, però a mi el que volia com jugador, com dissenyador, i l'equip petit per portar-me una Ryder cap a Espanya, ja van portar a Valderrama, i va ser fantàstic que Sebrià no van guanyar. Mm. I jo volia la Ryder cap a Catalunya. Mm. Jo sóc xerneguet,
1: ja som dos.
0: Però català de Sitges.
1: Ja som dos.
0: Però jo he nascut a Sitges. I llavors jo i ha amat el golf i tot m'ho ha donat Sitges i el golf m'ho ha donat Sitges, el golf de Sitges. I llavors, ara que l'any que ve fem el centenari, doncs farem una cosa molt maca.
1: A Terramar.
0: I jo, sí, i llavors jo doncs vull que tot l'important vingui a Catalunya i més que encara tinc força perquè jo volia plegar però la PGA no vol. Doncs m'ho ha fet.

0: passador.
1: Una curiositat, amb 83 encara juga o no?
0: Sí, però, sí, i tant.
1: Però amb vas?
0: Però, bueno, per fer-ho, per divertir-me, eh?
1: Ah, bueno. Bueno, crec però, recordar però... que vostè era un dels jugadors que més holes in one, més forats en un cop,
0: sí, sí,
1: tenien la història de l'European en Tour. Encara té aquest rècord?
0: Encara el tinc, perquè ja va morir el que tenia. Tenia 15 i ja està mort, i jo encara tinc 17.
1: 17, o sigui, vull dir, sí senyor, que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí.
0: Jo crec que és un rècord mundial. No de cap d'Espanya, no, mundial. Perquè
1: carambes.
0: Havia un als Estats Units, que era bon, amic de Bonida, i també em van donar l'altre dia un reportatge, que era un senyor que va morir, que tenia, no, tenia 71 anys, i va fer un forat en bu a... quan li faltaven, tenia 15 forats amb 1.
1: Ah, carai. I es va quedar dos.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: Es va quedar dos.
0: Es va quedar dos.
1: Torno sí. a Camiral, si em permet. S'hi ha destinat el 2026 sí. una inversió de gairebé 7 milions d'euros en millores, renovant bunkers, sí. millorant el drenatge, modernitzant la gespa. Però si no ho tinc mal entès, vostè parlava de la necessitat de que es reconstruís totalment Camiral.
0: Bueno, és que es té que transformar. Hi ha forats que pràcticament no existiran, després, no? Però, no, però per exemple, el forat número 1 no serà el número 1, perquè si fem una tribuna per 5.000 persones no es veurà la Casa Club.
1: Clar.
0: I llavors començarem el 3, i, bueno, però queda maco, eh? I l'hem estudiat molt perquè volíem fer un altre camp, un tercer camp. Mm. Però també tenim problemes... Bueno, sempre, a Catalunya tenim problemes sempre, no sé per què passa. A la Generalitat, jo estimo molt a la Generalitat. No riguis,
1: que
0: és molt maco.
1: És que és veritat.
0: I tenim sempre problemes.
1: I quan no tenim problemes, ens els creem. Sí que és veritat, és veritat.
0: Sí. Sí, sí, senyor, sí.
1: Una pregunta. Vostè ha dit que perquè el golf es tregui del damunt aquest cartellet d'elitista, el que s'hauria de fer és construir 100 camps públics
0: ara.
1: Nous.
0: Ara.
1: Però, home, això és molt difícil, eh? Ara. Qui ho paga, això?
0: No, però començar els ajuntaments que tenen terrenys, en vez de començar a fer tanta teixo i tant, fer campets petitets, de nou forats... després de 18 forats, i començar el golf que sigui més popular. Perquè jugar al golf no és tan car com la gent pensa.
1: És veritat.
0: El que passa és que és menys car que la gent es pensa.
1: És veritat.
0: El que passa que no tenim.
1: Ja.
0: No tenim.
1: Ja. Vostè
0: perquè
1: també...
0: Perquè jo me'n recordo...
1: Digui'm.
0: No me digues de vostè. Tu.
1: Digue'm.
0: No, tu. Mira,
1: digue'm.
0: Jo pensé que vaig jugar a Anglaterra com a anècdota, va ser molt maco. El Sambre i Tournament vaig guanyar un campionat i estava tan content que vaig dir amb el meu anglès, que ja parlava bastant bé, I like to play all the golf courses in England.
1: Vull jugar tots els camps d'Anglaterra.
0: I el president em diu, you must be a star because we have over 1,000.
1: Ja, tens que començar perquè en tenim més de 1,000. És correcte. El senyor Garrido, si em permet, és un ferm convençut de que l'arribada de la Ryder Cup al 2031 a Catalunya marcarà un abans i un després pel golf a casa nostra. Senyor Gallardo, això ho vaig escoltar el 97.
0: Sí. Bueno, jo crec que farà un canvi, farà canvis, perquè jo estic lluitant per això, ara.
1: Yeah.
0: O sigui, ara jo estic lluitant ja amb el senyor O'Brien. Jo li estic dient amb ell, que és un tio molt maco, de més, l'estimo molt, és un tio molt bé, com té que ser. Digo, tens que començar a fer el primer camp públic a Catalunya. O diu, oh, this is a good idea.
1: És una bona idea.
0: Final place.
1: Jo dic, troba
0: el
1: lloc.
0: El trobarem ja. Ah, hi ha molts de puestos.
1: Permeti'm una cosa, l'Àngel Gallardo és un nom gairebé venerat a les Illes Britàniques. Sí. Es pot dir de vostè allò de que no ha estat profeta en su tierra? Se sent poc reconegut per la seva trajectòria al nostre país?
0: Sí.
1: Carai.
0: M'estima més a Anglaterra que aquí. Has de comptar que a mi van canviar les lleis de la capitania de la PGA britànica per fer-me capità.

0: de la British PGA. Ha sigut l'únic que ni Severià no ningú jugador, només que jo. I he sigut capità de la British PGA. El 87. O sigui, vull dir que per mi és un honor. Estic parlant amb tu i sóc feliç. Perquè he fet el que he volgut. El golf per mi m'ho ha donat tot. O sigui, parlant amb tu ara, però sóc feliç. Preguntes coses, són boniques, podríem estar parlant hores.
1: Tots els pals tocats, sí, en l'esport del que sempre ha estat enamorat. És una figura cabdal per entendre la consolidació del golf al nostre país.
0: Sí.
1: Doncs que sigui per molts anys amb salut per vostè i pels seus, Ángel Gallardo, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Quan vulgueu, ja sabeu que estic a vostra disposició i el que vulgueu, ho tinc tot al servolio.
1: Una abraçada molt gran. Cuidis.
0: A tu. Cuida't. Adéu.
2: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes-AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
4: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina, Energisil Vigor.
5: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
6: Paté es la piara, más buenos que el pan.
7: A la brújula de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
8: No hi ha una única manera de jugar a futbol, com tampoc no hi ha una manera de tenir èxit jugant a l'esport més popular del planeta. Però per què hi ha tantes i tan variades maneres de jugar? Doncs a Golden, el futbol de la terra, de l'editorial Fonoll, el Llorenç Bonet fa una anàlisi antropològica, social i fins i tot territorial del futbol per tractar de contestar a aquesta pregunta. És el seu quart llibre, el tercer amb el futbol com a eix vertebrador, i avui ens visita aquí a l'estudi d'Onda Cero Catalunya els quatre gats. Què tal, Llorenç Bonet? Bona nit.
9: Bona nit.
8: Ets un vell conegut ja del programa, això ho hem de dir, perquè vam xerrar l'anterior temporada del teu llibre El meu germà era futbolista, una història realment colpidora. Primer de tot, tu ets entrenador, ets escriptor, màster en direcció d'equips i psicologia esportiva, també t'encarregues d'un campus de futbol durant l'estiu. No sé si els teus dies també tenen 24 hores, com els de la resta.
9: Bueno, com bon autònom treballem això, els 24-7, 365.
8: Ara parlarem de Golden, el futbol de la terra, però abans, un dubte, t'agraden les pomes Golden a tu o no?
9: Molt, les preferides.
8: Sí, eh?
9: Sí.
8: I no hi ha cap dubte, o sigui, aquestes han de ser les pomes, són les millors pomes que hi ha.
9: La poma Golden de Lleida i la pera llimonera, les dos.
8: Fent una mica de terra, exacte. Aquest tipus de poma és qui dona nom al títol del llibre, Golden, però Golden també pot fer referència al color daurat, al color de la Copa del Món de la FIFA, realment tot està relacionat.
9: Bueno, es buscava un joc de paraules, per això hi ha el subtítol El futbol de la terra, per no confondre, però és un joc de paraules. La paraula sol gol,
8: sí,
9: ben,
8: sí,
9: ja és específica.
8: Exacte.
9: Els premis daurats Golden, no? Distribuïts i relacionats amb el futbol, i perquè treballem de territori i provenim de les terres de Lleida, doncs la Golden és, diguéssim, la poma més, diguéssim, exclusiva, la més comercialitzada, la més exportada,
8: la més coneguda,
9: no? Per tant, la suma de les tres conformen el llibre.
8: El llibre, no, el títol està superben ben trobat. M'agrada com defineixes el llibre a l'epíleg, no? Dius que és un assaig divulgatiu creat en una barra de bar dirigit a persones originals. M'ha agradat molt aquesta definició perquè parteix d'un tema molt tractat, molt manit, el futbol,

0: o no hi ha molta literatura al respecte, que poden ser determinants tant amb el rendiment com sobretot amb el resultat final. Com és saber que en funció d'on has nascut jugues d'una forma determinada.
1: Sí, sí, i analitzar quines són les característiques distintives de cadascuna de les maneres de jugar. És veritat que tu intentes o poses... Et centres en el futbol professional, en els mundials de futbol, per exemple. Qui ha guanyat més mundials de futbol? Quines particularitats tenen aquestes seleccions? Però és extrapolable a moltes zones del planeta.
0: Sí, això, de fet, el llibre fa com un... va de lo més universal al més local i del més local al més universal, perquè segurament a qualsevol barriada perifèrica de Barcelona es juga diferent que, no sé, potser l'Adam, per exemple.
1: Sí.
0: No? Cada club té una identitat i moltes d'aquestes identitats a vegades estan determinades amb la forma de ser d'aquesta identitat, que evidentment està influenciada pel seu territori, pel conjunt de les persones que treballen, viuen i conviuen allí. No? I això és curiós perquè pots analitzar com juguen a futbol en funció de com ets. No, no guanya tant qui juga bé, sinó qui sap qui és.
1: Exacte. També és un llibre que pot agradar a gent que no li agradi el futbol, perquè parla de sociologia, d'antropologia, no? de geografia, també. Busques aquest públic, també.
0: M'he trobat amb sorpreses molt agradables, que gent molt allunyada del futbol, persones que directament no els agrada el futbol, l'han trobat molt interessant perquè s'ho han aplicat a la seva pròpia especialitat i ho veuen que és extrapolable en d'altres disciplines. Amb el futbol està molt, es veu molt clar, no? Il·lustrativament tots sabem que, per exemple, el Brasil juga d'una forma i Alemanya juga d'una altra, per exemple, no? Però això és extrapolable a molts treballs diferents.
1: Se centra en el llibre Golden, el futbol de la terra, del futbol de seleccions. Clar, si tu escoltes això, si tens bon clima, bones platges, al Brasil, estem parlant del Brasil, evidentment, si escoltes Más que nada, jugues d'una manera diferent a una altra zona del planeta. És inevitable, és així.
0: Està supeditat, està més que estudiat, està comprovadíssim que amb zones tropicals, amb zones de on predomina el sol, en zones de platja, hi ha un tarannà molt més alegre, molt més festiu. Aquesta alegria, aquesta festivitat, com poden ser els carnavals, com poden ser els balls com la capoeira, la música com el bossa nova, com moltes coses d'aquestes poden influenciar en el joc que sigui més alegre. No? Amb zones nord-europees més fredes, on hi ha menys hores de sol, on hi ha més fred, la gent és més com tendència trista, més depressiva, o en el factor físic és més determinant que el creatiu, per exemple. No? I això es veu en les formes de jugar. Després hi ha una altra cosa, que és cada generació té futbolistes excel·lents o altres i poden triomfar, no? I molt. De fet, a Brasil es parla molt, no?, de la decadència del futbol brasiler dels últims anys, fruit, precisament, de que els seus jugadors no han fet la mutació com una universitat allí.
1: És que aquí anava, clar. Hi ha molts jugadors que amb 17, 18 anys, havent jugat mitja temporada o una temporada només al futbol brasiler, ja fan el salt a l'Europa, bé, perquè si els equips europeus saben que si el fitxen dintre de 2 anys ja no podran fitxar-lo perquè ja serà molt més car, etc. Però, clar, el jugador no s'acaba de formar i realment està més format gairebé a Europa que al Brasil.
0: Llavors, què passa? És la globalització del futbol. Els jugadors brasileños s'han europeïtzat, han perdut l'essència. Jo crec que l'últim gran reducte del futbol brasiler podria ser Neymar.
1: Sí, Neymar, clarament.
0: I d'enrere hi ha Ronaldinho, Romario, Rivaldo, aquests jugadors que eren més màgics, més creatius, han desaparegut perquè el procés formatiu que feien anem amb un equip de segona fila europeu, fem una transició i després saltem al futbol europeu d'elit, s'ha reduït tant que ara ens trobem que Vinícius, Rodrigo, Rafinhas venen abans al futbol europeu, que és molt més tàctic, que no te dona tanta importància la creativitat, i això es nota. I qui ho paga? La selecció amb resultats mediocres.
1: Perquè tu ja parles en el llibre del concepte de la globalització. Jo no sé si en algun moment arribarà un punt que tots els equips i totes les seleccions juguin d'una mateixa manera.
0: Es va per aquí, però hi ha un bri d'esperança on cada vegada el futbol... Hi ha una dada que penso que t'agradarà molt, Víctor. el món s'està globalitzant, doncs el futbol s'està globalitzant. Els estadis ja no detectes si són del Mediterrani, del nord i tot, perquè abans hi havia tribunes on es ploia, on no hi havia tribunes, tot el Mediterrani, Camp Nou, Sarrià, Vila-real, València, Màlaga, ja, sí, tot, sí. Tots els camps tenien la tribuna només a les zones, diguéssim, amb una part. Ara ja tots els camps són tancats, són càpsules, no? Què vol dir?

0: això, que ja no es detectes.
1: I molt semblants entre si.
0: I molt semblants, per tant, es perd la pròpia identitat. Però hi ha un dato que a mi em dona aquesta esperança. Hi ha una esperança que és el futbol és tan sumament bèstia que el poder econòmic, tot i que cada vegada incideix més i cada vegada té una incidència més gran i notòria, les dues potències mundials més grans actualment econòmiques són els Estats Units i la Xina. I els dos han volgut comprar el futbol, però com que no tenen la cultura, encara els diners no poden comprar la cultura. Encara no tenen els carrers, encara no tenen els barris, encara no tenen els camps de terra, encara no tenen la marginalitat. Llavors ens trobem que ells, amb tots els recursos del món, com poden ser dues potències mundials que dominen quasi totes les àrees de qualsevol disciplina, en el futbol, que el voldrien, perquè ho han dit, voldrien, no poden. I això ens dona a pensar que encara que per molt que es globalitzi el poder econòmic, com l'Aràbia Saudita, tot això, no tenen encara la clau per tindre els codis del futbol autèntic.
1: Sí, sí, és molt difícil d'explicar perquè jo crec que la Índia mai li guanyarà un partit de futbol a Uruguai, per exemple, que són 3 milions d'habitants contra 1.200 milions d'habitants. És realment increïble que no puguis trobar 11 jugadors que siguin bons, però sí, sí, i de fet, els Estats Units i la Xina ho han intentat, portant talent europeu, molta gent, per exemple, de la Masia ha anat a entrenar a la Xina, a entrenar als Estats Units, és a dir, ho estan intentant per aquí, però és que és un procés molt, molt llarg, realment.
0: Falta l'essència del carrer, i tornant una mica als Estats Units, a vegades hi ha dos casos que són molt, molt interessants. Per exemple, als Estats Units el futbol femení funciona. Dels 9 mundials que s'han fet, en femení parlem, 4 els ha guanyat als Estats Units. I tu diràs, però per què funciona el futbol femení i no funciona el futbol
1: femení? I ja omplien estadis abans i demés, sí, sí.
0: Pues molt fàcil. A vegades, polítiques socials són més efectives que polítiques esportives. A l'any 1972, Nixon va firmar una llei on totes les universitats, que és la Title IX, que es diu, va ser molt determinant perquè va obligar a les universitats a becar amb les mateixes igualtat de condicions dones que els homes. Això, la conseqüència va ser que van anar moltes noies a practicar el futbol i li van donar una visibilitat, perquè les beques eren més econòmiques i estaven becades. No es va pensar per guanyar mundials aquesta llei. Clar. Va ser una llei educativa per igualitari, no? En aquest cas va bé. En canvi, en el futbol masculí encara es busquen exestrelles, ja des del Cosmos de Johan Cruyff, el Messi de Miami.
1: Beckenbauer, sí, sí.
0: Busquen jugadors que han triomfat d'Europa aquí, però no generen prou interès i això no crea adherència amb els jugadors del carrer, no? França va saber entendre que el seu potencial africà, amb les, diguéssim, amb les qualitats i recursos, sobretot europeus, podia ser una bona mesura per tindre èxit. Ho ha fet. Jo crec que Estats Units, que té 350 milions d'habitants i rendeix menys que Islàndia, que té 350 mil habitants, només crec que pot sortir endavant si entén el que va fer França ells amb Sud-amèrica. Els llatins, que estan creixent molt i tenen cultura futbolística, poden ser el futur del futbol d'Estats Units, tot i que ells tenen tres esports reis molt americans que no estan massa disposats a que els prengui el protagonisme.
1: Exacte. Sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí, sí.
0: És un tema molt interessant. És a dir, al final el Golden ve a dir que la geopolítica, la cultura, l'antropologia té una incidència directa en el resultat i en el rendiment molt més que la majoria de tertúlies futbolístiques que es fan tàctiques.
1: Vaig a canviar de tema perquè corregeix-me si m'equivoco, ara anem a una mica a un tema més local, perquè tot aquest projecte neix a partir d'un estudi sobre els jugadors nascuts a la província de Lleida que han jugat a primera divisió, no?
0: Aquí ens vam trobar la primera gran sorpresa. I va ser, l'estudi el començo a fer el 2010, quan Espanya guanya el Mundial de Sud-àfrica, on havia l'equip titular dos jugadors de Lleida, que és Carles Puyol i Joan Capdevila.
1: Joan Capdevila, sí.
0: Dos jugadors titulars. Em va cridar l'atenció que els dos fossin defensa.
1: De Tàrrega i de la Pobla de
0: Tàrrega i Pobla de Segur.
1: Pobla de Segur.
0: Em va cridar l'atenció que fossin de poble i defenses, i físicament forts, i que el tècnic no fos una gran especialitat d'en ells, però en canvi fossin un compromís. Vaig voler veure si això era
1: un patró, una
0: tendència o una causalitat. I aquí és com van fer l'estudi. De tots els jugadors nascuts a la província de Lleida des del 1929 fins al 2025, l'any passat, que han jugat a primera divisió. I aquí ens trobem la gran sorpresa. On els jugadors de muntanya, de zones allunyades del poder, on la gent no mira el futbol, on tenen dificultats de recursos, aquells són els que han arribat. I en posicions defensives, de pivots... No
1: més de sacrifici, més de sacrifici.
0: I té una relació directa, perquè quan tu estàs a la muntanya, el llibre és la comparativa sí. Puyol-Gerard Piqué. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Gerard Piqué és Sant Gervasi i elegància. Puyol-muntanya, contundència.
1: I és el tàndem És a dir, la barreja...
0: És positivíssima. Els equilibris en qualsevol disciplina és bona, no? El polibon o el polimalo, el defensa fort, el defensa tècnic, no? Sempre hi ha sinergies que ajuden. I en el cas dels jugadors de Lleida, el 80% que han arribat a primera divisió són de zones allunyades de les ciutats i de caràcter defensiu i físicament forts.
1: És una mala notícia, no sé si bona o dolenta, perquè aquest llibre necessitarà una revisió dintre de 20 anys, hi ha moltes coses, sí. O que hauran mutat, o que hauràs de matisar, potser, no sé si t'animaries a fer una revisió, una actualització, podríem dir, d'aquest llibre.
0: El llibre s'ha d'anar actualitzant cada 20 anys perquè la societat es va evolucionant.
1: Clar.
0: Conforme evoluciona la gent, evolucionen els models de joc. Per tant, el llibre necessitarà revisions. Però seran revisions de matisos, no de concepte.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, és veritat. Abans he començat dient que tenia, que aquest era el quart llibre. Hi ha algun projecte, algun esbós que tinguis al cap ara o no, Llorenç?
0: Jo tinc dos projectes, que és un el vivencial, que seria el camp de terra que vaig treure, el meu germà era futbolista, sí. I ara estic escrivint camp de gespa, que són vivències, i el mes de mirades, que seria ara el Mel Golden que han fet, vull fer jugadors que són la pera, i l'últim, la cirereta. Del pastís, la cirera. No? I ara estic molt entusiasmat amb un treball que fem amb un professor de la Universitat de Maryland, Walter Valdivia, un tio fantàstic, que el vaig conèixer als Estats Units, on estem fent un estudi precisament del futbol als Estats Units, perquè no funciona, i quines respostes podem donar just a través de les tesis de Golden, de dir, els Estats Units està buscant la seva identitat futbolística. La trobarà? La vol trobar?
1: Clar.
0: Farà el pas? Ho voldran liderar? O no? I llavors jo ara estic entusiasmat amb aquest projecte.
1: Doncs superinteressant, i estarem realment pendents, perquè si el futbol és l'esport més seguit del planeta, el que deixen a les emocions més primàries, el que mou milions i milions d'euros, és entre d'altres raons perquè és un esport superhumà, és un esport realment proper a les persones i en el que influeixen tants i tants factors, uns quants aquí resumits en aquest Golden, al futbol de la terra. Llorenç Bonet, un plaer que t'hagis passat per aquí, per Onda Cero Catalunya, pels Quatre Gats.
0: Per mi és un plaer enorme, gràcies.
2: 205 caballos y solo 4,3 litros?
3: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
4: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra, que omple l'estiu amb concerts.
5: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
4: A la província de Tarragona, en Posta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
5: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
4: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte.

0: correcta de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
1: El futuro de la industria ya está aquí y suena en Onda Cero. El próximo lunes 14 nos sumergimos en The Factory, el ecosistema de Industria 4.0, donde tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica o la impresión 3D cobran vida. Descubre junto a Rafa Latorre, Carlos Alsina, Jaime Cantizano y Marta García Ayer cómo el consorcio de la Zona Franca de Barcelona está transformando la industria. The Factory, construyendo el futuro. Onda Cero, tu radio.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
5: La capitana plega. 14 anys a l'èlit, on les ha vist i viscut de tots colors, de la decepció a la reconstrucció i de la reconstrucció a l'èxit. Com diria Gareth Bale, in that order. No fou a Rio, fou setena a Tòquio, fou bronze a París, i a París, als 30 anys, ha posat un somriure de comiat de medalla a la seva carrera. Paula Ramírez Ibáñez, nedadora artística, bona nit.
6: Ostres, quina introducció, se m'ha picat els pèls una mica de gallina, eh?
5: Gràcies. Ja has assumit que des del 5-6 d'agost ja ets ex-nedadora artística o encara a Costa de Pai?
6: No, gens. És més, el dia 6 o el 7, no recordo, em van preguntar una persona que havia conegut aquell dia, em va dir, ai, a què et dediques? I em vaig posar pàl·lida i no sabia què dir. I la persona que m'acompanyava ja s'estava rient per dins. És a dir, crec que necessito un temps de no dir que sóc nedadora professional, clar.
5: Clar. El teu, amb tot el que has viscut, ha estat el comiat somiat, o si no, se li ha semblat molt. El podi, amb una exhibició interpretant a l'aigua al Berguem de Rosalia, amb les teves companyes al teu costat, amb 9 déus i amb una ovació descomunal a la piscina olímpica de Saint-Denis.
6: Completament. O sigui, i ho porto dient des d'abans d'acomiadar-me, que estic tenint molta sort i estic superagraïda pel meu entorn, la meva família, sobretot la meva entrenadora. O sigui, no he pogut tenir millor comiat de l'esport d'elit, de veritat t'ho dic.
5: Plata pel que fa a tu, plata amb la participació de grups, d'equips amb acrobàtic. Una d'aquelles plates que diu el tòpic que saben a or, especialment si qui guanya l'or, les russes, es dediquen a copiar-vos, com denunciava l'Iris Tió.
6: Sí. L'únic que he de dir que ens van copiar amb l'altra coreografia,
5: no? És igual.
6: L'equip lliure.
5: És igual.
6: L'equip és igual, sí. No, sap completament a or, perquè, primer de tot, que és el que ens interessa a nosaltres, és que vam fer la nostra millor versió, inclús millor del que ens pensàvem, perquè és una coreografia molt difícil, l'acrobàtica, que a més tu pots entrenar cada dia i que cada dia et surti bé i treure deus als entrenaments i aquell dia una petita relliscada, una petita empenta en diagonal. Dic relliscada perquè és molt fàcil relliscar amb aigua, i nervis. A mi, per exemple, em tremolen molt les mans. Vull dir, pot passar qualsevol cosa. En el dia de la competició, treure un zero i anar-te'n a última, i no exagero. Per tant, o sigui, va sabre a or completament perquè ens va sortir tot. Bueno, vam treure 9-10. És que mai havíem tret aquesta puntuació. I he de dir, i a mi no em fa vergonya admetre-ho, que jo pensava que podríem arribar a guanyar Rússia. sobretot en el dia, és a dir, el dia de la competició, unes hores més tard vaig veure el vídeo de Russa i vaig dir, ostres tu, si és que aquestes noies, és a dir, ens van guanyar i amb tot, i és veritat, o sigui, el seu equip acrobàtic era tècnicament millor que el nostre, però jo tenia petita esperança de que les poguéssim guanyar, sí, sí.
5: Abans he mencionat la Iris Tió. Petit parèntesi, amb l'Iris, campiona d'Europa a París en el sol tècnic femení, parlàvem amb aquest mateix programa amb ella ja fa temps, doncs mira, seria al voltant de finals del 22, més o menys, i ens deia que preferia centrar-se en el dia a dia i no pensar a succeir a les grans del nostre país, a la Mengual, a la Carbonella, a la Fuentes, i és una gran filosofia, sens dubte, però ara que no ens escolta la Iris, és molt, molt, molt bona la Iris, Paula.
6: És que és espectacularment bona, però és més, et diré una cosa perquè, clar, vosaltres, la gent del carrer, està descobrint a la Iris ara.
5: No, no, no, prometo... no, no, igual bueno, la gent dir, del carrer sí. No, no, no, no. Mira,
6: ara... Tu no, vale, vale, no mira, parlaré, no generalitzaré.
5: L'Anna Tarrés, amb qui per cert van tenir l'honor de compartir la cerimònia de clausura en la transmissió que van fer el Nacional d'Onda Cero des d'allà, des de París. La d'apertura. Ens deia, pues et diria que abans, just abans de Tòquio, ens deia, ull a la Iris Tió, ull a la Iris Tió.
6: Sí.
5: Iris Tió.
6: Pues jo et diria que recordo el primer dia que va trepitjar el meu club. La Iris i jo som del mateix club, el mateix que l'Anna Tarrés, som del Callipolis de Barcelona. Jo recordo el dia que va arribar aquesta nena, que venia d'un club petit, que ja havia començat a provar el nostre esport i venia al Callipolis pues, perquè és el millor club del món. Sí. No és broma. Bueno, per mi sí, clar. I la van posar així com per provar, li van dir, aprenta aquesta figureta de l'equip, posa't aquí amb les alevins i fes-ho... A més, recordo que la van posar com al mig de la posició doncs, per veure què tal. I la seva entrenadora de llavors, que ha sigut la Bianca, la meva entrenadora de tota la vida del club, em va dir, queda't aquí un moment amb mi i mira-ho. I recordo pensar, aquesta nena d'on ha sortit? I devia tenir, doncs, no recordo, 8 anys, 7 anys. O sigui, que la Iris despuntava maneres... des de petita, i el millor de tot és que, o sigui, jo sigo molt feliç d'anar veient com ha canviat, perquè era una nena supervergonyosa i super... com que li faltava treure aquesta explosió que té ara, i és que ara... Bueno, és que jo ploro cada cop que la veig nedar, i ella ho sap, perquè pobra, a vegades em ve i em diu, Paula, tranquil·la.
5: Torno a la Paula.
6: És que m'emociona molt, la Iris.
5: Oh, clar, lògic. Torno a la Paula, deia. Les has vist de tots colors. El compte ha acabat superbé. Però les has passat magres. Sí. La més gran decepció, no haver-vos classificat per Rio?
6: Bueno, va ser una decepció d'orilla, però no sé si ha sigut la més gran que he viscut. Però bueno, sí, potser sí. Però és que m'ha après molt d'allò, llavors ara mateix ho recordo com un aprenentatge molt fort.
5: El setè lloc a Tòquio tampoc seria fàcil de gestionar, ben pensat.
6: No va ser fàcil perquè creiem que ens mereixíem una millor posició. Però bueno, però mira, és que saps què passa? No sé si és que jo estic en flower power ara molt positiva, que és que tot això m'ha fet ser la persona que sóc ara i llavors pues, dono gràcies perquè
5: sí,
6: he arribat molt lluny
5: fa
6: també
5: callo.
6: Gràcies a
5: clar,
6: ella.
5: Clar que sí.
6: Sí, total.
5: I a més, et diré una cosa, la mala experiència olímpica ha quedat esvaïda amb el bronze al 24 a París, que allà hi érem.
6: Completament. Va, és que, a més, el dia que vam guanyar la medalla, sobretot la Txell Mas i jo, que portem sent companyes, pues mira, ella va arribar un any abans que jo, un any i mig abans que jo a la selecció, vam plorar per tota la història viscuda. És a dir, no era la medalla d'aquell dia, no. Era la medalla de 14 anys treballats i 25, si cal.
5: Clar, sí, era sí. El camino, eh? Era el camino.
6: Completament.
5: Era tot el camino, clar que sí. El que està clar és que l'Andrea Fuentes, la seleccionadora, li ha donat un segell, un estil propi a la natació artística. Com es porta que la teva jefa, per dir-ho així, hagi estat abans companya teva?
6: Pues mira, per començar jo li dic líder. Sí, jo li dic líder perquè la tia és una líder. És a dir, que exerceix de jefa, sí, però la tia és una líder. És a dir, és la primera que es fica al fang, si ens hem de ficar totes al fang. Però, mira, és que, clar, a mi em va fer molta il·lusió que vingués perquè hem passat... És a dir, no vaig competir amb ella, però he entrenat amb ella uns mesos i ha sigut companya... La he admirat des de petita. Després va passar a ser companya quan vaig entrar a la selecció. Tu imagina't la meva cara el primer dia que em topo amb ella i que m'han putxat dins l'aigua, saps el que vull dir? Yeah. Després hem sigut amigues en el temps que ella ha estat fora i hem mantingut el contacte. I ara, sent la head coach del nostre equip, o sigui, ha sigut espectacular. Sí, sí.
5: La relació, però, Fuentes-Ramírez té pinta, m'ha dit un ocellet, que no ha acabat. De fet, crec que ja us heu citat al setembre i crec que per incloure't a l'staff. M'equivoco?
6: A veure, no, aquí no fiquem boles que encara la gent s'ho creurà. No. Com,
5: no té a veure amb la coreografia?
6: No sé, potser... Calla, a veure si sabràs tu alguna cosa i ara miro la meva bústia i tinc un contracte. Clar, és que potser m'estàs fent aquí... No, és broma. La relació que tinc amb l'Andrea no s'acabarà mai. I sí que tenim una connexió molt especial envers de fer coreografies. És la part que més li agrada a ella i és la part que més gaudeixo jo. Llavors jo li he demanat, i ella m'ha demanat a mi, o sigui, ha sigut mutu que seguim endavant amb les coreografies i que jo estic encantada. És a dir, a mi no m'ha de contractar ningú. Jo al setembre, a la que torni l'equip i comencin a fer coreos noves, jo ja li he donat la meva mà, la meva intel·ligència i la meva imaginació per crear amb elles les coreografies. Sí, sí, 100%.
5: Canvio de tema. Per què li recomanaries la natació artística a una nena o a un nen sent un esport tan i tan i tan dur física i mentalment?
6: Pues és difícil perquè jo he viscut moltes etapes i hi ha hagut dies, anys, que m'han preguntat aquesta pregunta i no sabia què respondre perquè en moments durs he dit, tu, dedica't a un altre esport, o sigui, dedica't al tennis, o, bueno, el tennis també és molt dur, dedica't a, jo què sé, al curling, a la sincro no, però ara, i també gràcies a l'Andrea, m'he tornat a enamorar fortament del meu esport, que és una cosa que agraeixo molt retirar-me en ple moment d'enamorament, perquè el recordaré amb estima i, bueno, i seguiré fent... És a dir, jo no pararé de fer el meu esport, vull dir que... Però sí que li diria, o sigui, li recomanaria a un nen i a una nena i a qui sigui, i mares i pares, perquè ara s'està com posant més de moda per treballar aquest esport sent màsters, no cal ser un nen petit, que és un esport, primer, que et fa sentir superlliure l'aigua, que fas amb equip, que crec que és una cosa, bueno, és el que més m'agrada a mi, estar amb gent visquent aquestes emocions, i que és creatiu, és esforç, és treballar en equip, com he dit, és autosuperació, és flexibilitat, és força, és tantes coses que et dona, és a dir, et dona molt inclús per la teva vida, no? I és divertidíssim, si és que és molt divertit intentar emocionar el que tens al davant. Bueno, a mi m'encanta, vaja.
5: I d'un extrem a l'altre, què li recomanaries a la propera capitana de la selecció?
6: Pues li recomanaria... si parlem de la nostra selecció, de l'equip que tenim aquí, perquè les alemanes pues, no sé com funcionen, però aquí diria que la personalitat de cadascuna de les persones que formen part d'aquest equip és importantíssim potenciar-la al màxim, perquè cadascú té una forma de ser, una forma de veure la vida i de veure el nostre esport que pot donar un aire nou, que pot oferir moltíssim al nostre esport. És a dir, que es potenci la personalitat de cadascú, s'escolti a tothom i s'accepti i es valori a cadascú tal i com és. I com a segona cosa, perquè era una cosa molt important per mi, s'ha de fer broma, s'ha de gaudir i s'ha d'entrenar fent bromes i estant contenta. No? O sigui, esforçar-se no treu el fer brometes al dia a dia i portar un entreno divertit i amb gràcia, que per mi és molt important.
5: I tant. Acabo. Et vaig llegir dir, li dono més valor a inspirar que a collir medalles. Com li agradaria a la Paula Ramírez que fos recordada com a nedadora artística?
6: Doncs mira, com acabo de dir, crec que una persona divertida, amable amb tothom, que això és una cosa que ara en la despedida m'he donat compte i tothom m'ha agraït. Com sempre a les piscines he saludat a tothom, a tots els països, als jutges... És a dir, una persona que fa caliu i fa família, siguis del meu equip o de l'equip contrincant, a mi m'és igual, aquí estem tots per estar junts i per viure experiències junts. O sigui, jo vull que si se'n recorda d'alguna manera, doncs una persona sociable i divertida i passional, que crec que és el que he intentat expressar i també donar com a la gent del meu esport.
5: Adeu a les piscines, a dins de les piscines.